pedir que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves.

Aquest divendres se celebra una nova edició de Fem un Glob a l'Eixida Jove. Aquest divendres el local de l'Eixida, Can Batlle, acollirà la tercera edició de Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosc. L'eix vertebrador d'aquesta entitat és l'aplec de la ratafia. Tot i això, i per animar el públic més jove i vista la bona acollida que han tingut les anteriors edicions, han volgut tornar a impulsar el Fem un Glob. Aquest any l'activitat inclourà un taller de còctel juntament amb la ratafia, com no podia ser d'una altra manera. En aquesta quarta edició també es diran els guanyadors del tercer Glob Literari, es farà un sopar popular amb servei de barra i la nit finalitzarà amb un concert acústic a Més Sant Carles i una jam session organitzada per l'Eixida Local Jove. L'accés és obert a tothom major d'edat, tot i això des de l'entitat han indicat que els interessats en participar al taller han d'inscriure's des del web de Glob de Bosc o a través de les seves xarxes socials. Pel que fa a l'horari, el taller de còctels es durà a terme a partir de 7:45 de la nit. Una hora més tard es farà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari i ja a partir de 9:00 es farà el sopar, el concert i la jam session.

0: I Blanes celebra aquest diumenge a la dotzena Oncolligat en marxa, en benefici de la lluita contra el càncer. Blanes es prepara per acollir aquest pròxim diumenge una de les cites més esperades del calendari solidari i també esportiu de la zona, la dotzena edició de l'Oncolligat en marxa. Aquesta iniciativa, organitzada per la delegació de Blanes de la Fundació Oncolliga Girona amb el suport de l'Ajuntament, té com a objectiu recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies. Els interessats a participar-hi tenen aquest dissabte l'oportunitat per apuntar-se. La taula d'inscripcions estarà instal·lada al passeig de dintre davant l'Ajuntament de 10 del matí a 1 del migdia i de 6 de la tarda a 8:45 del vespre. El donatiu per participar és de 10 euros. La marxa, que no té caràcter competitiu, començarà diumenge a 9:45 des del passeig de mar. El traçat és un recorregut a peu pla de 8 quilòmetres, pensat perquè persones de totes les edats i condicions físiques hi puguin prendre part. Des de l'organització han detallat que tot el que recapti es destinarà íntegrament als serveis de suport i prevenció que la Fundació Oncolliga ofereix a la ciutadania.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls 107.7 FM.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
4: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 14 de maig de 2026. 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella i fer-lo de primera divisió de cara al 2031. Sergi Ferrer.
6: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres, dia 13, el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una de les actuacions sanitàries més importants previstes a l'Alt Maresme.
3: Detingut a Malgrat un jove de Blanes que va entrar molt alterat en un hotel amb un gran ganivet, on a Malgrat...
7: Els fets van passar al vespre quan una patrulla de la policia local feia l'habitual ronda de vigilància a la plaça de l'estació de tren. Els agents van observar que un jove entrava a la recepció de l'hotel de la plaça de Maria Cubí amb una actitud clarament alterada.
3: Palafolls enllaça les seves rutes amb el nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la llera del riu. Jordi Pratzavalls.
8: Ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu en una zona que fins ara no estava definida.
3: Llavanera sorteix els pisos de protecció oficial de la promoció Can Rivière. Martí Capçada.
9: L'acte s'ha fet a la sala de plens davant de notari i amb assistència oberta a la ciutadania i ha servit per establir l'ordre d'adjudicació dels pisos. El sorteig s'ha dut a terme amb un programa informàtic oficial i sota supervisió notarial.
3: I novetats del Fira Tascalella, com una rambla gastronòmica i una ludoteca. Sergi Ferrer.
6: Aquest cap de setmana, Calella acull la tercera edició del Fira Tast, la fira gastronòmica que combina degustacions, música i activitats per a totes les edats. Enguany, les obres a la bassa del Parc del Mau han obligat a repensar l'espai, cosa que ha donat lloc a novetats pensades per millorar l'experiència dels visitants.

0: 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella i fer-lo de primera divisió de cara al 2031. Aquest és el titular del dia i és de Calella, Sergi Ferrer.
1: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una de les actuacions sanitàries més importants previstes a l'Alt Maresme. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la iniciativa com un dels grans projectes transformadors del país i ha defensat que l'obra, amb una inversió de quasi 83 milions d'euros, és un punt de no retorn per al sistema sanitari del territori. El projecte impulsat pel Servei Català de la Salut, infraestructures.cat, donarà resposta a una població de referència de 218.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, una àrea que concentra també un alt volum de població flotant per turisme. Segons el govern, les obres podrien estar finalitzades entre 2030 i 2031. Es tracta de la iniciativa més important a la comarca en l'àmbit de la salut pública, junt amb el nou hospital sociosanitari de Mataró. El projecte acumula anys de retard i de promeses incomplertes. Ara va de debò, ha assegurat Dalmau.
2: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, per tirar endavant aquest projecte. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031.
1: L'actuació preveu una transformació profunda del complex sanitari. En total, s'intervindrà sobre 28.000 metres quadrats, dels quals 24.250 seran d'obra nova i 3.745 de reforma, fet que permetrà duplicar la superfície actual de l'hospital. El nou disseny inclourà la construcció de dos nous edificis paral·lels a l'actual, connectats per un bloc central que actuarà com a nova façana principal i gran espai de circulació. També es preveu la urbanització de més de 6.600 metres quadrats d'espai espais exteriors, amb una nova plaça d'accés i un entorn hospitalari completament reordenat.
0: Detingut a Malgrat un jove de Blanes que va entrar molt alterat en un hotel amb un gran ganivet. Una a Malgrat, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. La policia local ha detingut un jove de 26 anys i veí de Blanes que va entrar molt alterat al hall d'un hotel de la plaça Maria Cubí. Els agents que feien el servei de vigilància del pla preventiu de seguretat i convivència d'aquesta plaça van observar l'escena i van entrar a l'establiment. El van detenir per desobediència i en l'escorcoll li van trobar, a més d'un ganivet de 20 centímetres, molts diners en metàl·lic i objectes que possiblement havien estat robats.
0: Gràcies. I Palafolls enllaça les seves rutes amb el nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la llera del riu. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu en una zona que fins ara no estava definida. Aquest nou camí és el que acabarà configurant conjuntament amb la resta de rutes existents la nova ciclovia Eurovelo 8. Una ruta ciclista continental que passarà pel nostre municipi. Els treballs que s'han fet en el nou camí són l'excavació prèvia dels terrenys, la instal·lació de drenatges i la col·locació de la tanca cinegètica per delimitar el traçat respecte als camps de conreu adjacents. A banda de vincular aquesta ruta de la Tordera i l'Anella Cívica amb la xarxa ciclista transcontinental Eurovelo 8, el camí connectarà el nucli urbà amb aquestes tres rutes que s'entrellacen al seu pas per Palafolls. L'actuació s'ha adjudicat per un import de 60.000 euros. Està impulsada per el Consell Comarcal del Maresme i compta amb el suport financer dels fons europeus Next Generation EU per formalitzar un model de turisme verd i esportiu a la comarca. A més del propi camí, el projecte prioritza la restauració de l'ecosistema fluvial mitjançant l'eliminació de la canya comuna, una espècie invasora que degrada la ribera de la Tordera mentre es preserva tota la vegetació autòctona i l'arbreda d'oms existent.
0: Gràcies, Jordi. La plataforma Canet Connecta Bus ha lliurat a l'Ajuntament de Canet les 3.281 signatures que han recollit, tot demanant una línia d'autobús alternativa a la R1 de Rodalies. Ràdio Canet.
5: La plataforma Canet Connecta Bus ha lliurat a l'Ajuntament de Canet les 3.281 signatures que han recollit, tot demanant una línia d'autobús alternativa a la R1 de Rodalies. Una iniciativa que ha crescut i agrupa també els municipis veïns d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt. Els tres pobles han acordat fer accions conjuntes. De fet, fa mesos que la plataforma Canet Connecta Bus va iniciar aquesta campanya de recollida de signatures. Han recollit fins ara 2.300 177 en paper i 944 en format digital. Val a dir que la campanya online continua oberta. El següent pas serà presentar una moció perquè sigui debatuda en el ple municipal. Ho comenta un dels impulsors de la campanya, Xavi Pinyol.
6: A presentar una moció en el ple perquè sigui aprovada o no sigui aprovada, no? A Arenys de Mar ja s'ha aprovat, Arenys de Munt ja s'ha aprovat i nosaltres, a través de la regidora no escrita Mònica Ventura, doncs presentarem aquesta moció per intentar treballar conjuntament amb els altres dos ajuntaments per unir forces i donar més visibilitat a aquesta necessitat.
5: Més endavant també tenen previst fer una roda de premsa conjunta.
0: I l'Ajuntament de Malgrat felicita el Càmping del Mar pel seu reconeixement com un dels 45 millors càmpings a l'Estat, una Malgrat.
3: L'alcaldessa Sònia Vinyoles i el seu primer tinent d'alcaldessa i regidor de turisme, Jordi Ferrer, han visitat el Càmping del Mar de Malgrat. Aquest establiment ha rebut una menció honorífica com un dels 45 millors càmpings de l'Estat en els AXI Awards 2026. L'alcaldessa i el regidor han traslladat la felicitació de la corporació per aquest premi de prestigi en el sector. En concret, es tracta dels AXI Awards, uns prestigiosos guardons internacionals que organitza Autocamper Service International, organització que està especialitzada en la inspecció i promoció de càmpings europeus. Els AXI Awards es van lliurar en el marc del Congrés de Càmpings de Catalunya, que es va celebrar al Castell de Ciutat, a la Seu d'Urgell. La directora de l'establiment turístic magrateng, Mònica Estelayo, va recollir el reconeixement del Càmping del Mar com un dels millors 45 càmpings de l'Estat. Prop de 100.000 campistes van votar en l'edició d'enguany dels AXI Awards.
0: I l'alcalde de Premià de Mar posa bona nota al dispositiu per acompanyar la regularització d'immigrants i insisteix que portarà la factura al ple. Sergi.
1: Rafa Navarro ha valorat aquests dies l'esforç que ha calgut fer des de l'Ajuntament per atendre els centenars d'immigrants premianencs que es volen acollir a la regularització extraordinària decretada pel govern de Madrid. El 20 d'abril s'activava per part de personal municipal un servei extraordinari de tardes per expedir l'informe de vulnerabilitat i també per lliurar el volant d'empadronament a qui el necessités. I un servei, ens deia l'alcalde, que llevat d'un primer moment d'un cert atabalament, ara ja ha agafat velocitat de creuer i no ha suposat un gran trasbals al funcionament normal de la casa. Amb tot, diu Navarro, un dispositiu que costarà diners a l'Ajuntament i per això vol portar la factura al ple i veure com s'hi posen els partits que van votar en contra del pressupost.
7: El funcionament de la casa no s'ha alterat perquè tot aquest extra importantíssim de feina s'ha fet habilitant hores d'atenció a la ciutadania a marge de les hores que ja tenim. Per tant, no hi ha hagut serveis que s'hagin vist alterats i el que estem ara fent, després de, diguem, l'efervescència dels primers dies o la gent ve molt despistada i no sap ben bé què fer i tothom apareix a la primera hora del matí a l'oficina de la UAC, un cop ja es van distribuir les hores i hem agafat velocitat de creuer, hem anat reduint, diguem, el temps d'atenció perquè cada cop som més àgils i estem en disposició de dir doncs, que estem cobrint amb les expectatives i creiem que podrem arribar doncs, el dia 30 de juny amb tota la feina feta sense que s'hagi suposat cap trasbals a nivell organitzatiu. Ara, això sí, jo he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura la portarem a ple i farem que la gent es manifesti, i si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí, i per exemple els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar no, perquè és el que han fet, votar que no un pressupost que assegura oferir serveis a la gent de Premià de Mar, però en canvi votaran que sí a la incorporació per a aquest procés específic, i jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
1: Recordem que per obtenir l'informe de vulnerabilitat cal demanar entrevista personal 3 tardes per setmana, dilluns, dimecres i divendres de 3 a 2 quarts de 7 de la tarda. I recordem també que existeix un servei d'informació i acompanyament que s'ofereix al centre cívic per part de les entitats Premià Acull, l'Escola Popular i Sant Prem, a les quals l'Ajuntament ha cedit aquest espai municipal. Ens atenen cada dijous i dilluns de 6 a 8 i cada dimecres de 10 a 1, mentre duri el procés de regularització que finalitza el 30 de juny.
0: Gràcies, Sergi. Canviem de qüestions. A Tordera, la setmana vinent comencen els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. Martre Serres.
8: Així és, les obres del carrer Gaudí entren a la recta final. A partir del 18 de maig s'iniciaran els treballs definitius d'asfaltatge per tal de poder reobrir el carrer abans de finalitzar el mes. Es farà tot amb una fase final on quedarà enllestida pràcticament l'obra civil i començaran les tasques de soterrament de la xarxa elèctrica. Ho explica l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
9: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba molt breu. Són unes obres que han anat, afortunadament, a temps. Nosaltres vam dir que s'allargarien més del que estava previst en contracte perquè ja sabem justament que quan dius que s'acaben un dia triguen 3 mesos més a acabar. Van a temps i sí que el que demano és una mica més de paciència perquè estem al tram final de les obres i justament el que no volem és demorar-les més. Per tant, si obrim un tram ara dificultava el pas del soterrament de serveis que faltaven a l'últim tram, del pas de maquinària, i llavors vam prioritzar acabar les obres a temps per poder obrir el carrer final d'aquest mes.
8: Així doncs, l'obra es troba en termini d'execució i es preveu que s'enllesteixi en les pròximes setmanes.
0: I Llavanera sorteja els pisos a protecció oficial de la promoció de Can Rivière. Martí Capçada, bona tarda.
10: Bona tarda, Gemma. Així és, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha celebrat aquest dimecres el sorteig dels habitatges de protecció oficial de la promoció de Can Rivière, situada al passeig de la Mare de Déu de Montserrat. L'acte s'ha fet a la sala de plens davant de notari i amb assistència oberta a la ciutadania i ha servit per establir l'ordre d'adjudicació dels pisos. El sorteig s'ha dut a terme amb un programa informàtic oficial i sota supervisió notarial. L'alcalde, Àlex Neira, ha destacat la importància de continuar impulsant l'habitatge assequible al municipi, mentre que el regidor d'habitatge ha explicat que les persones adjudicàries rebran pròximament la documentació necessària per formalitzar els contractes de lloguer. A més, l'Ajuntament preveu organitzar una jornada de portes obertes pels futurs llogaters a finals del mes de juny. El consistori també ha volgut enviar un missatge a les persones que no han obtingut pis en aquest sorteig, assegurant que continuarà treballant per ampliar la xarxa d'habitatge protegit al municipi.
0: I ens quedem amb tu, Martí, perquè 400 monitors i monitores es troben aquest dissabte a Premià de Mar, que acull per primer cop la jornada del moviment dels centres Esplai Cristians Catalans.
10: Correcte, Premià de Mar serà aquest dissabte 16 de maig la seu de la jornada anual de monitors del moviment de centres d'esplai cristians catalans. S'espera l'arribada de més de 400 monitors d'aquesta federació de centres d'educació en el lleure provinents d'uns 200 esplais de Catalunya, Mallorca i Menorca, que durant tot el dia compartiran activitats formatives i debats, però també exhibicions de cultura popular i jocs. Ahir ens ho explicaven des de l'esplai parroquial de Premià de Mar, que actuarà d'anfitrió el Guillem Martín i el Joel Navarrete.
11: Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar que una entitat com l'Esplai Parroquial o qualsevol altra agrupessa tantíssima gent. Creiem que és un gran èxit, un èxit que ho tinguem aquí a Premià i que nosaltres també formem part d'aquesta part organitzativa juntament amb altres entitats.
12: Tot es basa en un centre d'interès, és el fil conductor que portarà tota la jornada, i a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la Colla Bastonera, Cacau com a colla de Tabals, i també portarem un punxadiscos local que és un exmonitor del nostre centre d'esplai, en DJ Febe.
10: Com sentíem, el fil conductor de la trobada és d'inspiració criminal i se serveix de la figura del detectiu Canon, Guillem Martín.
11: Tenim un detectiu, que és en Canon, que el que està intentant és averiguar què ha passat amb la zona 15. Què és la zona 15? Per posar en context, l'esplai El Més Sec ens organitzem per diferents zones, que són diferents territoris, la majoria són comarques o a Barcelona, per exemple, hi ha diferents districtes, no? Doncs cada districte són una zona. En aquestes zones hi ha un ventall d'esplais, que al final és un lloc, un punt de trobada, perquè també poder fer una mica de cohesió entre els diferents esplais, ja que com som moltíssims tampoc podem fer alguna cosa molt gros. Llavors la zona 15 és la zona del Maresme, on estem agrupats l'esplai de Premià, l'esplai de Mataró, que és l'Arol, i l'esplai de Tallà, que és l'Itaca. Llavors, una mica aquest fil conductor va de que algú ha matat a la zona 15, i tenim un detectiu que és el Canon, que ha d'investigar qui ha sigut i per què. Llavors hi haurà diferents sospitosos i durant tota aquesta jornada de monitors els diferents esplais aniran averiguant, fent diferents proves, dinàmiques...
10: La trobada començarà a les 10 del matí al Parc del Palmar i tot seguit es farà una activitat de benvinguda que durà els assistents a visitar el centre de Premià de Mar. Després d'això, la resta de la jornada, amb debats, formacions i un dinar de germanor, es farà a les instal·lacions de l'Escola Montserrat. Els centres i clubs d'esplai del MCCC acullen uns 20.000 infants i un total de 4.000 monitors.
0: Gràcies, Martí. I ara ens fixem a Canet, on l'Ajuntament ofereix 115 places públiques a l'Escola Bressol Municipal, al Palauet, Ràdio Canet.
5: L'Ajuntament de Canet ofereix 115 places públiques a l'Escola Bressol Municipal al Palauet. Fins al 22 de maig les famílies poden formalitzar la preinscripció en aquesta llar d'infants, l'única que hi ha al municipi. La previsió és que tinguin 9 línies, ja que va haver d'assumir-ne una més quan va tancar el centre privat Ninis l'estiu passat. L'Ajuntament ha obert des del 8 de maig i fins al dia 22 de maig el període de preinscripció a la llar d'infants al Palauet. Aquest tràmit es pot fer de manera telemàtica o presencial. Dins del calendari de preinscripció i matriculació cal recordar que hi ha unes dates clau que s'han de tenir en compte, com ara que el 29 de maig es publicaran les llistes baremades i que en cas d'empat el 12 de juny es faria el sorteig i la matriculació s'ha de formalitzar entre el 16 i el 25 de juny. Cal demanar cita prèvia a l'Escola Bressol per poder-ho fer. L'Escola Bressol, recordem, acull nens i nenes a partir de 16 setmanes i fins als 3 anys.
0: Gràcies. I l'Eixida Jove de Palafolls acull aquest divendres la tercera edició de la festa Fem un Glob amb tallers i música. Jordi.
4: Sí, aquest divendres el local de l'Eixida a Can Batlle acollirà la tercera edició del Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosc. L'eix vertebrador d'aquesta entitat és l'aplec de la Ratafia. Tot i això, per animar a un públic més jove i vista la bona acollida que han tingut les anteriors edicions, han volgut tornar a impulsar aquesta edició del Fem un Glob. Aquest any l'activitat inclourà un taller de còctels juntament amb la Ratafia, com no podia ser d'una altra manera. En aquesta quarta edició també es diran els guanyadors del tercer Glob Literari. Es farà un sopar popular amb servei de barra i la nit finalitzarà amb un concert en acústic amb Essent Carles i una jam session organitzada per l'Eixida del local jove. L'accés és obert a tothom, major d'edat. Tot i això, des de l'entitat han indicat que els interessats en participar del taller de còctels han d'inscriure's des de la web de Glob de Bosc o a través de les seves xarxes socials. Pel que fa a l'horari, el taller de còctels es durà a terme a partir de 8:15 del vespre. A 9:15 es farà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari organitzat per Sant Jordi i ja a partir de 9:00 del vespre es farà el sopar, el concert i la jam session.
0: Gràcies. I a Premià, la Cruz de Mayo tornarà a omplir de música i flamenc la plaça de la Sardana, Ona Malgrat. Doncs bé, la plaça de la Sardana acollirà aquest dissabte una nova edició de la Cruz de Mayo, una festa impulsada pel coro rociero La Marisma de Premià de Mar, que des de fa prop de 20 anys apropa al municipi una de les tradicions populars més arrelades a la cultura andalusa. La celebració típica del mes de maig a molts municipis andalusos consisteix a decorar creus amb flors i ornaments als carrers i places. A Premià de Mar la proposta s'ha consolidat amb els anys com una cita cultural i festiva oberta a tota la població. La jornada començarà amb l'actuació en directe del coro rociero, La Marisma, i continuarà amb diverses exhibicions de flamenc a càrrec de diferents entitats participants, entre elles l'Escola de Ball Loli i el grup Arcoiris. Precisament la directora de l'escola, Loli Balastegui, ha explicat que la voluntat de la festa és divulgar la cultura andalusa i mantenir viva aquesta tradició també a Premià de Mar.
13: Les creus de maig és una tradició molt popular a Andalusa, on es decoren creus amb flors als carrers durant el mes de maig. Vam voler portar aquesta festa a Premià de Mar per divulgar una mica la cultura andalusa, i llavors el coro comença la festa cantant en directe i continua amb danses populars. Participa l'escola, la Ball Loli, i també participa l'entitat Danses Populars Arcoiris.
0: L'activitat tindrà una durada aproximada de 2 hores i començarà a 6:00 PM. I en cultura tenim novetats al Fira Tascalella, una rambla gastronòmica i també una ludoteca. Sergi Ferrer, quines són les altres novetats?
1: Aquest cap de setmana a Calella acull la tercera edició del Firatast, la fira gastronòmica que combina degustacions, música i activitats per a totes les edats. Enguany, les obres a la bassa del Parc del Mau han obligat a repensar l'espai, cosa que ha donat lloc a novetats pensades per millorar l'experiència dels visitants. Una de les principals és la rambla de degustació, que se situarà a l'avinguda del parc. L'escenari s'instal·larà davant de la Font de Sant Jordi, tocant l'Estany de les Oques i amb vista cap a l'escola La Minerva. L'espai, ampli, comptarà amb taules i cadires perquè el públic pugui gaudir de música en directe i degustacions gastronòmiques. Josep Grima és el regidor de Fires.
14: Trobàvem que quedava tot una mica enxuat el que és gastronomia i la degustació, per tant, les taules i les cadires. Què és el que hem fet? Hi haurà algunes taules i cadires en l'espai baix, hi haurà algunes taules i cadires en el brollador, però el que hem creat és una rambla de degustació. I és que l'escenari, per primera vegada, estarà gairebé a l'avinguda del parc, alçat en el passeig dels plataners, estarà a la Font de Sant Jordi, que és la font de sobre de les Oques,
15: allà
14: hi haurà l'escenari, mirant, diguem-ne, cap a la Minerva, i tot allò serà una rambla tota posada amb taules i cadires.
1: També s'ha creat una ludoteca a la Pèrgola, pensada per facilitar la visita de les famílies. Els nens podran passar-hi estones supervisades per monitors i les famílies rebran un dispositiu que sonarà quan sigui l'hora de recollir-los. L'hora de recollida s'ajustarà segons la demanda. Una altra novetat fa referència a la compra de tiquets. Tot i que es manté el format físic de les edicions anteriors, aquest any els visitants podran escanejar un QR a les taules, agilitzant l'accés i evitant cues. Aquest any, la guixeta dels tiquets estarà ubicada a la placeta de l'Olivera. Al llarg del cap de setmana es faran tallers gastronòmics, demostracions, concerts i sessions de DJ, garantint entreteniment constant per a grans i petits. Hi haurà 17 expositors, tots de Calella.
0: I l'Escola de les Arts del Teatre Claver de Tordera ha obert inscripcions pel pròxim curs. Mar Tres Serres.
8: En efecte, l'Escola de les Arts del Teatre Claver ha obert el període d'inscripcions pel proper curs amb un projecte educatiu renovat que reforça la seva essència, la transversalitat entre disciplines artístiques i el desenvolupament integral de totes les persones que hi formen part. Aquest espai educatiu ofereix formació en sensibilització artística pels més petits, dansa, teatre, música i belles arts, entenent l'aprenentatge artístic com un procés global en què cada disciplina es nodreix de les altres. Aquesta mirada transversal permet enfortir tant els coneixements tècnics com les capacitats expressives dels alumnes, generant una experiència formativa més rica i completa. El projecte s'adreça a totes les edats, des dels més petits fins als més adults. Josep Navarro és el director del Teatre Claver i ho explica.
16: Sempre és emocionant, després de 25 anys, tornar a obrir el teatre per tots els nostres alumnes. És difícil vendre formació artística, però el panorama és encoratjador i evidentment d'una salut, no de ferro, però una bona salut.
8: En l'etapa inicial de sensibilització, els infants descobreixen les diferents disciplines artístiques de manera lúdica i vivencial, i a mesura que avancen poden aprofundir en itineraris específics com l'escola de música, amb formació en llenguatge musical i pràctica instrumental, l'escola de dansa, centrada en el coneixement i el control corporal, l'aula de teatre orientada al desenvolupament expressiu i relacional, i també els espais de creació en belles arts. En l'àmbit musical, l'escola ofereix tant formació col·lectiva com classes individuals d'instruments com violí, violoncel, guitarra, piano, cant o fins i tot saxòfon, així com la participació conjunta en formacions. A més, els alumnes que finalitzen el nivell elemental poden preparar-se per accedir a conservatoris de grau mitjà. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través de la web www.teatreclaver.cat.
0: I l'Arxiu Municipal de Llavaneres restaura documents històrics del segle XVI fins al segle XIX. Martí.
10: Doncs sí, com tu dius, l'Arxiu Municipal de Llavaneres ha restaurat 4 documents històrics dels fons patrimonials de Can Plantí i Can Caral, datats entre el segle XVI i el XIX. La intervenció, finançada amb el suport de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu preservar documents que es trobaven en mal estat de conservació i poder-ne garantir la preservació futura. Els treballs s'han anat a càrrec del taller especialitzat Berta Blasi. Entre els documents restaurats hi ha establiments de terra terres, cartes de pagament, rebuts notarials i fins i tot un expedient judicial relacionat amb un procés de divorci de finals del segle XIX. El fons de Can Plantí està format per gairebé un centenar de documents vinculats a famílies històriques del municipi, mentre que el fons de Can Caral conserva documentació relacionada amb el patrimoni i les activitats dels comtes de Caral.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
15: Hola, bon dia. Tenim per endavant un dijous que en general serà tranquil aquí al Maresme. Aquest matí, de fet, domini del sol, amb alguns núvols al Maresme Nord poc importants, i aquesta tarda la nuvolositat es farà més variable, una mica més abundant, especialment al nord de la comarca, on, de fet, aquest proper vespre, entrada la nit, no descartem algun petit xàfec, però sempre concentrat al terç nord de la comarca, bàsicament cap a l'àrea de Tordera, Palafolls, Malgrat. Com més cap al sud, menys possibilitat de precipitacions. Per tant, avui en el conjunt del Maresme no esperem pluja, com va passar ahir, amb vent que serà doncs moderat aquest matí del sud-est, aquesta tarda de l'est, la mar una mica alterada amb maró, i avui amb unes temperatures màximes que pujaran al centre i sud de la comarca, mentre que es mantindran al Maresme nord. Demà torna a augmentar la nuvolositat i la inestabilitat en conseqüència, i amb xàfecs i localment amb alguna petita tempesta que ja al matí podran afectar qualsevol punt de la comarca de forma més irregular, i durant la tarda serien una mica més generals.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps d'aquest dijous 14 de maig del 26. Nosaltres ara farem un petit descans, una petita pausa de només 3 minuts, i quan tornem us portarem la secció de les xarxes socials. I atenció, que avui és dijous i això significa que parlarem també de moda amb la Judit Jiménez, amb qui repassarem algunes tendències que potser no són molt pràctiques. Tot això ho farem d'aquí a 3 minuts a l'Ona Maresme, fins a les 5 de la tarda. No marxeu, fins ara.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls.
19: Bars, ferreteries, lampisteries.
20: A Palafolls hi tenim de tot.
21: Objectes de regal, roba íntima.
20: Per què marxar a fora?
21: Carnisseries, forns de pa.
20: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
21: Dolços, restaurants.
20: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, i de Ràdio Palafolls.
21: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
22: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
23: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
24: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
23: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és...

0: ja valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
1: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
0: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
3: Avançar les eleccions no són bones notícies.
4: S'estima que el mar Mediterrani conté les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
5: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
6: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
7: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, al 107.7 FM.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
10: Va, som-hi, ja tornem a ser aquí. No us mentíem, només han passat 3 minuts i ara és moment del repàs a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, ja estàs dinat, ja estàs dutxat, ja estàs de tot, no?
11: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja estem dinats, dutxats, cagats i inclús et diré una cosa. He anat al gimnàs avui al matí, que estic molt content i ho podríem catalogar un dia històric, eh? Però,
10: felicitats!
11: Bueno, a veure si...
10: Molt bé, Martí.
11: Merci,
10: com et,
11: Gemma.
10: Com et sents? Creus que el teu cervell ha segregat dopamina i serotonina i totes aquestes hormones que ens fan estar feliços? O...
11: Doncs crec que una miqueta sí, eh? Perquè entre que em sento realitzat i crec que va bé pel cos, per això que dius, em fa estar una mica més alegre. Ja veuràs com avui ho petarem amb la secció de tuits, gràcies a això.
10: Ostres, tu! Va, som-hi! El tema del Maresme que destaquem, quin és?
11: Doncs avui parlem de que Vigilància Duanera ha desmantellat una important plantació indoor de marihuana en un xalet de l'urbanització de Sant Salvador, a Mataró. I és que l'operació s'ha saldat amb dos detinguts i la intervenció de 300 plantes, 300 esqueixos i un total de 45 cogolls de marihuana. El dispositiu policial que aquest dijous va sorprendre els veïns de la zona per la gran presència d'agents i vehicles policials es va desplegar en una urbanització residencial cèntrica situada entre la plaça Granollers i l'escola Salesians. Segons fonts de l'agència tributària, la investigació es va iniciar després de detectar marihuana en un enviament postal, fet que va conduir els investigadors fins al xalet escorcollat.
10: Home, és que si envies una carta o un paquet per correus, no?, enviament postal, com bé expliques, jo crec que fa olor, no?
11: Sí, o sigui, no en tinc ni idea de com funciona tot aquest món, però jo crec que sí, no? Perquè jo que no he fumat mai ni res, a vegades quan tinc algun amic que sí que s'ha fet algun detall d'aquests, a mi em molesta molt l'olor, o sigui, la noto molt. Llavors no puc entendre com amb un simple sobre ha de passar de desprevingut, però en fi...
10: Els han enxampat, així que no és un bon mètode. En clau internacional, què podem destacar?
11: Doncs en clau internacional està generant moltes reaccions a xarxes la condemna contra Eric Fleming, que es tracta del productor de televisió acusat d'haver facilitat la droga que va provocar la mort de Matthew Perry. I és que un jutge de Califòrnia l'ha condemnat a 2 anys de presó per haver coordinat l'arribada de ketamina a casa de l'actor, que va morir per sobredosis, recordem, l'octubre de l'any 2023. El cas ha tornat a posar sobre la taula la pressió i els problemes d'addiccions dins la indústria de Hollywood. I és que, a més, molts fans de la sèrie Friends han recuperat imatges i moments mítics de l'actor a les xarxes després de conèixer la sentència.
10: Perfecte.
11: Teníeu
10: però
11: un
10: ja
11: últim...
10: està. Sí, doncs, jo crec que ja és suficient. Està. I el tema curiós del dia.
11: Doncs la curiositat és unes imatges que s'han fet virals aquest cap de setmana durant el trofeu Princesa Sofia de Vela a Mallorca. I és que un tauró de grans dimensions va aparèixer molt a prop d'una de les embarcacions participants i va provocar sorpresa i nervis entre els regatistes. Les imatges les va gravar un dels navegants i molts experts apunten que es podria tractar d'un tauró blanc jove, que es tracta

0: tracta d'una espècie molt poc habitual al Mediterrani espanyol. Segons els testimonis, l'exemplar podria fer un total de 2,5 metres de llargada. I és que aquest vídeo, Gemma, com no et pots, com et podràs imaginar, està corrent ja com la pólvora i està generant ja una mica de por pels banyistes, perquè clar, em fa bastant vèrtic la imatge.
1: Quina por! Déu-n'hi-do!
0: A tu et fan por els taurons o què?
1: Home, i tant, crec que a mi i a tothom a qui li agrada, o sigui, potser hi ha algú que sigui molt valent, eh? Però jo crec que si et trobes un tauró enmig de l'oceà, et falten quilòmetres per nedar.
0: Sí, o sigui, jo crec que el tauró és d'aquells animals que des de petits ja és que fan molta por i bueno, espero no haver-me d'enfrontar mai a cap d'un d'ells. Com que a mi no m'agrada gaire el mar ni nedar, jo crec que estaré de sort, però bueno,
1: en fi. Veurem, espero també que estiguis de sort i que no et trobis mai amb cap tauró, que si no ens callem sense en Martí. Anem a conèixer la pregunta del dia. Endavant, què estem preguntant avui?
0: Doncs la pregunta que fem avui als nostres oients a través de les xarxes socials, recordeu que la podreu contestar a través de X i d'Instagram, és, mira, de fet la primera idea que tenia era si us feien por els taurons, però clar, he pensat que tothom respondria que sí. Per tant, la pregunta oficial és si us fa por al mar, perquè hi ha molta gent que li fa molt de respecte i bueno, és que de fet jo crec que votaré que sí a l'enquesta, així que deixem-ho en mans dels nostres oients i quan fem el repàs veurem cap a on es decanta la balança.
1: És que el mar és poc previsible, eh? No saps què t'hi pots trobar a dintre, tampoc el tema de les onades, perquè no sé si alguna vegada t'has banyat al mar amb onades doncs molt grans o amb alguna corrent molt forta i fa realment por.
0: Jo és que, mira, Gemma, per començar, pràcticament no sé nedar. O sigui, sé lo suficient com per no ofegar-me. A més, sóc molt fredolic i, a més, em fa bastanta por el fons marítim i el tema de les onades i tot això. És a dir, que no. O sigui, si em banyo és perquè ha d'estar com una patena al mar i calentet. O sigui, no, mai em banyaré amb onada.
1: Tu aniries al Carib on el mar t'arriba a l'alçada dels genolls, que és transparent, no?, al mar, que ho veus tot net, aquí sí que hi aniries.
0: Aquí sí, aquí t'ho compro. I un dia que facis solet i ale, a passar unes bones vacances.
1: Perfecte, doncs Martí, gràcies, fins ara.
0: A tu, Gemma.

0: a continuació, tres alumnes de l'Escola Pia de Calella, juntament amb la seva professora, ens parlen de l'Iron Teen, una iniciativa que posen en marxa des de l'escola amb l'objectiu d'experimentar com és fer un Iron Man i tot allò que cal tenir en compte per anar ben preparat. Endavant, Sergi.
1: Doncs avui tenim amb nosaltres, doncs mira, tres alumnes de l'Escola Pia de Calella i la seva professora, la Meri, i tenim també a la Mariona. Mariona,
2: hola.
1: Què tal? A la Lin.
3: Hola.
1: I en Marc.
4: Hola.
1: I Meri, què tal?
4: Hola, bona tarda.
1: Avui parlarem d'una nova iniciativa que, bueno, nova no, perquè porten uns anys fent-la, però sí que ens la presenten nova en aquest programa, que és l'Iron Teen, i ja us llenço la primera pregunta, vull parlar ja amb vosaltres, saber què em dieu, què és aquesta iniciativa, de què tracta l'Iron Teen?
3: L'Iron Teen, doncs, tracta de... és com fer un Iron Man, però, òbviament, adaptat per nosaltres, i són les tres proves de sempre, natació, córrer i bicicleta, i les reparteixen en un temps, per exemple, són 30 minuts de bici, 30 de natació i 20 de córrer.
1: Uh-huh. Bueno, de fet, Iron Teen, ja la gent pot imaginar, no?, que
3: sí.
1: Va per allà, no?, va per l'Iron Man. En què consisteix, bàsicament? Sé que ho has mencionat, no?, bici, córrer, natació, com un Iron Man, però... fareu aquestes proves de seguit? Hi haurà un... entenc que fareu natació a la piscina, al mar, on ho fareu?
4: Sí, farem la piscina municipal d'aquí Calella, uh-huh. I després, doncs, hi haurà una petita transició en la qual ens haurem de canviar per després anar al passeig de mar, on hi haurà ja, doncs, si hi ha gent a animar-nos, doncs la gent estarà allà, i llavors ja començarem amb la bici, després hi haurà 15 minuts de córrer. Uh-huh. Per després córrer.
1: Molt bé, és la teva oportunitat. Sé que ho tenies pensat des de casa, des de fa dies. M'has mencionat algo d'uns premis que doneu al final?
3: Bueno, guanyar algú no guanyarem, però, bueno, per mi guanyar sí que guanyarem els records amb la nostra classe i amb el nostre equip, i per mi seria un bon record, de veritat.
1: Uh-huh. Veig que sí que ho tenies pensat, és típic dir-ho. Quedes molt bé, dint tu. Guanyarem no, el record d'estar amb tothom, no? Ara vull anar amb tu, Meri, preguntar-te, doncs, com a professora, no?
4: Sí.
1: Com valores això de fer activitats fora de les aules, com aquesta que feu?
5: Clar, per nosaltres el fer l'Iron Teen és el producte final d'un itinerari que treballem a l'escola, que portem treballant un mes i mig. L'itinerari es diu si és saludable fer un Iron Man, i llavors treballen diferents blocs, no? Per exemple, l'alimentació, una mica les rutines, hem treballat resistència, força, una mica més temes d'educació física. I al final, el producte final és fer l'Iron Teen. I clar, per nosaltres, tant pels professors que organitzem, com per l'escola, com per ells, és un luxe poder dedicar una hora a treballar el que estem treballant, però sortint de les aules. Clar, tenim Calella, no?, que és un lloc com bastant ideal per poder fer aquestes proves, la piscina municipal, després tenim el passeig per poder anar a córrer, fer la bici. Clar, és ideal, perquè tot allò que hem estat treballant i que hem estat veient de manera una mica molt més teòrica, la podem posar en pràctica d'una manera molt activa i fent esport, i sobretot tots junts, no?, i el que comentava la Lin. Nosaltres els hi diem, no és anem a guanyar els millors, anem a compartir un moment en el que estem tots junts, ens ho passarem bé, posarem en pràctica el que hem anat treballant, i realment mirarem, doncs, bueno, si ens agraden, i és un moment una mica més lúdic de poder fer alguna cosa molt diferent, no? Que a vegades ens costa molt, com a escoles, per recursos, per tot el que tenim, una mica poder sortir de les aules i fer activitats així. I jo crec que així és com més en realitat s'aprèn, i més ells gaudeixen també.
1: De fet, per molta gent, ja que mencionem el tema de l'Ironman, anant-nos a fer la prova gran, per molta gent també és això, no? És, no només és quedar primer o quedar segon, és doncs, acabar fent la prova, que és el que, bueno, has mencionat tu, Lin, el que busqueu fer, no? Acabar-ho i fer-ho també amb companyia. Has mencionat, que m'ha semblat curiós, que no ho havíem pensat, ni jo, de fet, que a l'hora de fer un Iron Man, en aquest cas Iron Teen, l'alimentació. Has mencionat el tema de l'alimentació, suposo que també ho inculqueu, això.
5: Sí, nosaltres treballem diferents blocs dins de l'itinerari, i el primer amb el que comencem és el tema d'una mica de l'alimentació, i parlem de productes més saludables, i per exemple, aquest dijous, justament, nosaltres tenim dos professors que han fet l'Iron Man aquest últim any, que són en Sergi i en Jordi, uh-huh. I ells els estan preparant una entrevista i els hi preguntaran sobre temes rutines, temes d'entrenaments, no?, una mica com els hi canvia la vida, com s'ho proposen com un producte de futur, o un repte que tenen, i el tema aquest, que moltes vegades no tenien en compte, no?, que veiem que són atletes, que van a córrer, però hi ha molta preparació prèvia, i una de les més importants és l'alimentació. Uh-huh. I això també ho treballem nosaltres.
1: Que al final parlem de jo ho diria en tres aspectes. Poder seria l'alimentació, no? Seria la part física, i poder la psicològica també, no? El fet de, doncs, en aquest cas, a vosaltres, si penseu en les proves de l'Ironman, en aquest cas de l'Iron Team, n'hi hauria alguna que us genera una mica de respecte, o al final les tres us són més o menys iguals?
3: No, per mi personalment les tres són iguals. No hi ha cap per mi que destaqui més. Per mi totes, per dir-ho, estan allà.
1: De difícils o de fàcils? Clar, perquè...
3: No, per mi, a veure, per mi cap, per mi és cap complicació. Per mi jo les puc fer fàcilment. Uh-huh. Però tampoc haig d'anar tan confiada de això s'ha xupat, perquè després potser vaig allà i potser em costa més una més que l'altra. Però sota el meu punt de vista, per mi totes tenen el mateix nivell de tipus
1: de complicitat, no?
3: Sí.
1: Lin?
2: Bueno, per mi sí, jo crec que no em costarà, però hi ha gent que sí. Per exemple, nosaltres en tenim a gent que està a la classe i que sí que té problemes, i aquesta gent sí que la costarà, però jo crec que a mi no, tipo,
1: ninguna no, tampoc, no?
2: No.
1: Marc?
4: Doncs jo crec que a mi personalment em costarà més la natació, ja que jo com a esport faig atletisme. Uh-huh. I com que corre i bici, pues, és com una mica el mateix, fas resistència igual, i jo pues, estic acostumat. Per tant, crec que la natació em costarà més que bici o córrer.
1: Que això no ho hem mencionat. Ho feu una classe? Sou de segon d'ESO vosaltres. Feu una classe o feu un curs?
5: Les tres classes de segon d'ESO.
1: Ah, només un any, no? Només
5: sí,
1: pel segon d'ESO.
5: Sí, el que, clar, el més important d'aquí és, ells ho han de fer tot, no? O sigui, tots han de ficar a la piscina, tots han de córrer, tots han d'anar amb bici. El que és veritat que si algú del teu equip, han de treballar en equip, i al final jo crec que és el valor màxim que s'enduran d'aquí.
1: I tant.
5: Llavors, si per exemple en Marc és boníssim nedant, pues igual pot fer tres piscines...
1: Fet una cara, ho acabo de dir.
5: Si després corrents, doncs li costa una miqueta més, però la línia correrà una miqueta més per ell. El més important, al final, és fer-ho tots, entre tots, i sobretot animar-nos. I animar-nos entre nosaltres, i tothom que vulgui venir al passeig a veure'ns, estarem encantadíssims de que vinguin a veure'ns, perquè també tindrem DJ, tindrem una miqueta de festeta, i estarà tot molt animat. I al final és una mica això, no? Passar-ho bé, gaudir, i provar de fer-ho tot, i arribar fins on puguem.
1: Clar, tampoc ho hem pensat, suposo que quants alumnes sou més o menys?
5: Som 93,
1: 93.
5: A segon d'ESO.
1: Que d'aquests 93 entenc que no tothom fa esport, és algo, doncs, lògic, no? Que tots els cursos sempre hi ha gent que no, que poder fa altres extraescolars, no? En aquest cas suposo que hi hauria un altre factor, no? Complicat a l'hora de...
5: Clar, hi ha gent que, bueno, pues que no fa esport, o que no, al final no se li dona bé no passa res, no? Però bueno, entre tot l'equip el que farem és animar-los, i si han de trigar a córrer una mica més que un altre, és que no passa res. Al final no anem a guanyar, no? Anem a participar i anem a estar tots junts i a passar un dia diferent fora de l'aula.
1: Uh-huh. Ara va, us pregunto, us ho he de preguntar, voldreu fer un Ironman? Teniu pensat? Suposo que sabreu la resposta més bé quan feu l'Iron Team, no? Però així a simple vista, teniu com a objectiu, o us agradaria fer un Ironman si tinguéssiu les capacitats?
3: Jo personalment, jo no em veig capaç de fer un Ironman, perquè si potser l'Iron Team ja potser ja em fico nerviosa, potser amb l'Ironman m'hi poso més, però sota el meu punt de vista crec que també és una experiència per gaudir-la, però jo no em veig en cor de fer un Ironman. Però per exemple, si vaig a fer alguna cursa que no és com l'Ironman, que la distància és més curta, potser sí, però jo un Ironman sincerament de gran jo no em veig fent-la.
1: I tu, Lin?
2: Jo tampoc, jo crec que... Buah.
1: És complicat.
2: Sí, sí, i molt.
1: Marc?
4: A veure, jo trobo que com a molt de gran arribaré a fer un Iron Team igual. Vull dir, no em veig amb cor de fer un Iron Man. Trobo que és massa córrer, massa bici, massa nedar.
1: Bueno, fas atletisme, una marató, entenc, no? Poder? T'atreveixes en un futur?
4: Encara. Una marató...
1: Mitja.
4: Sí, mitja seria l'ideal.
1: Clar, en aquest cas és curiós com funciona el cap moltes vegades, no? Poder en un moment que no ho tens pensat, penses que per mi seria impossible fer una cosa com aquesta, però llavors al final a la que entrenes o a la que proves de fer un Iron Team com el que fareu, et dones compte que el cos i el cap sí que té les capacitats, doncs, de fer una prova com és l'Ironman, que és una prova doncs, de les més dures que hi ha físicament. Se'ns acaba el temps, malauradament, de l'entrevista. M'agradaria que féssiu una espècie com de missatge, no?, per animar tothom que s'animi a apropar-se, a animar-vos una mica, i aquest objectiu que teniu vosaltres doncs, per d'obtenir a l'hora de fer aquesta activitat.
3: Jo animo la gent a venir perquè al final és una activitat que tant com el públic com els atletes que correm, que nedem i que anem en bici, és una experiència bastant xula que se't queda, com ha dit la Lynn, amb la teva classe un bon record, i jo els animo a veure perquè crec que conjuntament ens ho passarem molt bé.
1: Lynn?
2: Bueno, el mateix que ha dit la Mariona, que és un bon record, de veritat, i saps, quan estàs fent tu aquesta activitat i tipo, gires així i veus que hi ha molta gent que t'està animant, això la veritat seria molt guai per mi, tipo, no ho sé, seria molt guai.
1: I queda't amb la reflexió que has dit del premi, sí, que és molt, molt interessant. Marc?
4: Jo cada any vaig a veure la gent córrer l'Ironman perquè doncs m'agrada veure, com més que res agafo com a punts per saber si jo corro bé en comparació amb ells. Trobo que m'ho passo molt bé aplaudint a la gent, animant a que corri, per tant, trobo que ha de ser una experiència molt divertida anar a veure'l a nens que també ho fan, per tant animo la gent que hi vagi a veure.
1: Molt bé, Mary, si vols donar un missatge
5: final. No, jo, bueno, també animar la gent que ens vingui a veure, sobretot a ells, que s'ho passin bé i que gaudeixin del dia, perquè és un dels dies que se'n recordaran d'això, i bueno, també agrair una mica, no? Tu saps que clar, aquí hi ha molt de moviment darrere per poder passar aquest dia, no? L'empresa Ironman ens ajuda, l'Ajuntament de Calella, la piscina, l'escola, estem tots bastant implicats, no? Perquè ells s'ho passin bé, gaudeixin del dia, i al final és amb el que s'han de quedar, en passar-s'ho bé.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies als quatre per venir avui a parlar d'aquesta activitat, i que vagi molt bé, que us vingui molta gent a animar, i que quan acabeu l'Iron Teen penseu si voleu fer l'Iron Man o no.
4: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Molt bé, i ràpidament anem a fer el tal dia com avui. Martí, què passava tal dia com avui? Bueno, primer, abans de començar, a qui felicitem?
6: Doncs sí, comencem felicitant primer de tot a George Lucas, que és el director i creador de Star Wars, i també el dissenyador de moda i empresari espanyol Adolfo Domínguez.
0: Molt bé, i avui també és algun dia important?
6: Sí, sempre, cada dia hi ha alguna celebració com a dia, i avui és el dia continental de les assegurances de tota mena, què et sembla?
0: Bé, podríem contractar sí. Qualsevol mena d'assegurances, no? Hi ha gent que s'assegura les mans, altra gent que s'assegura la vista...
6: Exacte, tot ben assegurat avui.
0: Perfecte. A veure, primera efemèride que podem destacar.
6: Som-hi. Parlem de que tal dia com avui, l'any 1897, el físic italià Marconi va realitzar la primera transmissió de ràdio de la història. I és que Marconi va demostrar que es podien enviar senyals sense fils utilitzant només ones electromagnètiques, eliminant la necessitat de cables telegràfics. Les primeres proves exitoses van aconseguir enviar senyals entre punts separats per obstacles naturals, demostrant que les ones podien superar muntanyes i també llargues distàncies.
0: Molt bé, i el tal dia com avui en clau musical?
6: Doncs en clau musical parlem de que tal dia com avui, però l'any 1998, va morir el cantant i actor nord-americà Frank Sinatra, d'un atac de cor. Però en lloc de parlar de la seva vida, que ja ho vam fer setmanes enrere, parlarem avui de la cançó que escoltem ara, anomenada New York, New York. La cançó no era originalment de Sinatra, ja que va ser escrita per la pel·lícula homònima de Martin Scorsese l'any 1977 i interpretada inicialment per Liza Minnelli. Escoltem-la de fons, Gemma, aquesta famosíssima cançó que, com hem dit, s'anomena New York, New York.
0: Frank Sinatra, mare meva, quina veu, quin artista, que vaja, només amb aquesta cançó és capaç de seduir a qualsevol persona, eh?
6: Sí, sí, i també una veu molt radiofònica, et diria, parlant de també el Marconi, però amb aquest New York tan potent. Bueno, com tu has dit, segur que era un gran seductor.
0: Sí, jo crec que és la banda sonora de qualsevol cita que vols que vagi bé, doncs poses Frank Sinatra i tot anirà perfecte. Martí, guapo, fins ara.
6: Fins ara, Gemma.

0: Paral·lelament, la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Si 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
4: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La Biblioteca Enric Miralles amplia horaris a partir de dilluns per facilitar l'estudi de la selectivitat. La Biblioteca de Palafolls torna a posar en marxa el servei d'aules d'estudi nocturnes per donar suport als estudiants del municipi. A partir d'aquest pròxim dilluns, l'equipament ampliarà el seu horari de tancament habitual per oferir un espai tranquil i adequat per la preparació de la selectivitat i dels exàmens finals. Aquesta iniciativa s'allargarà durant gairebé 4 setmanes, període en el qual la biblioteca no tancarà a les 8, sinó que es mantindrà oberta fins a 9:45 del vespre, de dilluns a divendres. L'objectiu d'aquesta mesura és que els joves disposin d'un marge més ampli d'estudi en un entorn silenciós, evitant el soroll o les interrupcions que poden generar les activitats culturals que s'organitzen durant la tarda a l'equipament. Durant aquesta franja horària especial, la biblioteca funcionarà exclusivament com a sala d'estudi. Els usuaris, que han de ser majors de 16 anys, podran gaudir de connexió gratuïta a internet via wifi, accés als endolls de la sala per connectar ordinadors i dispositius portàtils i entrada lliure sense necessitat d'inscripció prèvia a l'estudi individualitzat. Cal tenir en compte que en aquest horari ampliat no es podran realitzar préstecs de llibres ni tampoc utilitzar els serveis d'impressió. Així mateix, es recorda als usuaris que és obligatori guardar silenci per respectar el treball dels altres i que no està permès menjar ni beure a les instal·lacions. Tot i que l'accés general és lliure, la biblioteca ofereix la possibilitat de reservar la sala Miralles per tots aquells estudiants que necessitin treballar en grup o fer ús de la pissarra per compartir conceptes. En aquest cas concret, sí que cal fer una reserva prèvia adreçant-se directament al taulell de la biblioteca durant el seu horari habitual d'obertura de dilluns a divendres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: Seguim en directe a l'Ona Maresma quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca. Jordi Petzavalls, què ens expliques avui?
3: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, una efemèride avui ideal per al que passarà d'aquí no res, i és que parlarem amb la nostra especialista en moda. Doncs utilitzo aquesta excusa per parlar-vos també d'una efemèride referent a la moda al nostre, a la nostra comarca. Ens fixem en les revistes comarcals de tal dia com avui, però de l'any 98, quan sortia tota la informació del que va acabar sent, doncs, una realitat. La revista Reporter de l'Alt Maresme destacava en la seva edició l'arribada d'Inditex al municipi de Tordera. Inditex, doncs, havia decidit instal·lar-se a Tordera al costat de l'empresa Fibra Color, de la qual era principal accionista. L'anunci del grup textil gallec, propietari de les marques, les coneixem, Zara o Massimo Dutti, per exemple, aixecava una gran polseguera i, alhora, moltes expectatives de trobar feina. La implantació a Tordera de la fàbrica Fibra Color, que llavors tenia més de 300 treballadors i era capdavantera en el sector dels acabats tèxtils, va significar un autèntic revulsiu econòmic. Ningú no dubta que la inversió del grup Inditex, deien, representava llavors la consolidació definitiva de l'empresa més important de la població i l'arribada de la inversió econòmica més important també dels últims anys. Inditex preveia invertir, segons deia l'article, 7.000 milions de pessetes per consolidar un centre logístic i de distribució de les conegudes marques Massimo Dutti i Bershka, aquesta última llavors encara doncs poc coneguda en el mercat, a part de la promesa de la creació de llocs de treball per la gent de l'Alt Maresme. Un projecte, doncs, que, com dèiem, amb el pas dels anys, també ha anat creixent fins a dia d'avui, Gemma.
2: Molt bé, doncs Jordi, com bé tu comentaves, el que ens has explicat ens va fantàstic per anar cap a la secció de moda, així que moltes gràcies, fins ara.
3: Tot vostre, gràcies.
2: I ara arriba a l'espai de moda amb la Judit Jiménez, la nostra estilista i experta en moda. Avui comentem amb ella alguna de les tendències més sorprenents que s'han fet virals recentment a les xarxes socials, com per exemple els bolsos que estan oberts. Són tendències o modes que poden semblar absurdes però que cada vegada tenen més seguidors. Judit, benvinguda. Hola. I bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Què tal, com va el dijous?
4: Mira, fantàstic, perquè demà me'n vaig a Roma a les 8 del matí. Estic desitjant que voli.
2: Ostres,
4: que voli un dia.
2: Que bé.
4: Me'n vaig a Roma perquè és el meu aniversari el cap de setmana i m'han regalat un viatge a Roma i és molt guai.
2: Molt bé, doncs que felicitats.
4: I de cul, perquè estic aquí amb un dia d'aquells de promos bèstia, està això, mare meva.
2: Bé,
4: de gent,
2: el dia ja s'acabarà el dia ràpid i demà doncs ja crec que aquesta hora de la tarda ja estaràs passejant per Roma. Ui. Menjant un gelato.
4: Estaré fent un free tour a les 5 de la tarda.
2: Molt bé. Doncs Judit, comencem. Digue'm. La secció. Últimament s'ha posat de moda, per exemple, portar el bolso obert, deixant veure el que hi ha dins. Ja, és com un reclam a robeu-me, no?
4: Jo és que quan l'altre dia, mira, això em va passar aquest Nadal precisament, que jo volia una bossa, un bolso, i no vaig trobar un bolso que m'agradés perquè tots els que ven a les botigues estan oberts. Mm. I deia, no vull un bolso obert, també em roben. És que, a més, no el trobo gens pràctic, que a qui li agradi, estupendo, però no porti res de valor a dintre perquè els pickpockets fliparan mandarines.
2: Clar, és que és super fàcil robar.
4: Si ja t'obren una bossa tancada, imagina't poder posar la mà oberta, ja, és com, no sé...
2: No té sentit.
4: Em sembla la cosa més, jo què sé, no sé si és per confiança o per què, però jo no ho faria mai això de la vida.
2: No té gaire, la veritat que no té gaire lògica.
4: No.
2: Més tendències, les sabates ugly, que significa doncs lletges en anglès, que són voluminoses, en definitiva, que són lletges, no?, a simple vista, sí. Continuen triomfant. Judit, dona'ns la teva opinió d'aquest tipus de sabata.
4: Mira, jo les vaig viure als anys 90 amb la moda grunge, que va sortir tipus Nirvana, i tots aquests anaven amb els crocs i amb sabatilles de les ugly sabates i els looks ugly. Era molt tot general. Llavors em sembla que si ho saps combinar és com tot, potser queda bé, et dona, fa un toc de gràcia. Però si vas tot agli o vas tot molt assetejat, compte, eh? Sí. Perquè al final l'agli, que és lo lleig, es va donar de la mama l'estil de xat, saps? Uh-huh. I és una miqueta, pot ser una miqueta, ja que parlem en termes anglesos, scruffy, tot pagat.
5: Clar, clar, clar.
4: Tal qual, eh? I també... O sigui, per, uh-huh, per mi, jo tinc crocs, eh? Però tinc crocs roses, saps? Clar. Llavors, clar, no dona, sí que són d'aquest rotllo, però clar, si te'ls poses amb un vestit a l'estiu i tal, però són monos, o amb una història texana i tal, però portar-los, no sé, molt, molt bèstia, compte de com es combina.
5: Uh-huh. Una altra tendència també és portar diversos cinturons alhora. Això és una aposta estilística o és una exageració?
4: Jo, per mi és una exageració, el que passa que, clar, això depèn dels faixonets que hagin posat de moda. El multicinturon, ja va haver-hi temps que hi havia cinturons que eren, però eren cinturons molt llargs, que feien dos o tres voltes, no sé si te'n recordes, mm, que eren molt finets, i llavors era com una serpent, que també estudia de moda, també va sortir de moda en els rellotges amb corretges infinites, que tenien moltes voltes. Mm. Llavors, a veure, per mi, jo no n'he tingut mai cap, perquè una vegada ho vaig provar i em va semblar molt incòmode, perquè es clava molt, perquè clar, com que no són tous, que es mouen de pell, quan te sentes, si tens una miqueta de xixilla, doncs et va marcant tot i et fa mal, no? Llavors molesta. Però bueno, qui li agradi, tu, endavant, eh?
5: Uh-huh. Ara que ve...
4: Perdona, digue'm. Els veig monos amb un vestit camisè així una miqueta ample, si te'l poses per, saps? Per,
5: sí, encara es podrien salvar.
4: Em sembla que sí, aquí sí.
5: Una altra tendència, ara que vindrà el bon temps, a... breument, no parlarem molt de banyadors perquè potser encara no, mm-hmm, no toca, però hem vist biquinis que són com si portessis dos biquinis, un a sobre de l'altre. No sé si això ho has vist també.
4: Sí que ho he vist, sí. De fet, bueno, és que...
5: Clar, és que...
4: és el que et dic, és perquè és inventar el que no, ja no saben què fer, saps?
5: Ja. Yeah.
4: De fet, això ho podríem fer qualsevol de nosaltres, dir, em poso dos calces i poso dos sostens a sobre, saps? Mm. No, tu li trobes sentit? En roba interior no, en banyador perquè n'ha de tenir, doncs mira, si realment ho fan com quan portem la doble samarreta, saps?
5: Sí.
4: Que és una samarreta que sembla que em portis una altra sota,
5: sí,
4: o el típic jersei que porta un coll de camisa perquè li surt i no té camisa, saps?
5: Clar, clar, clar.
4: És una cosa rara, al final dius, bueno, o t'agrada o no t'agrada. Jo no sé si m'ho posaria pas.
5: De fet, ara que comentes el tema de la samarreta aquesta típica de tirants, crec que encara estan de moda, o sigui,
4: sí, sí,
5: han tornat trepitjant fort.
4: Sí, sí, sí, sí, les trobes i veus que una i et tapa l'altra i et surt per sordera i el volum i venga. És que, bueno, és el que parlàvem fa uns mesos, no? És el que es duien els volums i les capes, llavors es porta a totes les, s'intenta dur a totes les branques de la moda.
5: Mm.
4: Uh-huh. És això.
5: Mira, una tendència força polèmica, podríem dir, no? Agafat amb pinces, però la moda, sí, no pants, és a dir, que sembla que portes pantalons curtets, però que sembla que no portis res, perquè no, ho portes amb una americana o un jersei molt llarg i per tant sembla que vagis sense pantalons.
4: Són calces. Per mi són calces. Ho sé, o sigui, aquí cadascú té la seva opinió, eh? N'hi ha molt monos, eh? N'he vist uns a Desigual, que era, els va treure una model que li quedaven espectaculars, imagina't, però clar, era una calça de punt, de color blanc i vermell de ratlletes, moníssima, amb el top a joc, clar, si poses una jaqueta ja no es veu.
5: Clar.
4: I llavors és com si, és que és una calça, una faja braga, saps? Uh-huh. És com un culot, una miqueta així, i et diuen que això és un pantaló, sisplau, diem-li les coses pel seu nom, no passa res. Si ara es posen calces pel carrer, que és normal, vinga, podem posar calces pel carrer, però no digueu que són pantalons, perquè no, ara això sí que està bé que diguis no pants.
5: Ja. Yeah.
4: No són pants, és veritat,
5: no pants.
4: Sí, són calces. Mm. No pants, són calces. Mira, podem fer aquí un eslògan reivindicatiu. Però és que em sembla una tonteria, o sigui, si qui vulguin així que hi vagi, però que no diguin que és que vaig pantalons, no portes pantalons.
5: No.
4: No dus ni shorts.
5: Ja. Yeah. Mm-hmm, total.
4: Ja tenim la polèmica del short de l'ancla, que recordes que es puja de la, que es veu tot el culete?
5: Mm.
4: A mi tampoc m'agrada això, saps? Però clar, això ja li deixo a la elecció de qui vulgui.
5: Sí, sí,
4: però...
5: clar, cadascú, més enllà doncs, ja, de la moda, es cull el que...
4: Després és com tu et trobis còmode, si tu et sents a gust així, endavant, tira milles, que ningú t'ha de dir res, no saltaria, almenys jo, però que és això, que és molt raro, no? que diguin les coses, almenys pel seu nom, sisplau.
5: Doncs sí, mira, més tendències, roba amb efecte arrugat o descosit o envellit, allò que comprem antigament, no?, que les mares i les àvies es posaven les mans al cap quan la gent es comprava un pantaló trencat, i ara és que és super habitual.
4: Mira, Gemma, perdona, un segon, la meva iaia em pot descansi, pobreta, jo tenia el meu pantaló en estripa que m'encantava i me'l va cosir.
5: Clar.
4: Sabia un dia me'l vaig trobar que m'havia fet un... però me l'havia cosit amb una gràcia. Jo, iaia, que no, que jo era així, que es veia el genoll. Ai, jo em pensava que se t'havia estripat i te l'he cosit, pobreta.
5: Clar, no, és que no és lo normal, en veritat.
4: No, a veure, jo m'agrada molt la moda així una miqueta desgastada i tal, si no es veu, o sigui, que estigui fet malbé, eh? Clar, tampoc em gastaré una pasta amb uns pantalons que siguin super mega trencats, perquè això em sembla estúpid, perquè realment si compres uns texans bons a la llarga es trenquen sols. I se't desgasta de forma natural i queda molt més xulos, igual que les jaquetes de tipus efecte pell, que es van fent més currades, no?, i que són més xules amb els anys, però no perquè te la compris ja amb aquest efecte, sinó que es vagi fent una miqueta. Però bueno, és una cosa que tampoc em molesta, eh?
5: Ja.
4: Saps? Si té fills, això no em molesta.
5: I d'aquestes,
4: si és així.
5: D'aquestes tendències, quina creus que pot tenir més recorregut? Perquè algunes van i tornen, no? Algunes coses les desenterrem i tornen a posar-se de moda, però quina creus que pot, doncs, tenir una vida més llarga?
4: Jo crec que el de l'efecte vell, envellit. Perquè és que la gent li agrada, saps? O sigui, i a més el que et dic, no, ja no que s'ho compri, sinó que veig que busquen roba dels seus pares i roba dels seus avis perquè tinguin aquest efecte. Jo me n'he donat molt d'això, de veure a persones que conec que van amb jaquetes i aquesta jaqueta era del meu avi, hosti, pues sí, però és que és guapa, saps? I ara es porta i és així envellida i tu te la pots anar a comprar igualment a la botiga, no?, amb aquest efecte. Jo crec que aquesta seria el que més, això i els pantalons estripats, eh? Els pantalons estripats sempre n'hi ha.
5: Jo crec que també les peces vintage, no?, que van,
4: sí,
5: molt buscades, clar.
4: Això va super buscat. Jo ara, de fet, aquest cap de setmana, si puc allà a Roma, em sembla que hi ha un mercadillo que si puguem fer un cop d'ull a veure què hi ha.
5: És que els bolsos, així que són com una mica, o sigui, de fet hi ha botigues de totes les marques, que ja venen bolsos d'aquests que semblen de la nostra àvia.
4: Sí, sí, jo, i són guapíssims, amb la forma rodoneta, no sé què, aquests, bueno, la Viva, per exemple, en tens aquests, i és un model que tenen ells que és moníssim, i porta la tancadura aquella de ferro que fas el clec, saps? Antic, sí. I són xulíssims. Clar, és una cosa que t'ha d'agradar, però són molt xulos, però clar, si a sobre vas a un mercadillo d'aquests vintage i et trobes una peça que té uns anys i a sobre et sortirà de preu, dius ole, ole, ole, jo,
5: clar,
4: saps?
5: Aprofites, tots són avantatges.
4: Exacte.
5: Judit, doncs avui hem parlat de tendències que tornen i que a vegades, doncs, no arribem a entendre del tot perquè acaben sempre tornant, però com bé ens has explicat i hem analitzat cada una d'elles, et donem les gràcies, que acabis de passar un bon dia. Demà, felicitats, és d'hora, però felicitats.
4: Moltes gràcies, moltes gràcies.
5: I disfruta molt aquest viatge, un petó.
4: Molt bé, un petonet, adeu.
5: Seguim avançant, malgrat acollirà una nova edició del Festival Solidarity Park del 29 al 31 de maig, una cita que combina memòria històrica, cultura i també reflexió col·lectiva amb l'objectiu de recordar els brigadistes internacionals i reivindicar valors com la solidaritat. En parlem amb el membre de la comissió organitzadora, amb la membre Sònia Garangou. Endavant.
6: Bé, malgrat es prepara per tornar a ser escenari de memòria, cultura i compromís amb una nova edició del Festival Solidarity Park, una cita que vol recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació que van perdre la vida lluitant contra el feixisme, però també reflexionar sobre el present i el futur des d'una mirada col·lectiva internacional. Durant 3 dies, el municipi acollirà activitats culturals, artístiques i de debat amb participants vinguts d'arreu del món, posant especial èmfasi en la memòria històrica, el paper de la joventut i la creació de xarxes de solidaritat. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la Sònia Garangou, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park. Sònia Garangou, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Bé, per començar, què representa el Festival Solidarity Park d'en Parmagrat i quin és l'esperit amb què neix aquesta iniciativa?
7: Bé, doncs el Solidarity Park com a festival va néixer per intentar fer uns actes commemoratius cada any, més o menys per la data en què el Ciutat de Barcelona, que era aquest vaixell que, com tu deies molt bé a l'entrada, portava brigadistes internacionals que van ser atacats just a davant de Malgrat, i no només per commemorar aquest fet històric, sinó també com un punt de trobada per reflexionar sobre la memòria històrica i quina influència, no?, té aquest passat en el nostre present, i establir com aquesta mena de diàleg, no?, de què ens pot ensenyar la història.
6: Mm-hmm. Quantes edicions del festival Solidarity en portem ja?
7: Aquesta serà la cinquena presencial, però abans se n'havia fet també alguna edició online, però diguem que presencial amb el format actual, aquest és el cinquè any.
6: Val, és a dir, llavors podríem... Val, d'acord. Dit això, una de les activitats destacades és la trobada d'estudiants i familiars de brigadistes internacionals. Quin valor té aquesta dimensió internacional i també intergeneracional, no?, entre aquests dos grups?
7: Bé, doncs per nosaltres és molt interessant poder facilitar aquesta trobada, perquè el Solidarity Park, a banda de fer un festival cada any, també és un projecte educatiu. Llavors, doncs, treballem amb diferents instituts, no només d'aquí de Malgrat o de la zona més propera, no?, com pot ser, doncs, l'Institut Lluís Companys de Tordera. Alguns anys també hem participat a instituts de Lloret, alguns de Barcelona, sinó que també hi participen instituts d'altres països d'Europa, com els Països Baixos, Anglaterra. Ara fins i tot hi ha instituts de Sydney, no?, que estan començant a posar en pràctica, no?, també aquest projecte educatiu. Llavors, el projecte educatiu es treballa a les aules i treballen molts estudiants, i aquesta trobada una mica és el punt final de cada any del projecte educatiu, que aprofitem que es fa el festival, i alguns dels estudiants que han participat, doncs, es poden trobar i entre ells intercanviar, doncs, les experiències, no?, i el que han après treballant, no?, aquestes activitats, però també poder trobar-se amb familiars dels brigadistes que han estat estudiant a classe, han buscat les biografies, no?, i considerem, doncs, que això és molt enriquidor pels estudiants. L'únic que ens sap greu és que no podem a fer una trobada amb tots els estudiants que participen en el projecte, perquè són molts, i llavors fem una trobada com una mica més petitona, i normalment reunim a uns 100 estudiants.
6: Mm-hmm. Després també hi ha una activitat en la que tu hi participes directament, que és amb la presentació de l'exposició Invisibles però Decisives. Qui trobarem en aquesta exposició i per què és important posar el focus en el paper de les dones durant la Guerra Civil?
7: Aquesta és una exposició que és itinerant, ja s'ha fet s'ha exposat a altres llocs de Catalunya. Ens ve des del COMEVE, que és el consorci que es dedica a tota la gestió dels espais de la Batalla de l'Ebre, i és una exposició que ens va semblar que era interessant, no?, perquè explica una mica quin va ser el paper de les dones durant la Guerra Civil, tant de les dones milicianes, que són les que van anar a lluitar, no?, en primera línia, però també ens explica el paper de les dones a la rereguarda, des de diferents tipologies, no?, de dones, algunes que estaven més polititzades, altres que no tant, i també cap al final de l'exposició hi podem veure cinc perfils, no?, de dones diferents, algunes internacionals i altres que no, que van destacar, no?, d'alguna manera durant el conflicte.
6: També tindran diferents concerts de cantautors, entenc. Tindran també, bueno, sessions musicals i també taules de debat, oi?
7: Sí, aquest any fem dos concerts. El primer, el divendres a la nit, que es fa a la Barretina, i és interessant perquè aquest any una de les coses que destaquem com a eix conductor del festival, cada any sempre el festival, a banda de tractar sobre memòria i brigades internacionals, que serien els temes així centrals, sempre intentem, doncs, donar-li un matís, no? Llavors, aquest any ens hem volgut centrar en els brigadistes que van venir a lluitar a la Guerra Civil però que provenien de països àrabs, per exemple, doncs, de Palestina, del Líban, però també del Magreb, no? Llavors, en aquest primer concert tindrem música a Masik, no?, que ve de tota aquesta zona del nord d'Àfrica, i també tindrem un cantautor escocès, no?, i veurem com aquesta barreja de cultures, que també es va donar, no?, que és una de les coses que hi ha més interessants de les brigades internacionals. I el dissabte a la nit fem un concert, que aquest any és el primer any que es fa, que és un concert, li diem, com més dedicat, no?, al públic més jove, en el que hi participaran gent d'un grup que es diu Brigada Intergeneracional, que hi han vingut altres anys al Solidarity Park i que canten cançons relacionades amb l'època de la Guerra Civil, però també hi actuarà un grup d'estudiants dels Països Baixos, que precisament han treballat al nostre projecte educatiu, també un grup d'estudiants de l'Institut Ramon Turró, que des de l'optativa que fan de música estan preparant l'actuació, alumnes de l'Institut Quatre Cantons, que han fet dues cançons relacionades amb la Batalla de l'Ebre i amb les brigades internacionals, i després també tindrem un cap de cartell, no?, d'un grup ja, diguem, una mica més conegut, que és el que, diguem, tancarà el concert.
6: Val, Anna, també en aquest context que deies, que voleu donar visibilitat a brigadistes d'altres països, no?, dels països àrabs, etc. Entenc que també per això heu també triat una activitat que es diu Art en Viu amb la participació d'artistes iraquians, correcte?
7: Sí. Molt aquests bé. Artistes iraquians, de fet, el primer dia del festival, que és el divendres a la tarda, ja inauguraran una exposició que es farà a la biblioteca, en la que ells han fet obres d'art inspirant-se en les brigades internacionals. La majoria d'ells són artistes plàstics, llavors doncs exposaran aquestes obres que han fet, i llavors el dissabte faran una obra en viu, no?, i la gent podrà veure doncs com estan pintant-la, i a la tarda, no?, quan ja hi hagi la cerimònia, doncs la podrà veure acabada. Un d'aquests artistes és familiar de brigadistes internacionals i llavors també ens oferirà el seu testimoni, i és una mica aquesta connexió, no?, que volíem fer aquest any amb aquests brigadistes que venen d'altres països.
6: Dos cosetes ja, perquè hi ha moltes activitats, no?, però per destacar-ho, teniu la cerimònia d'inauguració dels nous ulls de bou al Monument Solidarity Park. Què és això dels ulls de bou?
7: El Monument Solidarity Park es va inaugurar l'any 2022. I bueno, té com forma de vaixell. Llavors hi havia uns ulls de bou en aquest vaixell fet de pedra que l'artista, l'escultor, els va deixar llisos. I la idea de deixar-los llisos és perquè els alumnes que treballen en el projecte educatiu, una de les activitats que fan és que se'ls demana que dibuixin el que els ha suggerit la història, no?, que han descobert d'aquest enfonsament d'aquest vaixell durant l'època de la Guerra Civil i de la solidaritat no només dels brigadistes que venien a ajudar, sinó també dels pescadors de Malgrat que van sortir a rescatar-los, no? Mm-hmm. Llavors, aquests dibuixos que fan els alumnes, que per exemple l'any passat n'hi havia més de 300, es fa una votació que tothom que vulgui doncs pot votar, i d'aquests més votats se'n trien 12 que formen part del calendari que cada any fa l'associació Solidarity Park, i d'aquests 12 se n'acaben triant 4 que són esculpits a l'any següent i posats en el monument. Llavors aquest any els 4 ulls de bou que s'inauguraran són dels estudiants que van guanyar el concurs que van fer, diguem, els dibuixos el curs passat. Llavors ens fa il·lusió perquè alguns d'aquests estudiants doncs podran estar amb nosaltres a la cerimònia d'inauguració i podran explicar doncs per què van fer aquell dibuix, en què es van inspirar, no? I estar presents, no?, en el moment en què ja el podran veure fet en pedra, no?, i posat en el monument.
6: Val. De quins instituts, o sigui, els alumnes que hi participen en totes aquestes activitats són de tots els centres educatius de Malgrat o de quins són?
7: Sí, aquest any tots els centres educatius de Malgrat participen en el projecte, a les escoles Folladors, el Vedruna, l'Institut Ramon Turró i també les escoles
6: concertades.
7: Exacte, tant concertades com públiques, i també hi participa l'Institut Lluís Companys de Tordera, un institut de Barcelona, que és l'Institut Martí Pous. Després també tenim tres instituts d'Anglaterra que també participen. De fet, una de les guanyadores del concurs de l'any passat és un estudiant d'un d'aquests instituts que també vindrà amb motiu de la inauguració, i un institut dels Països Baixos. Aquest any aquests són els instituts que han participat.
6: Entenc que totes les activitats són gratuïtes, que tothom qui vulgui pot participar i pot, pot anar-hi, no?, en cadascuna d'aquestes, Sònia. Doncs ho hem de deixar aquí. Sònia Garangou, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el dia.
7: A vosaltres, gràcies.

0: Moment de repassar la pregunta del dia. Martí Capçada, tenim per aquí?
1: Estic aquí, Gemma.
0: Sempre atent, tu? Sempre al peu del canó.
1: I tant, ja ho tinc tot controlat. Sí, doncs sí. Bé, com tu has dit, fem un petit repàs a la pregunta que fèiem avui a les xarxes socials, que era si us feia por al mar. Us feia por o us feia respecte? La veritat és que sembla que tenim oients valents, Gemma, perquè un 66% de la gent ens ha dit que no li té por al mar. I l'altre 33%, en el qual m'incloc jo, hem dit que sí, així que, bueno, podeu seguir votant i veurem com acaba l'enquesta.
0: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Avui us preguntem a l'Ona Maresma si el mar us fa por o respecte, no? Perquè potser no és por com a pànic, és més aviat un cert respecte. I podeu respondre a Instagram i a X, oi que sí, Martí?
1: Molt ben dit, Gemma, res a
0: molt
1: afegir.
0: Bé.
1: A tu
0: perfecte.
1: Et fa por?
0: A mi, Martí, m'has fotut la desco en l'aire. No passa res.
1: Bueno, allarguem 50 segons més.
0: I tant, coses de la ràdio. Que no pateixis. A mi el mar em fa por, o sigui, no, perquè quan és estiu em banyo i tot bé i fantàstic, però sí que quan hi ha mala mar o quan diuen que hi ha alerta perquè hi ha meduses i coses d'aquestes, sí que em fa, doncs, certa cosa al mar.
1: És que el tema meduses també és un altre debat que podríem dir un altre dia, perquè hi ha gent aquí, i això sí que no és un animal mortífer, si més no, com els taurons, però hi ha gent que li té molt de pànic a les meduses. És a dir,
0: sí.
1: Que, bueno,
0: sí.
1: Hem d'anar en
0: compte. Si als oients també els hi fa tant de pànic aquests animals, els taurons, o bé qualsevol cosa que podem trobar al fons marí. Martí, fins ara, gràcies per la pregunta del dia.
1: Fins ara, a tu, Gemma.
2: La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I ara us volem fer una proposta. Si demà al vespre no teniu res a fer, què tal que us sembla visitar Palafolls per gaudir d'un sopar popular i altres activitats? Oi que sí, Jordi? Què ens proposes?
3: Sí, Gemma, doncs obrim de nou l'agenda cultural per apuntar-hi encara una nova activitat. I és que Glob de Bosc organitza aquí a Palafolls, demà al vespre, una nova edició del Fem un Glob. Per explicar-nos-ho avui a l'Ona Maresma, ens visita un dels components d'aquesta entitat. El tenim aquí al costat, Marc Stock. Molt bona tarda.
4: Bona tarda, gràcies.
3: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Situem-nos una miqueta. Jo crec que ja deu quedar poca gent, que no coneix el Fem un Glob, una de les activitats que ja marqueu sempre al calendari habitual cada any amb l'entitat Glob de Bosc.

0: una miqueta de festeta diguem, durant aquella estona que estem allà.
1: De fet, aprofiteu també per fer l'entrega dels premis del concurs Glob Literari, que després, si vols, també en parlarem, i que vam organitzar o va organitzar al voltant del mes d'abril. Per tant, tanqueu un concurs literari, però també és veritat que és un moment de trobada per vosaltres i per posar-vos una miqueta al dia, no?
0: Exacte, sí, és una miqueta aquesta, com deia, aquesta excusa que tenim de fer-nos, diguem-nos, donar-nos un homenatge, no?, a tota la feina que anem fent durant l'any, i aquesta festa, doncs, com bé ja he dit, és bastant íntima, però bueno, ara quan en parlem veureu que aquest any l'hem ampliat una mica més i hem obert una mica els eixos per fer la festa una miqueta més gran, amb un final bastant més, bueno, que amplia una miqueta les persones que puguin venir a aquesta festa.
1: Tot començarà, Marc, amb un taller de còctels que portes tu mateix.
0: Exacte, aquest taller de còctels serà per mi la primera vegada que el faig, la primera vegada que es va fer un taller de còctels a Fem un Glob, jo no hi vaig poder ser, i em fa molta il·lusió perquè és un àmbit que a mi m'agrada molt. No sóc una persona professional d'això, però sí que em considero un amateur, diguem, dels còctels, i tinc molts estris a casa. Sempre que ve gent a casa, doncs ofereixo alguns còctels que sé fer i que sé que agradaran, i això és el que vull fer aquest taller, oferir alta cocteleria, que li diria jo, sortir una miqueta dels còctels típics que la gent sol fer a casa, que són els gin tònics, el vermut sol o els cubates, no?, i fer algun còctel amb sabors més concrets, com poden ser mesclar alcohols de vermut amb Campari, o bueno, tot una miqueta entorn a la cocteleria italiana, que és el que més bé conec.
1: Òbviament, aquest taller és per majors de 18 anys, això sí que s'ha de remarcar, i és necessari també una inscripció prèvia. Més o menys ara, com van les inscripcions, Marc?
0: Doncs van molt bé, ja que un taller d'aquest tipus, ara mateix crec que hi ha entorn unes 12 o 14 persones apuntades, i bé, si s'hi apunta més gent, genial, però és perfecte, aquests números són perfectes, perquè un taller d'aquest tipus requereix també d'una mica d'atenció, no?, ara que estem en aquest moment tan important els plans individualitzats, no?, l'atenció individualitzada a secundària. Doncs amb aquest taller també ens passarà això, que haurem de donar atenció individualitzada, perquè no és fàcil. És a dir, no només parlarem de la mescla i del que són els còctels en si, sinó que també ensenyaré tècniques per servir aquests còctels, farem tot un joc i s'haurà d'aprendre com es fa amb els estris que portaré, que són professionals, i ensenyaré també com fer-ho amb estris que podem tenir a casa.
1: Diràs que ens ensenyaràs una miqueta, que va bé quan tinguem convidats a casa, per no servir la típica cervesa o el típic vermut, doncs, que tots podem tenir a casa poden treure d'un problema. Sí. Això està molt bé. A partir de quina hora fareu aquest taller?
0: Doncs serà a 8:15. I bé, començarem, esperarem començar puntuals, ja que tenim, com ara anirem parlant, moltes activitats, i el taller durarà una hora. I en aquesta hora, doncs això, com bé deia, això que comentaves ara, és important que la gent sàpiga que aquest taller el faig, i crec profundament que les persones que s'apuntin sortiran molt contentes, perquè a mi m'ha funcionat molt saber cocteleria, i les persones que venen a casa ho agraeixen molt quan els ofereixo algo diferent, que no sigui la cervesa o els còctels més bàsics.
1: Un bon consell, sens dubte. Començarà el Fem un Glob precisament amb aquest taller de còctels a partir de 8:15 del vespre, com tu mateix ens deies. Tot seguit també tindrem, i com dèiem a la presentació, la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. En aquest cas sortirem de dubtes i tancarem ja aquest conegut concurs també de Sant Jordi, que també no és el primer any que ho feu.
0: Convidem a la gent que estigui per allà, que s'hi quedi, i la gent que vulgui també anar-se quedant durant tot el que anirem fent, que ja vingui, perquè allò durarà molt poquet, serà un momentet que dedicarem a les persones que són guanyadores del concurs, i tot seguit començarà el concert d'en Carles Llopart, que ens oferiria el seu concert en solitari.
1: Seguireu amb música i després un sopar popular, que això també caracteritza la proposta, però deixa'm quedar-me un moment amb el tercer Glob Literari.
0: Totalment.
1: Perquè vull recordar que tenia la seva temàtica i que també té diferents categories amb els
0: Totalment.
1: Seus premis. Si et sembla, Marc, fem un petit recordatori.
0: Doncs mira, l'obra que demanàvem per aquest Glob Literari seria girar entorn de les Masies de la Baixa Tordera, i

0: podia ser en un text poètic i narratiu. I després, bueno, saber que tenim el Glob Ruïra, que són per majors de 18 anys, el Glob Camproví, que són de joves entre 13 i 17, i el Glob Infantil, que és per a menors de 12 anys.
1: Cadascú tindrà, doncs, llavors, el seu premi, i sortirem de dubtes i podrem posar nom a aquestes obres que, de fet, el jurat especialitzat ja ha llegit i ja ha emès el seu veredicte, que de moment encara és secret. Ens deies, la proposta continua ja amb menjar i bona música, sens dubte. Vale. Una de les dues peces claus que també caracteritza les diferents activitats que organitzeu des de Glob de Bosc. El primer que fareu després d'entregar aquests premis és aquest Glob, o aquest sopar popular, per entendre'ns, amb servei de barra, que entenc que també, d'alguna manera, serveix per recaptar fons per l'entitat, o com va?
0: A veure, si som sincers, aquesta activitat sempre ens surt a perdre, però ho fem amb molt de gust, perquè ja, com hem dit abans, és un regal que ens fem a nosaltres mateixos, però sí, sempre que la gent demani a la barra, doncs ens fa un favor, i a més, haurem fet el taller de còctels, possiblement puguem oferir alguns còctels que encara sobrarà, no?
1: I s'ha de fer alguna mena d'inscripció prèvia? Ho dic pel sopar,
0: Pel sopar no, pel sopar tothom serà benvingut, i com dèiem, el sopar serà juntament amb música, és a dir, tindrem el sopar a menjar.
1: Però llavors com feu el sopar? És a dir, és servei Carmanyola, per exemple, que cadascú posa o aporta un tipus de plat? El feu vosaltres com a entitat?
0: El sopar el farem nosaltres, és a dir, el sopar serà allà mateix, el servirem aquestes pizzas que tenim comprades de proximitat i...
1: Vaja, un sopar d'anar per casa,
0: Bàsicament és un sopar d'anar per casa, però és un sopar de festa i sí.
1: Ens parlaves de la bona música, que també us acompanyarà durant aquesta jornada. Teniu la participació cap als vols de les 9 del vespre de Essent Carles, si
0: no
1: m'equivoco.
0: Sí, sí.
1: Explica'ns una miqueta, perquè no sé si té relació amb la mateixa entitat.
0: Bé, té relació en el sentit que és una persona que és molt propera a nosaltres i ens fa molta il·lusió que sigui aquí amb nosaltres, perquè sempre, com bé veieu, intentem que tot el que sigui al voltant de Glob de Bosc sigui de proximitat, i justament comptar amb ell, doncs és un plaer. En Carles ens oferirà, com deia abans, el seu projecte personal, i tenim moltes ganes d'escoltar-lo, perquè molts de nosaltres no l'hem escoltat mai, i estic segur que serà una passada.
1: Per als que vulgueu allargar la nit, hi ha una sessió de jam session ja per tancar la vetllada, que aquí crec que també ens pots explicar molt més, Marc.
0: Exacte, això ja va una miqueta que s'ha de tenir en compte que va a càrrec de
1: la mateixa entitat, no? De vosaltres
0: mateixos? No, això, aquesta va a càrrec del que és el Can Batlle, és el local de Can Batlle que organitza.
1: Així, de local.
0: I neix una miqueta de que hem volgut ajuntar les forces per poder fer que aquesta jam session vingui de totes aquestes activitats, i que també tingui una mica més de força i de rebuda, que estem segurs que la tindria igualment, però bé, veiem que era un bon dia per poder ajuntar totes aquestes activitats. Llavors a Glob de Bosc seguirem a la barra, hi haurà aquesta activitat que és una jam session. Pels que no sàpiguen el que és bàsicament un grup de música que vindrà a més a fer, diguem, de suport. Significa que hi haurà una persona tocant la bateria, un cantant, guitarrista i baixista, diguem la base, i aquests faran 3-4 temes per escalfar una miqueta l'ambient i per començar el concert, i una vegada acaben aquests 15-20 minuts de música, s'obre la jam session, que significa que les persones que estiguin al públic i que vulguin tocar algun tema, cantar algun tema, poden pujar i fer-ho. Es convida, clar, evidentment, a músics professionals, es convida a músics amateurs, a músics que estan començant i que tenen ganes de tocar una cançó, i tot es fa de forma molt improvisada. Sol ser un esdeveniment que és molt divertit, que és molt agraït per tots aquells músics que vulguin llançar-se per primera vegada a l'escenari, o que tinguin ganes simplement de passar-s'ho bé sense aquesta pressió que a vegades podem trobar-nos els músics en depèn de quines situacions, escenaris. Aquí no hi ha pressió, aquí és passar-s'ho bé i compartir música.
1: Totalment. Tenim aquesta nova edició del Fem un Glob, que serà aquest divendres al local jove de Can Batlle, com sempre, obert a tothom. Marc, gràcies avui per ser amb nosaltres.
0: A vosaltres, gràcies.

0: I tot seguit parlem amb la Marta Orriols, una escriptora que visitarà la biblioteca de Canet per compartir amb els lectors la seva trajectòria i la seva manera d'entendre l'escriptura. Ràdio Canet.
1: Una nova trobada del Club de Lectura, conduït per l'Àngel Diamond Hearts, tindrà lloc aquest divendres. Aquest mes els participants han llegit a aprendre a parlar de les plantes de la Marta Orriols. L'escriptora vindrà el mateix divendres a fer una xerrada i copsar les diferents opinions. I com que el tal com sona ens agrada conversar amb escriptors i escriptores, hem fet un truc a la Marta Orriols. Hola, Marta.
2: Hola, què tal?
1: Com estem?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Escolta'm, participes en aquesta mena de clubs de lectura assíduament?
2: Doncs la veritat és que sí, no tant com em demanen, perquè Déu-n'hi-do les sol·licituds que hi ha, perquè ara ja són uns quants llibres, però sí que sempre que m'és fàcil arribar-hi i no tinc cap altre compromís, trobo que és una activitat que val molt la pena, perquè també reps molt dels lectors, no? I les lectures que fan ells dels teus propis llibres sempre és com molt interessant, almenys per mi, com a escriptora, de veure-ho.
1: I què et diuen?
2: Què em diuen? Uf! És molt curiós perquè en aquest tipus de clubs passa una cosa que a mi m'agrada molt, que és que es barreja la literatura amb la vida, no? Tu vas a parlar d'un llibre, d'un procés creatiu, que això a vegades sí que surt, però és curiós com al final és un lloc de trobada on te n'adones als humans la necessitat que tenim molt d'estar els uns amb els altres, no? Que realment som éssers socials i necessitem compartir molt les nostres experiències. I hi ha llibres, i normalment jo escric llibres d'això, que parlen d'experiències molt universals, que suposo que es presten molt a això, no? Que al final algú a partir de la teva lectura et pugui explicar una anècdota de la seva vida o que això l'hagi fet arribar a una conclusió d'una altra cosa. Per mi pren com molt sentit la literatura en aquests llocs, no? Perquè te n'adones que això, que a partir d'una història de ficció inventada arribes a, bueno, a fer, a interpel·lar els lectors, no? Amb coses i aspectes personals, i sempre és divertit de veure.
1: I tant. Aprendre a parlar de les plantes és aquest llibre que comentant en el Club de Lectura. És un dels teus llibres més llegits, oi?
2: Sí, és un llibre que de fet es va publicar el 2018 i jo crec que és dels que més clubs de lectura he fet, i això que va d'una temàtica que és la pèrdua, la mort, no? I quan el vaig publicar me'n recordo que pensava, ostres, no estava ni segura de que fos un llibre que pogués funcionar, perquè bueno, pensava que no seria un llibre que vingués de gust parlar-ne ni llegir-ne, no? I tot el contrari, me n'he adonat que al final l'experiència de la pèrdua és una cosa que ens passa gairebé a tots, o si no ens passarà en algun moment de la vida, i per tant a la gent li interessa molt, no? De posar paraules amb coses que tots tenim dins i que pensem, però que són sentiments molt profuns i que a vegades costa molt d'expressar, i que algú et parli d'això en un llibre d'una manera així com intimista i com propera a la vegada, suposo que és l'èxit del llibre, no? Perquè jo m'ho he preguntat moltes vegades, com és que després de tants anys encara vaig fent clubs de lectura d'aquest llibre, es continua traduint, és un llibre que, bueno, porta 14 edicions, o sigui, és un llibre que té com molt d'èxit o molts lectors, no? Que per mi l'èxit és això, no? Trobar lectors i que el llibre tingui aquesta vida tan llarga encara.
1: Doncs si algun despistat que no sàpiga què és aprendre a parlar de les plantes, bueno, primer expliquem que aquest llibre va rebre la condecoració del llibre del Premi Òmnium del 2018, i que és un llibre que, com deies, no?, que és tracta la història d'una dona que ha de fer el dol per la seva parella. A partir d'aquí hi ha molt més, eh? Què et va impulsar a escriure aquesta història?
2: Mira, jo cada llibre que he escrit, de les 5 novel·les que he escrit, sempre jo crec que han partit d'un estat d'ànim molt particular, no? Això vaig sentir una vegada que ho deia l'escriptor Jordi Puntí, que escriure un estat d'ànim, i vaig pensar que li robaria sempre aquesta frase perquè m'ha semblat la millor definició per escriure, no? Jo crec que escriure és un estat d'ànim, i en el moment de començar aquesta història jo feia relativament poc que havia perdut la meva parella i no volia escriure sobre això, era incapaç d'escriure sobre això perquè necessitava una distància temporal, una distància emocional molt gran, que no sé ni si ara després de tants anys he trobat, però també em vaig adonar que a l'hora d'escriure davant de la pàgina en blanc l'única cosa que podia fer era reflexionar sobre la pèrdua i sobre la mort, no? Aleshores va sorgir aquesta història que no té res a veure amb la meva, que és una mort totalment diferent, que és una dona totalment diferent, però sí que és veritat que el meu estat d'ànim d'aquell moment era aquest, no? Aquesta sensació de que et passa una cosa quan encara ets jove, no? La Paula de la novel·la No arriba als 40 anys, et passa una cosa que no et toca per diguéssim, per línia temporal, no et tocaria la mort de la parella encara, i és aquesta sensació de que de la teva vida canvia de la nit al dia, però l'endemà tu et lleves i el món allà fora segueix absolutament igual que quan aquesta persona encara era viva, no? I aquesta sensació de que la vida continua però tu has quedat com aturat dins d'una mena de parèntesi era una mica la sensació que jo volia reflectir, no? Com era aquest tirar endavant, o sigui, jo crec que és una novel·la que és molt, molt física, el de llevar-te, sortir al carrer, veure que passen autobusos, que els nens van a l'escola, que ta-ta-ta-ta-ta, però tu estàs allà i la teva vida ja no té res a veure amb el que tenia a veure ahir, no? Llavors és una mica intentar descriure això, que no és fàcil.
1: Aquest era el teu segon llibre, vas debutar amb un recull de contes i amb aquesta novel·la doncs, directament se't va posar en el mapa de literari de la literatura catalana, de les escriptores catalanes, i llavors a partir d'aquí has anat creant més més obres, més escrivint més, i dona la sensació de que, bueno, diríem que les teves obres sempre són protagonitzades per dones que els hi passen una sèrie de drames, no? que marquen també que la seva condició de dona. És així, no? Més o menys? Seria un bon resum, més o menys?
2: Sí, jo crec que són protagonistes femenines perquè em costa molt saltar-me el meu gènere quan escric, no? I sí que a vegades he intentat, per exemple, la segona novel·la, la de Dolça introducció al caos, hi ha un protagonista masculí i una protagonista femenina, són una parella, no? Però el pes potser recau més sobre ell, i vaig intentar això, intentar portar la veu a un personatge masculí, però vaig veure que, bueno, em sentia massa autora, o sigui que es veia massa la meva malla, no? Jo crec que quan escric des del punt de vista d'una dona i tots els personatges són diferents, em sento molt més lliure, o sigui, no haig de pensar, no? A mi és molt més fàcil identificar una sèrie de comportaments, de maneres de moure's, d'actuar, etcètera, etcètera. I sí, són dones que jo crec que en cap dels llibres hi ha, bueno, aquest de les plantes potser sí que hi ha un fet més tràgic, més evident, no? Però en els altres llibres és la vida mateixa, i aquí també, en el de les plantes és la vida mateixa que passa, no? I són protagonistes femenines que jo crec que m'agrada molt que totes tinguin un caràcter més aviat fort, o almenys el que mostren de cara en fora és que són dones fortes i que poden tirar endavant, no? Però per dins, com totes les persones, homes i dones, al final tots són molt vulnerables, no? Llavors m'agrada això, no? Jugar una mica totes aquestes contradiccions que són el que jo crec que defineixen al final les persones humanes, no? Que són contradictoris, no? Tu pots estar i mostrar una actitud totalment competent i ser molt alegre, i per dins estar tristíssim i ser molt vulnerable, no? Però és aquesta a mi m'agrada escriure això, no? La literatura mostra totes aquestes capes dels personatges, i al final res, emmirallar una miqueta el món en el que vivim actualment. M'agrada molt reflectar aquest moment que m'ha tocat viure a mi, no? Que és un moment peculiar com qualsevol altre en la història, però a mi m'ha tocat aquest, i hi ha una sèrie de canvis socials, de relacionar-nos, etcètera, etcètera, que m'interessa copsar-los a través de la vida d'aquests personatges. Però sí, són vides de dones molt normal i corrents, no? Perquè això també per mi és important quan escric, que els personatges s'assemblin més a persones que no pas a un estereotip o una caricatura, diguéssim, i normalment tenen una professió que és part de la seva identitat, no? O fins ara m'he adonat que tots els meus llibres les protagonistes tenen unes professions bastant curioses o específiques, no? Que les defineixen molt a elles, i res, i els hi passen coses que són la vida, des de relacions a sentiments, bueno, jo em moc en aquest terreny de les emocions, sí.
1: És obvi que tens una capacitat d'anàlisi clínica, no? Del comportament humà, sobretot en quant a les dones. Llegint una mica, veient una mica la teva biografia, hi ha una cosa que és bueno, en certa manera és rellevant o no, ara m'ho especificaràs tu. Tu ets llicenciada en Història de l'Art. Creus que aquests estudis també han influenciat en la teva escriptura?
2: Doncs mira, d'entrada és una cosa que no jo pensava que potser no, que no directament amb l'hora d'escriure, doncs no, però potser sí que al final me n'he donat que en l'art, i quan fas Història de l'Art també hi ha un punt de d'observació que per la literatura és vital. Jo crec que tot escriptor, abans de res, ha de ser un gran observador, no? I crec que és una cosa bastant innata amb tots els que escrivim, no? Observar moltíssim. I crec que al final la història de l'art, és impossible també entendre l'art si no hi ha una observació molt precisa, molt concisa, no? De detalls, de interpretació de moltes coses, no? En el fons, darrere de qualsevol creació artística, si ja sigui la música, l'art, la dansa, jo crec que hi ha una part com emocional i psicològica molt forta, no? Que és l'expressió, bàsicament, d'aquest jo més interior, no? I llavors, crec que amb l'art passa això i crec que amb la literatura passa això. O sigui, que d'alguna manera, i d'una manera no buscada, perquè jo no m'havia planificat mai a la vida ser escriptora, sí que crec que al final haver estudiat història de l'art et pot ajudar, doncs, a interpretar, a observar. Jo crec que sí, que alguna coseta hi ha de segur, no?
1: Mm-hmm, molt bé. La Marta Riols, escriptora d'aquest Aprendre a parlar de les plantes i de moltes altres novel·les, vindrà aquest divendres a fer una xerrada en el Club de Lectura dinamitzat per l'Àngel Diamant Hearts, divendres a la tarda a la Biblioteca Gual i Pujades. Serà segur una conversa super agradable, on tots aquells assistents podreu debatir sobre el procés de creació dels llibres de la Marta i com bé deies, Marta, vull dir, fer xerrades de vida, no? De compartir experiències. T'agraeixo molt que hagis atès la nostra trucada i res, molts èxits amb els teus futurs llibres i amb les futures xerrades que vagis fent.
2: Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès també i ens veiem el divendres.
1: Una abraçada, Marta.
2: Una abraçada, adeu.
0: Molt bé, doncs nosaltres s'apropa el moment de plegar, d'acabar el programa. Arribem a les 5 de la tarda i com sempre ho farem amb la nostra proposta musical. Avui dijous hem parlat de moda, han passat diferents personatges per aquí, per l'Ona Maresma, diferents persones que ens han explicat, doncs, activitats, propostes, festivals, i bé, nosaltres doncs ara acabem i us deixem amb la proposta musical del dia. Adeu, fins demà.
3: Bona tarda, som els alumnes de l'Escola Pia de Calella i aquest divendres 15 de maig serem els participants de l'Iron Teen i la nostra proposta musical és Sort de tu, d'Oques Grasses.

0: mitjans del segle XIX, Barcelona viu una transformació profunda marcada per la industrialització, el creixement urbà i l'emergència d'una nova societat de classes. En aquest context de conflicte social i canvi accelerat, el lleure esdevé també un terreny de disputa i d'intervenció política i moral. Els jardins d'esbarjo, espais privats d'oci a l'aire lliure, van tenir un paper clau com a escenaris de sociabilitat, convivència interclassista i reforma del comportament popular. Avui analitzarem com aquests jardins van contribuir a construir una imatge idealitzada de la ciutat industrial i del món obrer i què ens revelen sobre les relacions socials, culturals i polítiques de la Barcelona del període 1850-1868. Benvinguts a la Barcelona industrial. Benvinguts a les Portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar dels jardins d'esbarjo a la Barcelona industrial, i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui ens torna a acompanyar la Núria Miquel. Ella és doctora en història contemporània per la Universitat de Barcelona, especialista en els segles XIX, en el segle XIX a Catalunya i a Espanya. Benvinguda, Núria.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Núria, per què els jardins d'esbarjo són clau per entendre la Barcelona industrial de mitjans del segle XIX?
3: Els jardins d'esbarjo són claus perquè d'alguna manera exemplifiquen, no?, i contribueixen a aquest procés importantíssim del segle XIX, que és la democratització, val? La democratització, que normalment parlem sempre, no?, de la democratització en un sentit polític, democratització de les institucions, de la política, però també la democratització de la societat, val? En aquest cas, els espais d'oci.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: estàvem comentant aquí amb la Núria i l'Albert que costa tallar la Marsellesa, aquesta versió en català, aquesta adaptació i aquesta traducció que canta el grup vocal de Canendi Elegantia a motiu dels 200 anys del naixement de Josep Anselm Clavé, que serà un dels nostres personatges d'avui, que sí, Núria?
1: És així.
0: I aquesta cançó que ens ha acompanyat dona inici al programa d'avui, on parlem d'aquests jardins d'esbarjo. Abans de tot, recordar-vos que tenim oberta la nostra campanya per, si voleu ser mecenes del Troia, oi que sí?
2: Recordeu que si voleu optar a programes exclusius, vídeos, diferents avantatges, inclús merchandatge del programa, a través de Patreon o a través d'iBooks.
0: Molt bé, doncs comencem. Els jardins d'esbarjo del segle XIX, que estic després d'uns quantets de programes del Troia i que ja coneixem com és la nostra audiència, poder no tenen ni punyetera idea del que els hi parlarem avui. I jo penso que més d'un avui fliparà molt amb el que ens explicarà la Núria. Anem pas a pas. Anem a explicar què és això dels jardins i com eren aquests jardins des del segle XVIII i XIX.
1: Sí, a veure, els jardins d'esbarjo apareixen a nivell europeu, no? Fins i tot a finals del XVII, segle XVII, I a partir del segle XVIII a Barcelona, però és un fenomen clarament del segle XIX, val? Llavors veiem, no, doncs, tota una evolució en el marc d'aquests jardins, val? Que és una evolució que d'altra banda, doncs, es pot fer extensiva, doncs, a molts espais d'oci, val? Que són espais que comencen a ser, doncs, molt aristocràtics, val? Parlem sobretot dels casos de Londres, dels casos de París, que és on sorgeixen aquests espais molt aristocràtics, que progressivament, doncs, podem utilitzar aquest terme, democratitzant, val? Llavors passen a ser uns espais eminentment burgesos, no? O de les noves elites, a partir, doncs, de tot el procés d'industrialització, de transició a l'època contemporània, i que al final, no, doncs, acabaran sent també espais per l'oci popular. I la gràcia, no, és que conviuran diferents classes, no, diferents sectors socials en un mateix espai.
2: Molt bé, i llavors a partir del segle XIX què canvia?
1: Clar, a partir del segle XIX hem de tenir en compte, no, i Barcelona amb això, doncs, és un exemple claríssim, no, que hi ha un procés d'industrialització, val? Un procés d'industrialització de les ciutats, no? És a dir, aquesta transformació econòmica, i alhora hi ha un procés, i això no remarca prou, és a dir, les transformacions del XIX no són estrictament la industrialització, sinó també un procés d'urbanització, és a dir, les ciutats creixen molt i Barcelona també és un exemple d'això, val? Llavors, és a partir, doncs, d'aquest ascens, no, doncs, de la burgesia, també d'aquesta burgesia vinculada a aquesta transformació econòmica, que, diguem, l'oci comença a transformar-se, no? Hi ha una voluntat, en certa manera, de transformar l'oci popular en aquest sentit. I d'alguna manera es constitueixen aquests espais interclassistes, val, en què hi ha diverses classes, no, però a partir d'un model d'oci acord, no, amb els nous valors burgesos, val? I alhora, en el cas dels jardins en concret, i aquestes formes d'oci d'alguna manera, no, doncs, més amb un component, doncs, més pedagògic, més educatiu, menys violent, val? És a dir, l'oci tendia a ser violent, hi ha una voluntat, doncs, de reforma, no, del comportament popular, val? Llavors, alhora, també, doncs, de millorar, en alguns casos, des de postures higienistes, no, de millorar les condicions materials de les classes populars, en el sentit de que era necessari que les classes populars sortissin de la ciutat i, doncs, s'esbargissin en entorns naturals, en entorns més propicis. Recordem que la ciutat era una ciutat completament industrialitzada i, per tant, amb moltíssima contaminació, val?
0: I abans de continuar, però parlaves d'aquest oci violent i que cal d'alguna manera netejar. Quins serien els exemples d'oci de les classes populars del moment?
1: A veure, bàsicament parlem d'una banda, d'espais d'oci, com eren, per exemple, les places de braus, val? És a dir, tot el món dels toros, però no per la violència dels toros en si, sinó per la violència del públic, és a dir, hi havia, no? Clar, vull dir, ara això ens costa molt d'entendre, perquè ara no aquesta idea, vas al teatre, vas al cinema i la gent, no? Doncs silenci, tot molt... Això és una cosa...
0: Cada cop menys, per cert, però bueno, això en parlaríem, ja en parlaríem, que cada cop la penya, no sé què passa, vas al teatre, vas al cinema, la penya no deixa de xerrar, però bueno, no sé si m'estic fent vell o no sé què passa.
2: Sí, abans era només el que tossia sempre, no? I ara, ara és...
0: I el que parla, i calla!
2: Dedicarem un programa
0: a la meva entrada, i vull que callis. Perdó.
2: Exacte. La capacitat d'atenció.
0: Estem tornant al segle XIX.
1: Hauré de dedicar un programa a això, us costarà trobar convidat, jo crec.
2: No, el farà en Sergio, cap problema.
1: Ell sol, fent les preguntes. Sí, no, això és a dir, clar, hem d'entendre que ara no estem molt habituats en això, però que abans el comportament del públic, no, diguem que estava, bueno, vull dir, doncs, molt menys controlat, molt menys limitat, no? També hi havia temes, no, fins i tot de seguretat, és a dir, en espais que no garantien la seguretat de la gent, no? Els incendis eren habituals, no? Clar, tot aquest món, això d'una banda, i de l'altra tot el món de la taverna, val? Tot el món vinculat, no? Al joc, a l'alcoholisme, val? A aquesta, al fet, doncs, d'unes classes populars amb pocs ingressos que es gastaven, no? Doncs el sou en vi, no? A les tavernes, tal. Llavors, davant d'això, hi ha uns actors, no, molt conservadors, que el que volen, no, és controlar, limitar la part moral d'això, i hi ha uns actors molt més progressistes que el que diuen és això no és bo, no? Vull dir que té un punt paternalista, no? Sí, però té un punt també, doncs, molt progressista, de dir, hem de donar altres espais, no? I aquí és on ens sortiran personatges com el que abans hem comentat, com el cas de Clavé, no? Que Clavé, a partir del que ell sabia fer, que era la música, doncs decideix, no, no, a través de l'oci hem de donar, doncs, educar, no? Donar cultura a les classes populars urbanes.
0: Molt bé, ja hi arribarem. De moment encara som al segle principis del XIX, no? Aquests parcs, oi, que estan a les ciutats i que de moment no tothom hi té accés o no tothom hi fa activitats, però arriba un punt que aquests parcs començaran a obrir-se. Com és aquest procediment? O hi ha algun exemple de parc paradigmàtic en aquest sentit?
1: És a dir, a veure, aquí hem de diferenciar, no? D'una banda tenim parcs, de l'altra tenim jardins. Llavors, el que hi ha és un procés, no, el que deia abans, de democratització, val? I això, si ho observem en ciutats que tenen jardins d'esbarjo abans de mitjans del XIX, perquè Barcelona, recordem, aquests espais apareixen a mitjans del XIX, si ens n'anem a d'altres ciutats europees com Londres o com París, el que observem, doncs, bàsicament, això que deia, no? Doncs uns espais molt aristocràtics que progressivament, i en el cas de París té un impacte importantíssim la Revolució Francesa, són espais que progressivament, doncs, es van obrint a la idea, no? Doncs, de ciutadans, no? I clar, aquí expliquem molt la part política, però és que també hi ha una part econòmica, és a dir, estem parlant d'un procés de liberalització de l'economia, liberalització de l'oci, s'extingeixen els monopolis que hi havia vinculats a l'oci, no? Vull dir, Barcelona, per exemple, només podia haver-hi un teatre, val? Tot això canvia a partir d'aquell moment, i per tant, doncs, ens apareixen tot un seguit d'espais amb uns empresaris que el que volen és maximitzar el benefici, val? Maximitzar el benefici vol dir com més gent millor, val? Per tant, també hi ha un interès darrere, molt bé, no? Els sectors més, les elites, però a veure si a poc a poc, no, doncs, poden entrar en altra gent, que això vol dir, doncs, pagar més oferta, no? D'activitats, no? Segmentades també, doncs, per sector social o per capacitat econòmica, etcètera. Llavors, clar, tot això parteix de la base que estem parlant d'uns espais, jo crec que cal definir-ho, perquè si no ens embolicarem, són uns espais que són negocis, val? És a dir, uns jardins de titularitat privada, però que es converteixen en negocis. Jo crec que l'equivalent més actual per entendre això són els parcs d'atraccions, val? Diferent, ho veurem, però és una mica aquesta idea.
0: Molt bé. Fins i tot en aquesta voluntat de que altres capes socials participin, entrin, diguéssim, en aquests espais, a vegades també havien de pagar una entrada, en alguns casos.
1: Sí, és a dir, això va ser un dels temes, no? És a dir, la gran majoria, si parlem del cas de Barcelona, de jardins d'aquest tipus que estaven tots ubicats al Passeig de Gràcia, el que ara és el Passeig de Gràcia, que en aquell moment era estrictament el carrer sense construir, val? Perquè aquí estem parlant encara de pre-enderrocament de les muralles, hi havia diferents espais d'aquest tipus, diferents jardins, i en la majoria no es pagava per accedir al recinte, pagaves per activitats concretes. Això permetia, no?, que tu hi poguessis anar sense pagar, sense consumir, però circular per allà, o consumir molt, consumir poc. Llavors, després hi havia el gran jardí, val? Que era el jardí dels Camps Elisis, que era molt més gran, molt més luxós, que aquí pagaves, val? Es pagaven dos rals, però s'ha de dir que era un preu que era relativament elevat, però no particularment elevat, i més o menys a la línia dels teatres de la ciutat. Val? Per tant, d'alguna manera era un oci que no era gratuït, però tampoc era un oci totalment inaccessible. Val? Però sí que en un principi és més un oci de classes mitjanes i elit, i després progressivament, no, els preus també van baixant, no, i doncs la gent, gent d'altres sectors socials hi pot accedir, i també hi ha un tema cultural, vull dir, de voler-los incloure en aquests espais.
2: Molt bé, a mi m'ha quedat molt la imatge del parc d'atraccions, no? O sigui, la idea aquesta, quan entres allà, que tens moltes activitats per fer. Llavors, no sé si ens podries fer una mica de llista, vull dir, què si, o sigui, si jo entro en un parc d'aquests, què puc trobar-hi?
1: Clar, tu t'has d'imaginar, és a dir, un parc, o sigui, un jardí, no?, tancat, val? La idea d'un jardí amb una tanca. Llavors, a dins, diferents, no?, doncs, pavellons, diferents espais diferenciats, i bàsicament hi havia, d'una banda, una oferta recreativa, val? Que aquesta és la que més s'assembla als parcs d'atraccions, val? Que això serà el més habitual al principi, val? Als anys 40, als anys 50 del segle XIX, això serà el més habitual, val? Aquesta part recreativa, que hi havia, doncs, jocs diferents, no?, tot tipus de jocs, i el símbol més clar, les muntanyes russes, val? Són les primeres muntanyes russes que trobem a l'estat en tota la història, val? Les de Barcelona, dels Camps Elisis. Llavors hi ha també tota una oferta gastronòmica, vindríem a dir, és a dir, refrescos, no?, d'una banda, i després arriba un restaurant, no?, és de les primeres vegades que trobem el concepte de restaurant, val? No de fonda, sinó de restaurant, val? Que té aquest origen francès, per tant un punt, no?, com més de selecte, no?,
2: refinat, no?
1: Sí. I en tercer lloc una oferta cultural, que aquesta és la part que d'alguna manera s'allunya més de... els parcs d'atraccions, val? Que és una oferta cultural de música, teatre, òpera, val? El teatre català de Pitarra, no? El que ara sabem, quan el teatre es comença a fer en català, tot això no s'estrena als teatres de Barcelona, s'estrena als teatres dels Camps Elisis i de la resta de jardins, com el Tívoli, com el Prado Català, val? Per tant, una mica tot això. Progressivament, la part de l'espectacle, del teatre, del circ, de l'òpera, tot això acabarà tenint més pes que no pas la part recreativa, val? Per tant, en les dècades finals d'aquests espais pesarà molt més això, i aquí és quan ens apareixeran, i d'aquí la cançó del principi, els cors de clavé. Val.
2: Molt bé. Jo fins ara molt a favor de que reobrin aquest tipus d'espai on es duen.
0: Sí. No sé on. Aquí hem d'expropiar, perquè si ells van haver d'expropiar o privatitzar espais que ja s'utilitzaven, hem de treure, no sé...
2: Tirem un dart al mapa de Catalunya?
0: Bueno, no. Allò lògic seria el mateix lloc on estaven. Hem de tirar mig eixample.
2: A mi em sembla molt bé.
0: Sí. Tornem. Els primers parcs, tu ho has dit abans, a Barcelona és la dècada dels 40, però a Espanya... tenim alguns exemples d'aquests primers parcs que
1: sí.
0: Podem trobar?
1: És a dir, que ja us deia, no? El model sorgeix a Londres, llavors passa a París, i de París és on s'importa a la resta dels països europeus. Tenim un intent, val? A Madrid, durant el trienni liberal, de que s'instal·lin alguns d'aquests tipus de negoci. Però una mica la idea, jo crec, és que no es donaven les circumstàncies, no, culturals i socioeconòmiques perquè això tingués èxit. En canvi, a Barcelona, del que estem parlant, és clar que és una ciutat que de cop té una elit, val, molt enriquida, val, que doncs es pot convertir d'una banda en empresària d'això i públic d'això, Val? I aquesta idea, no?, és el que d'alguna manera explica que de cop a Barcelona t'apareguin en un mateix carrer. Vull dir, és com si, bueno, una mica, no?, en un mateix carrer de cop tinguéssiu 10 teatres, val? Doncs el mateix allà, com pot ser que hi hagi públic per tot això, no? Doncs, bueno, és una mica aquesta idea que per això a Barcelona, doncs, triomfa.
0: Ja ho has dit, el més important, el nom seria Camps Elisis, Tívoli. Quins més serien els...
1: Sí, tenim Camps Elisis, clarament, no?, doncs, inspiració francesa, el Tívoli també, és a dir, el gran jardí d'esbarjo de París es deia el Tívoli, i que el Teatre Tívoli és l'hereu d'aquell jardí, és a dir, val? Per tant, d'aquells jardins en molts casos acaben quedant els teatres, per això aquest nom, i molts tívolis que pugueu trobar per Catalunya també eren jardins d'esbarjo. Això no es redueix només a Barcelona, és a dir, tenim a moltes ciutats catalanes, ciutats també, doncs, molt dinàmiques econòmicament, Sabadell, Terrassa, Vilanova, val? Reus, moltes, i després n'hi havia d'altres, el Prado català, i després altres noms, no?, que tenien a veure o amb noms més de tipus mitològic, no?, o noms que tenien a veure ja sobretot en la part final amb el teatre, no?, com per exemple, doncs, Jardí Teatre de la Zarzuela, val? Hi havia noms d'aquest tipus.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Clar, ens hem d'imaginar, seguim al Portes de Troia, parlant dels jardins d'esbarjo amb la Núria Miquel, Albert Abril. Ens hem d'imaginar que estem al jardí dels Camps Elisis, no, Núria?
1: Exacte.
0: I tenim un cor de clavé que està interpretant Flors de Maig, que
1: exacte,
0: és el que estàvem escoltant.
1: Exacte.
0: I en una banda, després ja hi entrarem, però això, perquè ara ens ha sonat aquesta cançó. I una banda tindríem les classes benestants, no barrejades, no?, amb les classes populars, o sí, o què?
1: Exacte, és a dir, els cors de clavé són un factor, diríem, d'aquest procés de democratització, val? És a dir, clar, els cors, jo crec que això és prou conegut per tothom, que no cal entrar-hi, no?, però que eren cors formats, no?, doncs per les homes, les classes populars, no?, més o menys obreres, més o menys artesanes, però entenem classes populars. Llavors, clavé els porta, no?, a cantar a un espai que inicialment doncs era molt elitista o era més elitista, no?, que són els jardins d'esbarjo. Per tant, és interessant veure les imatges, no?, perquè d'una banda tenim un públic, no?, de majoria doncs classes mitjanes, classes benestants, i en canvi, no?, doncs aquests obrers, aquestes societats corals a sobre doncs de l'escenari, no?, amb clavé o el director, no?, doncs que els dirigeix. Llavors això, d'alguna manera, no, exemplifica que eren espais en què no és que la gent allò es barregés totalment, no, entre els diferents sectors socials, no era això, però sí que eren espais on els diferents sectors socials podien conviure, val? Llavors això, aquest procés que comença, no, durant aquest període, la dècada dels 60, s'aprofundirà posteriorment, sobretot a través d'una activitat que és el teatre. Val?
0: Molt bé, doncs entrem a fons amb el cas que ens ocupa, que és tractar aquest fenomen urbà a la ciutat de Barcelona. Ja ho hem començat a dir, però és quan demanem als nostres oients això que ens agrada fer, sobretot quan coincidim l'Albert i jo, que ens fiquem molta feina als nostres oients quan ens estan escoltant.
2: Però aquest cop no he estat jo, eh?
0: No,
2: aquest cop ha estat la Núria.
0: És la Núria, però us demanem que si teniu curiositat agafeu un mapa de la ciutat per comprovar que tot el que estem dient no ens ho hem inventat, no s'ho ha inventat la Núria. Per tant, això aneu agafant i mentre us expliquem més aviat la Núria us explica com és la Barcelona industrial a grans trets, com és la Barcelona industrial.
1: Sí, la Barcelona industrial, clar, us heu d'imaginar, no?, en aquest moment, val?, que són els anys, les dècades de 1840, 1850 i fins a, 60 i 70, val?, per tant, aquests anys centrals del segle XIX, clar, Barcelona era una ciutat relativament petita en extensió, val?, no en població, sinó en extensió, allò, que estava, no?, doncs allò, tancada dins de les muralles, que no es podia urbanitzar fora, és a dir, el problema de les muralles no era tant si la porta s'obria o es tancava, sinó el fet de que, com que l'espai immediat a la muralla era zona militar, allà no s'hi podia construir. Per això teníem tot un pla de Barcelona completament desurbanitzat. I a més, Barcelona, amb la industrialització, es va omplint de fàbriques, val? Fins que arriba un moment, val?, a la dècada de 1840, que l'Ajuntament prohibeix que s'instal·lin més fàbriques.
2: Hòstia.
1: Val? És a dir, a dins de la ciutat, pel nivell, no, de concentració de clar, en diríem contaminació, no? Vull dir, però de concentració d'espais industrials a la ciutat. Per tant, és una cosa molt densa, Barcelona, en aquell moment. I, clar, els jardins són una via d'escapament d'això perquè estan fora de la ciutat, val? Tot això comença a canviar, val?, quan es decideix, no?, quan hi ha tot un moviment per enderrocar les muralles, i això s'aconsegueix a partir de la dècada de 1850-1854. I no és menor, és a dir, la primera de les muralles que s'enderroca és la muralla interior, val?, és a dir, la muralla que separava Barcelona del seu pla i, per tant, la que afectava els jardins. La de Mar, per exemple, s'enderroca molt més tard, val?, perquè ens entenguem. Llavors, clar, per mi els jardins és interessant perquè representen com un trencament simbòlic de la muralla, val?, perquè la gent sortia per anar als jardins i fins al vespre, val?, fins ben entrada la matinada estava allà i fins i tot s'havia de demanar, no?, doncs a les autoritats que deixessin les portes obertes de les muralles perquè la gent pogués tornar a entrar. Per tant, una mica simbòlicament trenca amb això. I però això també serà una mica, no?, la seva perdició, perquè, i abans heu parlat, no?, de la qüestió econòmica, no?, diu, aquí s'ha d'expropiar. No és un tema, és a dir, no és un tema d'expropiació, sinó de que els propietaris d'aquells terrenys es fan d'or. Val? Per què? Doncs perquè hi ha el procés de projectar l'Eixample i, per tant, allò és, com, és a dir, passem de terrenys agrícoles que passen a ser doncs, terrenys urbans, no? I, per tant, els jardins no, vull dir, clar, són víctimes de tot això perquè l'especulació del sòl, no, doncs acaba provocant que es vagi construint i aquests espais doncs cada vegada quedin més reduïts fins que acabin desapareixent.
3: Hem parlat de la industrialització com una de les causes principals d'aquest fenomen que analitzem precisament avui, i de fet al començament del programa ja ho hem comentat una miqueta, eh? Però què pretenien les elites governants amb la creació d'aquests parcs?
1: Clar, a veure, les elites governants no, o sigui, no són els impulsors d'aquests espais, val? Hem dit abans que són espais d'iniciativa privada, són negocis. El que passa és que les elites, o el que seria, no? L'Ajuntament de la ciutat, ho veu amb bons ulls, val? Perquè darrere doncs, hi ha aquesta idea d'un oci, no? Doncs, interclassista, un oci que d'alguna manera... doncs, o sigui, representa un model diferent, no, doncs de l'oci que s'havia que hi tenia lloc a la ciutat anteriorment, això que hem comentat abans, i alhora era l'última moda, és a dir, feia modern. Són uns espais que estan molt vinculats a la modernitat, val? I l'Ajuntament, com els intel·lectuals, val? Persones com Víctor Balaguer, no? Que, doncs, que tots el coneixem pel tema dels carrers de l'Eixample, que és el que dona nom, no? Però vull dir, hi ha gent que sap veure que això és modern, perquè això ve de París, perquè això té aquest component, no? Doncs, de la festa, que és capaç doncs, d'agrupar gent diferent independentment de les tendències polítiques, de la classe social, no? I que això és vincular la ciutat a la modernitat urbana, no? És a dir, si industrialment, no, doncs també ens emmirallem amb Londres, amb les fàbriques, no? Doncs culturalment, socialment també. Val? És una mica aquesta idea. Per tant, hi havia una bona predisposició per part dels diferents sectors socials i polítics.
0: Té tot el sentit del món. Núria, és a partir del bienni progressista 1854-1856 i la conflictivitat social d'aquest període del bienni progressista és que es veu més clar que s'ha de generar aquest espai interclassista que representen els jardins d'esbarjos. Així?
1: És així. I el tema del bienni no és menor perquè hem d'entendre que el bienni, que és 1854-1855, hi ha, diguem, la primera vaga general de la història de Catalunya, val? Per tant, és un moment, no, doncs de conflicte laboral, de conflicte polític i que a més també d'una certa violència, val? Dels obrers envers els fabricants en el context d'aquestes vagues. Llavors, això d'alguna manera situa els obrers al mapa, val? És aquesta idea de la creació, no, de la representació de l'obrer a Catalunya o a Barcelona, val? A partir d'aleshores l'obrer és un problema. Un problema en el sentit, no en un sentit negatiu, que també en alguns casos, sinó ens hem d'ocupar d'aquesta qüestió, val? La qüestió social en la idea de l'obrer. Llavors, aquests espais es veuen com uns espais amb una gran potencial a l'hora doncs, de neutralitzar aquest conflicte que té lloc a la ciutat. Conflicte polític, conflicte laboral, conflicte social. Val? A partir doncs, d'aquesta convivència i sobretot de la cosa festiva, no? De la cosa festiva, de l'entusiasme, també és un moment en què es recupera, és a dir, es transforma el carnaval, val? El carnaval agafa molta volada en aquesta època, també va en aquesta línia, val? De sectors socials diferents a través de la festa aconseguir doncs, neutralitzar el conflicte, no? I de fet és un període que fins al sexenni democràtic, fins al sexenni revolucionari, el 1868, doncs és un període de, bueno, doncs socialment una certa, no, aparentment tranquil·litat, no? Una certa, fins i tot ara en diríem, no? Pau social que després ha sigut molt abocada. Durant el segle XX es recordarà aquest període com una cosa quasi idealitzada, no? De tots aquests espais.
3: A veure, ja ho hem anat dient una miqueta al llarg del programa, però ens encanten les llistes, ens encanten els tops, no, els rànquings. Si haguéssim de fer un...
1: Gràcies.
3: top 3, no, de, dels jardins d'esbarjo de l'època, quin series, o quin seria el teu top 3? A quins aniries,
1: tu? Top 3. Clarament, ja n'hem parlat, els Camps Elisis, no? És a dir, eren els més grans.
0: Hem de començar sempre per l'últim. Sí. Top 3. 3.
3: Ah, no? És veritat.
0: Sempre 3, 2 i 1, no?
3: Però ara ja ens ha fet spoiler.
0: Bueno, sí, ja comencem per
1: l'1. Ara ja ens ha fet spoiler.
0: Clar.
3: Adrià, comencem per l'1. Talla el programa i tornem a començar de zero.
0: Comencem per...
1: Fem-ho, va. Som de lletres, eh? No sabem comptar.
3: Això és veritat.
1: Mireu, top 3. A veure, si comencem per l'1... Camps Elisis, val? El més important, el jardí més gran, val? El que representa, no? Doncs tota aquesta modernitat amb una gran oferta cultural, recreativa, val? Una mica és el jardí que acabarà triant Clavé, no? I Clavé també era, tenia molta visió per què era lo modern, no? I ell tria els Camps Elisis. Llavors, podríem parlar el segon del Tívoli, val? Segon... jardí que va ser el primer o un dels primers, no? Va ser creat abans que els Camps Elisis i que alhora era més petit, no? Una cosa més modesta, però que tenim la cosa aquesta de que ha perdurat el nom a través del Teatre Tívoli, val? Per tant, que és una mica l'hereu d'aquest espai. I en tercer lloc podríem parlar del...
3: Estàs
1: fent la llista, no? Per anar-hi.
3: Per visitar-los demà.
0: Val.
1: Ho tens difícil, jo crec. No trobaràs ni una pedra.
3: Aniré allà, em posaré unes ulleres de realitat virtual.
0: Hòstia, aquesta és bona, eh?
3: No? Mira,
1: hi ha un pla... Mira, podríem
3: un
1: fer...
3: Un nínxol de mercat.
1: Exacte. Sergio. Hi ha un plafó de l'Ajuntament, d'aquests que duren 5 minuts perquè els vandalitzen, no? Que ho explica. Però no trobareu res a nivell de vestigis materials. I ja acabem Prado Català, que era potser una mica el que, quan els Camps Elisis entren amb una certa decadència, el Prado Català doncs esdevé potser el jardí més fancy, no? Més modern de la ciutat.
3: Prado Català.
0: El Prado Català. Quines són les activitats, ja han anat sortint, però per anar aprofundint també, que es duen a terme en aquests jardins d'esbarjo, quines destacaries?
1: Clar, a banda de tot el que hem comentat, no? De funcions, no? D'espectacles, tot això, dels jocs, que era una cosa, no? Habitual, no? Programada habitualment, hi havia la tira d'actes, no? D'esdeveniments, de festes,

0: ports de diversos, és a dir, del País Valencià, de l'Aragó, d'altres pobles de Catalunya, val? Per tant, tot un espectre enorme, no? Fins i tot hi ha esdeveniments dels Jocs Florals que també se celebren allà, és a dir, un espectre enorme d'activitats de tota la vida social i cultural, més això que ja he comentat, no? De tota aquesta oferta cultural, de la qual jo destacaria essencialment el tema dels cors, val? I el tema del teatre popular, d'aquest teatre popular, teatre català, sobretot en la forma de la sarsuela, que esdevé doncs molt popular a partir de la dècada 1860.
1: Si et sembla, Núria, aprofundim una miqueta més en el tema aquest dels cors de Clavé, no? com a element important d'intercanvi social entre la burgesia i les classes més populars.
0: Sí, és a dir, clar, el tema dels cors ha sigut, històricament no ha interessat, no? Però em refereixo a nivell historiogràfic, però s'ha estudiat poc el tema dels espais, no? Llavors jo crec que ara també doncs ara s'ha fet la commemoració de l'any Clavé, amb la comissària, l'Anna Costal, vull dir, una persona molt implicada, no? I que ha treballat moltíssim tota la figura de Clavé i dels cors, no? I que jo d'alguna manera he pogut aportar aquesta idea de la dimensió performativa, no? dels cors de Clavé. No és només la cançó, no és només la música, sinó que és la imatge, com ens col·loquem en l'escenari, en quin espai ho fem, val? Per tant, el jardí, és a dir, el cor de Clavé per si mateix no té valor, o sigui, perdoneu, sí que té valor, no? Té el valor de eduquem, no? O instruïm a través de la música, però la gràcia és quan ells actuen davant d'un públic, no? Que a part és un públic que doncs forma part, no? Doncs de les elites, no? Però que també doncs pot ser més o menys en algun moment doncs interclassista, no? Però per tant hi ha aquest contacte, no? Entre sectors socials diferents a través de la figura de Clavé, val? Per tant hi ha aquests dos factors, no? De l'educació a través de la música, a través de l'art, no? I alhora, no? Doncs aquesta idea d'una certa, permeteu-me el terme, harmonia, val? Entre classes, val?
2: I també per seguir aprofundint en alguns dels temes que han anat sortint, però clar, tot això donava peu a una visió molt empresarial dels jardins. Què podem dir més sobre aquest tema?
0: Evidentment, és a dir, com també la tenim dels cors de Clavé, és a dir, Clavé vivia d'això, Clavé era un músic però també era un empresari, els jardins doncs eren uns espais, no? Que sí, que fomentaven això, però que evidentment, vull dir, no s'ha de ser naïf, és a dir,
2: els espectacles,
0: exacte, vull dir, darrere hi havia, no? Ja s'ha dit des del principi, uns empresaris que el que buscaven doncs clarament era tirar endavant el negoci, no? Per un negoci que ja ho hem dit tenia molta competència, és a dir, hi havia diversos jardins, no? en un mateix espai, en un mateix carrer, i per tant doncs sempre aquesta voluntat de allò anar provant, no? Veus que van provant tot tipus d'espectacle, hi ha de tot en aquests jardins, per anar veient què és el que més triomfa, no? El que té més èxit, no? I cap on es pot anar, intentar segmentar també, no? Doncs tot unes activitats, uns balls molt més elitistes, amb un preu altíssim, no? Una cosa per la gent de bé, i després, doncs, tot unes activitats molt més econòmiques per uns sectors més classes mitjanes o classes més baixes, no? Alguns sectors de les classes populars, bueno, doncs, tant tota aquesta visió de negoci, però clar, que d'altra banda, no? Vull dir, a la part aquesta de liberalització i fins i tot privatització d'un espai que abans la gent utilitzava, no? Doncs a nivell popular, el Passeig de Gràcia, doncs per anar doncs això a berenar, no? o a passar el dia, però d'altra banda sí que és veritat que això doncs també contribueix molt, no? Doncs a la modernització social, cultural del país.
1: Si et sembla, rasquem una mica més en la idea aquesta, no? De la convivència de la burgesia amb les classes populars dins d'aquests parcs, no? Sobretot a partir del bienni.
0: Sí, bueno, és curiós, no? Perquè això s'ha treballat molt des de la historiografia anglosaxona, és a dir, com aquesta idea de perquè la gent estigui junta no ha de voler dir, no ens hem d'imaginar com és una relació allò perfectament horitzontal, no? Vull dir, la jerarquia social segueix existint en aquests espais ja des del principi, és a dir, des de quan jo dic que es comença a democratitzar el segle XVIII

0: Anglaterra, no? O a França. Sí, però és a dir, aquestes jerarquies socials segueixen pesant. Evidentment és molt més fàcil accedir-hi per unes elites que no pas a les classes populars, no? Però sí que és veritat que a partir doncs, d'aquesta segmentació, no, de diferents tipus d'espectacles, no, i això és molt interessant al ball, per exemple, no, que hi ha balls, doncs, bailes de caballeros, bailes de artesanos, no, és a dir, destinats i organitzats per sectors socials completament diferents, però en el mateix espai, no? Per tant, bueno, és una mica aquesta idea de la diferència no desapareix, però bueno, hi ha un cert, una certa idea d'harmonia, no, en què, però atenció, en què cadascú ocupa el lloc que li correspon, val? Això és evident. I també hi ha un tema, no? Per exemple, que és interessant, el tema de la vestimenta, és a dir, allà s'havia d'anar ben vestit. Hi havia jardins que eren molt elitistes, que hi havia codi de vestimenta, és a dir, si no vas així, bueno, una mica com les discoteques.
1: Sí, no ha canviat molt, això.
0: No sé ara tant com és, però quan...
2: quan
0: érem
2: jove.
0: Més joves...
1: Adrià, tu que ets un jove etern, ens podries explicar si encara hi ha codi de vestiment? No cal que parlis. Ja sé que només vols parlar segons quins programes de ràdio castellà.
2: Està fent que no ho sap.
1: Ah, que no ho saps, que tu tampoc ja surts ni res.
2: Ens estem marcint.
1: Ens estem marcint.
0: Sí, jo crec que no és tant un tema d'edat, sinó un tema de tipus de discoteca, no? Però aquesta idea de la vestimenta com una barrera per entrar, però alhora també la vestimenta com una manera de camuflar-te, és a dir, de dissimular una mica la classe social, no, a l'interior d'aquest espai, de tal manera que si tu potser doncs, aconsegueixes vestir-te mínimament bé, no, doncs pots entrar-hi i tothom sabrà que no ets allò de les classes benestants, però podràs accedir-hi. Val?
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia d'avui.
1: Subiditos,
0: amb Offenbach. Això sonava als Jardins d'Esbarjo?
2: Això sonava als Jardins d'Esbarjo, sí, perquè als Jardins d'Esbarjo una de les activitats, dels espectacles més habituals era l'òpera, val? Òpera normalment... no diguem tot l'espectacle, no? A vegades senzillament doncs, la part musical, però també sovint doncs, sí, tot l'espectacle. Llavors, és rellevant perquè els Jardins d'Esbarjo, ara nosaltres associem l'òpera, no?, a una cosa molt elitista, no?, i que ens imaginem allò, la burgesia modernista, barcelonina, l'òpera, el Liceu, però els Jardins d'Esbarjo, que són anteriors, contribueixen precisament, no?, a difondre l'òpera en tot un seguit de sectors socials, val? Que ara bueno, doncs no ho associem, no?, perquè la cosa és diferent, no? Però sí que això sonava molt, no?, hi havia aquest galop infernal, no?, que es ballava i era molt, bueno, molt mogut.
1: I llavors, amb tot el que hem anat comentant, no?, aquest paternalisme, no?, aquest higienisme tan de l'època, creus que els Jardins d'Esbarjo busquen la construcció del que diríem, entre cometes, de l'obrer ideal?
2: Sí, és a dir, abans quan parlàvem del tema de com el bienni progressista posa sobre, no?, el focus sobre la qüestió obrera, clar, el jardí, d'alguna manera, el que fa és... intentar, no?, doncs, reformar, no?, aquesta imatge que tenen les elites del que és l'obrer, no?, que és un obrer doncs, que és violent, és un obrer que és poc educat, no?, i fins i tot és un obrer que és poc instruït, val? Llavors aquesta imatge que és una representació, val? Vull dir, no és que sigui per força així, evidentment, però aquesta imatge que tenen les elites d'aquests obrers, al jardí convergeixen, no?, doncs, tot un seguit d'idees, no?, doncs, d'uns discursos higienistes de com reformar l'oci popular, no?, de com millorar les condicions materials i culturals de l'oci popular, d'una banda, i després reformistes socials com Clavé, no?, que a través de la música, de la instrucció, doncs, pretenen allò, en certa manera, doncs, emancipar l'obrer. Tot això acaba convergint al jardí. Val. Llavors, per tant, sí que hi ha aquesta idea una mica de l'obrer ideal, que té un component, no?, doncs, molt moralitzant, que ara doncs, ens pot xocar i és així, però també té un component doncs, de certa emancipació, no?, de certa millora de les condicions de vida dels obrers.
0: Molt bé, fins ara hem parlat dels anys a partir del bienni, entre el bienni, on proliferen aquests Jardins d'Esbarjo. Però, Núria, què és el que canvia a partir de 1865 i sobretot a partir de 1868 amb el moment en què s'inicia el que coneixem com el sexenni democràtic?
2: Sí, els jardins, durant la dècada dels 60, abans del sexenni, ja tendeixen, no?, ja ho hem dit, a començar a democratitzar-se amb aquesta entrada, més o menys, no?, doncs d'altres sectors socials, bàsicament a través dels cors i a través del teatre popular. Però, clar, el sexenni democràtic, d'una banda, no?, és un període de profunda democratització política, però alhora també de profunda democratització social, val? Llavors això als jardins s'aprecia bàsicament perquè hi ha moltes activitats de tipus polític, és a dir, la política està molt més present, val? Sigui a través els espectacles, no?, teatre de tipus més polític, per exemple, o directament mítings, no?, i llavors hi ha doncs, pràctiques polítiques, però alhora també el que observem és una major presència de les classes populars, val? Si en la dècada anterior o a principis dels anys 60 del 19 havien estat doncs, presents, no?, una presència molt mediatitzada doncs, per aquestes activitats que hem dit, no?, per exemple el tema dels cors, a partir del sexenni diguem que estan molt més presents. Hi ha també doncs, aquesta varietat d'activitats amb preus diferents també s'intensifica, doncs, fins al punt doncs, que veiem que durant el sexenni hi ha fins i tot una certa apropiació de les classes populars d'aquests espais, no? I fins i tot també tenim als jardins molta activitat del moviment obrer, val? És a dir, congressos, manifestacions, reunions, tot un seguit de pràctiques, noves pràctiques de mobilització política del moviment obrer, val? Per tant, i de dones també vinculades al moviment obrer o al republicanisme. Per tant, tenim doncs aquesta varietat de coses dels jardins que contribueixen a aquest procés.
1: Molt bé, i llavors, i a partir del... no sé si anaves a dir alguna cosa tu. Vale. tiro. Llavors, a partir del sexeni, què passa amb els jardins d'esbarjo?
2: Després del sexeni, clar, és a dir, el sexeni en aquest sentit és un procés, no, com una mena de parèntesi d'acceleració, no, de la política i d'aquesta democratització, val? Que d'alguna manera anticipa, no, els espais de masses, i després això a nivell polític clarament doncs s'acaba amb la fi del sexeni, i el procés aquest de democratització d'alguna manera no s'intensifica tant com durant el sexeni, però no s'acaba, és a dir, els jardins d'esbarjo de després del sexeni, és a dir, els últims anys dels jardins d'esbarjo, veiem, no, doncs, que el món popular s'ha apropiat bastant d'aquests espais i ja no els abandona, val? El que sí que passarà és que l'avenç de l'Eixample és inexorable, val? I llavors és a partir d'aquest moment en què la urbanització tira molt endavant, no? Vull dir, s'accelera moltíssim, i llavors hi ha com una transformació, no? Vull dir, del mapa de l'oci popular a Barcelona, que pel qual bàsicament aquests espais desapareixen perquè l'Eixample se'ls menja, val? Passen una mica a la plaça Catalunya, que encara s'ha d'acabar d'urbanitzar, i posteriorment serà quan se n'aniran cap al Paral·lel. I la restauració és un moment, a partir de la dècada 1880, val? En certa manera, que tot aquest miratge, no, que havia sigut als anys 60 d'harmonia social, no, convivim en un mateix espai, després havia una mica saltat pels aires durant el sexeni, i després del sexeni, no, a resultes del sexeni, hi ha una reacció conservadora molt gran en què es decideix, no, una manera de dir, no, vull dir, que hi ha un procés de segregació, és a dir, l'oci popular per una banda, l'oci de les elites per una altra, i aquí és quan tindrem, no, Plaça Catalunya, després Paral·lel i Liceu per una banda, val? Per tant, és tot un canvi.
0: Molt bé, reflexions finals amb la Núria, d'un tema al qual li has dedicat molt temps, és la teva tesi doctoral, i per tant preguntar-te, els objectius pels quals es van concebre aquests jardins d'esbarjo amb aquesta intencionalitat interclassista que hem explicat, van complir els objectius polítics i socials?
2: A veure, clar, és a dir, el jardí en si, no? Ja ho hem dit, tampoc és que tingui allò l'objectiu, clar, els empresaris el que els interessava, no? Era la qüestió econòmica, però sí que aquests espais, sobretot durant aquests anys, no? És a dir, durant la dècada 1860, van respondre molt, no? A aquesta idea de crear una harmonia social, no? A partir de la convivència dels diferents grups, per tal d'alguna manera, no, mantenir la pau social. Per tant, jo crec que això sí que ho aconsegueixen d'una banda, i de l'altra contribueixen moltíssim també al procés de modernització cultural a Barcelona i a Catalunya.
1: I amb l'últim minutet aquest que queda, amb el pas del temps es recupera aquesta idea de que Barcelona sigui un espai on puguin conviure la classe burgesa, la classe obrera, etc.
2: Bueno, és una idea que ja ho he comentat abans, no? Que, és a dir, hi ha aquest trencament, no? A partir de la dècada de 1880, aquesta segregació, però durant les primeres dècades del segle XX, val? En un context de moltíssima conflictivitat social, no? Vull dir, els anys 10, els anys 20, els anys 30, s'aboquen tots aquests espais, val, de la Barcelona en procés d'urbanització com a, no, espais molt idealitzats, no? Llavors, hi ha gent fins i tot que ho va viure, no? Que gent ja molt gran, que encara pot tenir una memòria viscuda d'això, no? Però si no, són allò, he llegit, conec, no? I trobes molts articles de la premsa al voltant d'això. I llavors hi ha un altre tema, no? Que és el tema aquest de com durant aquests anys, la dècada de 1860, tenen lloc molts esdeveniments a la ciutat. Abans n'he parlat, no? La visita reial, la visita dels voluntaris catalans, no? Els festivals, és a dir, aquesta idea de dinamitzar i harmonitzar la ciutat a través dels grans esdeveniments, val? Que això, vull dir, políticament, no? On hi pot estar més o menys d'acord, no? Però Barcelona, salvant molt les distàncies sense fer presentisme, això ho hem anat explotant al llarg del segle XX.
0: Molt bé, doncs no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Núria Miquel, per tornar a ser aquí al Portes de Troia amb nosaltres, explicar-nos la teva investigació, els jardins d'Esbarjo, un espai interclassista a la Barcelona Industrial. Gràcies per venir.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Albert Abril, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: L'Adrià Tirado, del control tècnic, i en Sergio Rodríguez, qui us parla, i us esperem a la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Èxits un rere l'altre.
12: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
13: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
14: Senzillament som així i ens agrada.
15: I love it!
16: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
12: 107.7.

Hola, què tal? Bon dia. Avui tornem a parlar d'un temps insegur aquí a la comarca. Al pas d'una línia frontal, amb aire fred al damunt, farà d'entrada que baixin les temperatures. Han baixat les mínimes i també baixaran les màximes, amb un ambient frescot en el dia d'avui, fins i tot nevarà cap a l'àrea del Pirineu. Tornant aquí a la costa, aquesta darrera matinada hem tingut alguns ruixats irregulars, febles, poc importants, però aquesta tarda s'esperen precipitacions que es faran generals ja a partir del migdia, poden afectar qualsevol punt del Maresme, i començaria a millorar de cara al vespre. Cap a última hora de la tarda, vespre, és quan esperem que les clarianes vagin guanyant protagonisme. Però fins aleshores haurem tingut, com dèiem, xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca i que localment seran d'intensitat moderada. En general, no esperem grans quantitats de precipitació. Com ja hem dit, temperatures més baixes en una jornada a la qual el vent aquesta tarda bufarà del sud-est moderat i la situació marítima estarà dominada bàsicament per la maró, amb fins i tot marees de forta maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a demà dissabte s'espera un temps tranquil, un temps més estable. Hi haurà alguns núvols, sobretot a la tarda, sense descartar alguna gotellada en punts de l'interior cap al serrada litoral, però en general no esperem precipitacions. Evidentment, amb més sol, demà les temperatures pujaran, especialment a les hores centrals del dia, amb vent que bufarà fluix com a molt lleugerament moderat de mar cap a terra i amb una situació marítima que continua una mica alterada, força remenada per la maró i per la mar de fons que tindrem a tot el litoral maresmenc. Diumenge el temps millora una miqueta més, per tant, temperatura que puja lleugerament, en una jornada a la qual al matí podem tenir alguns núvols, sembla que sense precipitacions, i a la tarda també predominaria el sol, però amb nuvolades que, entrada ja la nit de diumenge a dilluns, podrien deixar algun xàfec puntual, poca cosa, tot plegat. Per tant, un cap de setmana en general tranquil, tot i que avui les precipitacions estaran a l'ordre del dia i, a més, les temperatures seran força baixes. Més informació.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats.

0: Bon dia, són les 10. S'ha obert la convocatòria d'ajuts de menjador escolar pel curs 2026-2027. L'Ajuntament ja ha donat a conèixer el calendari i els requisits per demanar els ajuts de menjador pel curs escolar. A partir de la setmana vinent es podran demanar aquests ajuts, tot i que cal tenir en compte que el procés es divideix en diferents terminis. El primer termini previst per la recollida de sol·licituds és del 18 de maig al 2 de juny, amb dos inclosos. El segon termini serà del 14 al 22 de setembre. I a partir de l'octubre i fins al febrer de l'any vinent s'obrirà un període de presentació del dia 1 al 25 de cada mes. Les famílies poden presentar la documentació a través de dues vies. D'una banda, es pot fer telemàticament mitjançant instància electrònica en la secció de tràmits i gestions del web de l'Ajuntament. D'altra banda, presencialment, però caldrà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal recordar que, tot i que l'àrea de serveis socials disposarà de fotocòpies dels models de sol·licitud, és imprescindible que l'ajut es demani al municipi on l'alumne està empadronat, independentment d'on estigui escolaritzat. Per formalitzar la petició caldrà portar, entre altres documents, la sol·licitud degudament signada, la fotocòpia del DNI, NIE o llibre de família de tots els membres de la unitat familiar, entre altres. I els pisos de lloguer social de Malgrat entren en la recta final per tenir llum. Els 46 habitatges de lloguer social del carrer Roser de Flor de Malgrat es troben ja en la recta final per poder disposar de subministrament elèctric. Tot i que inicialment es preveia que els veïns no tindrien llum fins al juny, les darreres informacions aportades per Endesa indiquen que la instal·lació elèctrica ja està totalment enllestida i a punt per ser connectada a la xarxa. Tanmateix, l'entrada dels llogaters encara depèn d'un últim obstacle administratiu, que és l'acte de posta en servei. Aquest document que ha d'emetre la Generalitat és imprescindible per qualsevol obra d'aquestes característiques. Tan bon punt arribi aquesta autorització, s'iniciaran immediatament els treballs de connexió definitiva. Aquest anunci arriba després de mesos d'incertesa per les famílies adjudicatàries que esperen des del novembre passat. La promoció, situada entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz, ha superat una dècada d'obstacles des que es va projectar l'any 2009. Malgrat que les obres van finalitzar fa 7 mesos, la manca del transformador elèctric ha impedit la entrega de les claus. Recentment, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, es va comprometre, durant una visita a Malgrat, a intervenir davant d'Endesa per accelerar la instal·lació del transformador. Amb la part tècnica ja finalitzada, ara només queda que la Generalitat emeti la PS. Aquestes notícies les teniu ja disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.
2: 24 hores amb tu.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Ax. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries,
1: i de Ràdio
0: joguines,
1: Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
3: Ràdio Palafolls, tots els èxits, un rere l'altre.

0: Bon dia, són les 11. La palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle Nel Azul de la companyia Tenderete aquest dissabte al teatre. El teatre acollirà dissabte dins del cicle Escena Nou una nova proposta musical i narrativa singular. Es tracta de l'espectacle Nel Azul de la companyia Tenderete. La funció comptarà amb valor afegit, ja que la palafollenca Alba Cabrera és l'actriu, narradora i fil conductor. Tal com ha detallat la mateixa Cabrera, Nel Azul no és un concert convencional, sinó una història narrada a través de les cançons que segueix el periple de dos personatges. L'obra manté una mirada crítica sobre problemàtiques socials com la immigració, la justícia social i el sentiment de pertinença. Segons ha explicat Alba Cabrera, es tracta d'un concert íntim pensat com un viatge emocional on la lletra i la història tenen un pes fonamental.
1: Doncs Nel Azul és un concert. El que passa que és un concert una mica especial perquè té una història que va narrant a través de les cançons, explica la història de dos personatges que van vivint diverses històries. Mm-hmm. I llavors amb aquesta història el que fan és expliquen problemàtiques, bueno, és una mica crític amb les problemàtiques socials, amb la immigració, amb el sentiment de pertinença a un lloc, a la justícia social, vaja. Mm-hmm. I el concert és d'una barreja de flamenc, jazz i música cubana.
0: Mm-hmm. L'espectacle ofereix una fusió de flamenc, jazz i música cubana amb pinzellades de bolero. Aquestes sonoritats neixen del compositor i percussionista andalús Plácido Muñoz, format a Cuba, i compten amb la veu d'Alba Bioque. A Palafolls, la formació es presentarà en format de quartet acompanyat de la interpretació escènica. Aquest projecte, a banda de passar pel nostre municipi, també ha estat en escenaris com el Tradicionarius de Barcelona, la Sala Galileo Galilei de Madrid o els concerts de Ràdio 3 de Televisió Espanyola. L'actuació a Palafolls tindrà lloc dissabte a partir de les 7 de la tarda. L'entrada, com és habitual, és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat. Com sempre, aquesta notícia i moltes més les teniu ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.com.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 15 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. Comencem al nostre municipi, a Palafolls, destacant que Glob de Bosc organitza per aquest mateix vespre una nova edició del Fem un Glob. Tot plegat començarà a 8:15 del vespre a Can Batlle, amb un taller de còctels, seguit per la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. Després hi haurà sopar popular i concert en acústic, acabant la vetllada amb una jam session organitzada per l'eixida local jove. Del nostre municipi també caldrà destacar altres activitats, entre les quals, per exemple, les cloendes del grup d'adults del grup teatral La Quarta Finestra. Avui també a 8:15 del vespre a Can Florenci, truita de família. Obrint l'apartat de cap de setmana, destacarem que demà al matí hi ha exhibició del Club Muay Thai de Palafolls des de les 9 del matí a la pista exterior del Palauet, o que també demà hi ha visita guiada per Palafolls amb el Consell d'Infants. Tot plegat a partir de 10:15 del matí, en punt de trobada a la plaça Major. A Palafolls també continuem amb el cicle Escena 9 al teatre aquest dissabte. Bona música amb Tenderete en el Azul. Serà a partir de les 7 de la tarda amb entrada gratuïta.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim i visitem ara el municipi de Malgrat de Mar. Demà tindrem ioga per la salut a l'arxiu municipal. Començarà a 9:15 del matí. Demà també està situada la jornada solidària a Can Campassol. Començarà a les 11 del matí a les Peixateries Velles amb una cercavila que conduirà fins a Can Campassol amb la colla de geganters de Malgrat de Mar. Després, a 12:15, hi haurà activitats infantils organitzat per l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau, seguit d'un espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes. Al migdia, vermut solidari, i a les 5 de la tarda, desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat, conduït per la Teresa Gelpí. Un apunt més a Malgrat de Mar, i és que diumenge hi ha projecció de pel·lícula dins l'Anime Club, el cicle de Cineclub Garbí, projectant Millennium Actress. Serà a partir de 6:45 de la tarda. Anem ara fins al municipi de Pineda. Aquest cap de setmana comencen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle, amb dos musicals, El vol de l'home ocell i també Rent. Tant dissabte com diumenge podeu consultar la cartellera a través del seu web.
0: No t'ho perdis.
1: Si visitem Calella, apuntarem també que és temps d'una nova edició del Firetàs Calella. Tot plegat comença aquesta tarda, a partir de les 5 al Parc del Mau, i es podrà visitar durant tot el cap de setmana. Dissabte també continua a les 6 de la tarda a la Sala Mozart al cicle Escena Calella, amb sessió de teatre, sopa de pedres, sessió de teatre familiar a partir de 4 anys. A Tordera apuntarem a l'agenda demà la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada, de Marta Caupena, una activitat oberta sense inscripció prèvia que començarà a les 11 del matí a la biblioteca. I si anem al Teatre Clavé, destacarem que el Fòrum pel Teatre i la Cultura representa aquest cap de setmana el Mètode Gronholm. Els dos dies, a les 7 de la tarda, al Teatre Clavé.
0: No t'ho perdis.
1: Acabem i ho fem parlant de la programació al municipi de Blanes. Avui comença la Fira Blanes Mar, diferents activitats i expositors que trobareu a l'esplanada del port també aquest cap de setmana. I també volem apuntar un nou concert del Músic a l'Esperança. Aquest vespre, a la Capella l'Esperança, a partir de les 10, el segon d'aquests concerts amb música nua, que presenten Més enllà de les ombres. Per cert, que també tenim programació teatral aquest cap de setmana. Demà, Ante todo mucha calma, al Teatre de Blanes, amb dues sessions a 9:15 del vespre i a 10:45 amb José Corbacho. I pel diumenge, la 12a edició de la Caminada Solidària On Colliga't en Marxa, tot plegat des de 9:15 del matí al Passeig de Mar.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

0: Bon dia de nou, són les 12. L'equip de divisió d'honor del Club de Futbol Sala Sant Lluís es juga a l'ascens a casa aquest dissabte en un partit decisiu al Palauet. Aquest cap de setmana el pavelló municipal serà l'escenari d'una gran cita pel futbol sala local. L'equip de divisió d'honor del Sant Lluís de Futbol Sala, actual líder de la Lliga de Divisió d'Honor Catalana, podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria en el seu enfrontament contra el Parets. L'equip palafollenc arriba aquesta jornada 26 en una posició privilegiada gràcies a una campanya molt sòlida. Al llarg d'aquesta temporada, el conjunt ha sumat un total de 50 punts, fruit de 15 victòries, 5 empats i només 4 derrotes en els 24 partits disputats fins ara. Amb una potència ofensiva destacable, l'equip ja ha assolit la xifra de 100 gols a favor. Actualment, el Palafolls encapçala la classificació, però la competició està molt ajustada a la part alta. Els seus perseguidors més immediats no afluixen d'una banda, i el Manlleu, que ocupa la segona posició amb 48 punts, i d'altra banda hi ha el Montcada, que es troba en tercer lloc amb 47. El partit d'aquesta jornada, que es disputarà demà a 6:45 de la tarda, no és gens fàcil. El rival, el Parets, ocupa actualment la quarta posició de la taula amb 43 punts. Tot i que el Palafolls li treu un avantatge de 7 punts, el conjunt vallesà arriba amb un balanç de 13 victòries i buscarà escurçar distàncies amb els de Palafolls. El Club de Futbol Sala Palafolls ha fet una crida a l'afició per omplir les grades del Palauet i encoratjar l'equip en aquest tram final de temporada, on cada punt és clau per assegurar l'objectiu de l'ascens. Teniu ja disponible aquesta notícia a les nostres xarxes socials i també a la nostra pàgina web. Nosaltres tornem a la una a l'informatiu migdia amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls s'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Els alumnes de Palafolls han presentat avui els seus compromisos amb el medi ambient en una jornada de balanç. Aquest divendres s'ha celebrat l'acte de cloenda dels projectes mediambientals sostenibles que els centres educatius de Palafolls han desenvolupat durant el curs. La iniciativa, que és una evolució de la Marató d'Estalvi Energia,

L'estètica incorpora enguany la biodiversitat com a nou eix de treball, aprofitant els horts i jardins escolars. Entre les accions destacades, per exemple, l'escola Les Ferreries ha creat un hotel d'insectes, l'alumnat de Masprats ha impulsat una campanya de sensibilització i l'institut ha organitzat un mercat de roba de segona mà.

Avancem, com sempre, en titulars quines són les notícies que destaquem avui a l'informatiu. Entre altres, també parlarem de la convocatòria d'ajuts de menjador escolar, perquè, de cara a la setmana vinent, s'obrirà el primer període per presentar les sol·licituds. Anirà del 18 de maig al 2 de juny, seguit d'una segona finestra, també al setembre, i un període mensual d'octubre a febrer. Les famílies poden realitzar el tràmit telemàticament pel web municipal o presencialment a l'OAC amb cita prèvia, sent imprescindible demanar l'ajut al municipi on cada alumne estigui empadronat. També avui parlarem de cultura, perquè la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul aquest dissabte al teatre. Dins del cicle Escena Nou, el teatre acollirà demà a les 7 de la tarda una proposta musical i narrativa singular de la companyia Tenderete. L'obra protagonitzada per Cabrera com a narradora és un viatge emocional que combina flamenc, jazz i música cubana per reflexionar sobre temes com la immigració o la justícia social. L'espectacle, que ja passa per escenaris com el Tradicionarius de Barcelona o Ràdio 3, tindrà entrada gratuïta fins a completar l'aforament.

0: També marxarem cap a Malgrat de Mar perquè els pisos de lloguer social de Malgrat entren ja a la recta final per disposar de llum. Els 46 habitatges del carrer Roger de Flor semblen veure la llum després de mesos d'espera per les famílies adjudicatàries. Tot i que inicialment els preveia el subministrament pel juny, l'Endesa ha confirmat que la instal·lació ja està engestida i només depèn de l'acte de posta en servei que ha d'emetre la Generalitat. Aquesta promoció ha superat més d'una dècada d'obstacles des que es va projectar el 2009 i les obres van acabar ja fa 7 mesos. I també avui parlarem d'esports, concretament de futbol sala, perquè el Club de Futbol Sala Sant Lluís es juga l'ascens a casa en un partit decisiu contra el Parets. El pavelló municipal viurà demà a 6:45 de la tarda una cita històrica pel futbol sala local. El primer equip podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria. L'equip arriba com a líder de la divisió d'honor catalana amb 50 punts i una gran potència ofensiva, havent superat ja els 5 gols aquesta temporada. Malgrat l'avantatge de 7 punts sobre el rival, el Parets ocupa la quarta posició i l'entitat ha fet una crida a l'afició per omplir les grades en aquest tram final decisiu. Pel que fa al temps d'aquesta tarda, s'espera un temps inestable, amb el cel molt ennuvolant durant tota la tarda. Durant aquesta tarda s'esperen pluges en forma de xàfecs de caire tempestuós que podrien afectar qualsevol punt del Maresme. Cap al vespre, les precipitacions es retiraran. El vent serà lleugerament moderat, força 2 a 3, de component sud-est. El mar estarà en estat de maror i mar de fons. Les temperatures màximes baixaran i oscil·laran entre els 12 i els 17 graus. A Palafolls tenen un cel ennuvolat amb xàfecs puntuals. Les temperatures màximes també baixen fins als 15 graus i les mínimes fins als 12. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres 15 de maig del 2026 i ho fem parlant de l'alumnat de Palafolls perquè avui ha presentat els seus compromisos amb el medi ambient en una jornada de balanç. Aquest divendres s'ha celebrat l'acte de cloenda i presentació dels projectes mediambientals sostenibles que els centres educatius del municipi han desenvolupat durant aquest curs. Aquest és una evolució de la Marató d'Estalvi Energètic REM. La iniciativa que enguany ha crescut en participació ha servit perquè els alumnes de diferents edats mostrin les accions concretes que han dut a terme per millorar la sostenibilitat a Palafolls. Sabina Guerrero, des de l'àrea d'educació, ha explicat que aquest projecte és una evolució de treballs anteriors. A banda de treballar els estalvis d'aigua, gas i llum, també s'ha introduït la biodiversitat.
1: A part de treballar els estalvis d'aigua, llum i gas, com han fet els dos,

0: dos últims anys, amb l'empresa que teníem contractada, aquest any en el projecte vam introduir la biodiversitat, aprofitant el tema de la renaturalització dels patis i les zones verdes, i volem posar en valor aquestes zones i de quina manera poden treballar, no? I doncs oferir aquesta visió a la ciutadania de sensibilització de medi ambient.
1: Els grans protagonistes de la jornada han estat els alumnes, que han detallat projectes que van des de l'estudi del consum d'aigua fins a la protecció dels insectes. Alguns d'aquests alumnes participants han reflexionat sobre què és el que han après a classe.
2: Sí, a primer, a segon i a tercer van fer un taller en què consistia en portar tot el plàstic que havies utilitzat el dia anterior, i una vegada a classe ho mesuraves a una calculadora i veies el consum de la classe.
3: Hem anat com treballant i mirant quanta aigua gastem al dia, la setmana, i hem observat també
4: que jo em vaig pensar que gastava molta menys aigua.
5: Sobre tenir una vida més saludable, perquè els animals i els insectes i els éssers vius estiguin millor al planeta.
6: Hem treballat les espècies invasores, també hem fet tallers als D3, el projecte de les papallones.
1: A més d'aquestes experiències, durant la presentació també s'han repassat altres activitats destacades fetes pels centres. L'escola Les Ferreries ha treballat en tallers de plantes aromàtiques, visites a la deixalleria i la creació d'un hotel d'insectes per potenciar la biodiversitat. Per la seva banda, Masprats ha impulsat un jardí d'herbes, l'ús de compostadors, i faran també una campanya de sensibilització per retolar els embornals del carrer amb el lema "Aquí comença el mar", a més també de preparar un podcast per Ràdio Palafolls. Finalment, des de l'Institut s'ha organitzat un mercat solidari de roba de segona mà, també es preparen per al European Cleanup Day del juny, en què es netejarà diverses zones boscoses del nostre poble. Entre tots, també han treballat els ODS, és a dir, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Parlem d'altres qüestions, però també relacionades amb ensenyament i amb economia, i és que la setmana vinent s'obre la convocatòria d'ajuts de menjador escolar pel curs 2026-2027. L'Ajuntament ha donat ja a conèixer el calendari i els requisits per demanar els ajuts de menjador per al curs escolar vinent. A partir de la pròxima setmana ja es podran demanar aquests ajuts, tot i que cal tenir en compte que el procés es divideix en diversos terminis. El primer termini previst per la recollida de sol·licituds és del 18 de maig al 2 de juny del 2026, amb dos inclosos. El segon termini serà del 14 al 22 de setembre, i a partir de l'octubre i fins al febrer de l'any vinent s'obrirà un període de presentació del dia 1 al 25 de cada mes. Les famílies poden presentar la documentació a través de dues vies. D'una banda, es pot fer telemàticament mitjançant instància electrònica a la secció de tràmits i gestions del web de l'Ajuntament, i d'altra banda presencialment, però caldrà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal recordar que, tot i que l'àrea de serveis socials disposarà de fotocòpies dels models de sol·licitud, és imprescindible que l'ajut es demani al municipi on l'alumne està empadronat, independentment d'on estigui escolaritzat. Per formalitzar la petició caldrà portar, entre altres documents, la sol·licitud degudament signada i la fotocòpia del DNI o NIE o llibre de família de tots els membres de la unitat familiar. Això només si és la primera vegada que es demana aquest ajut. Parlem ara de cultura, i és que la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul de la companyia Tenderete aquest dissabte. El Teatre de Palafolls acull aquest dissabte dins el cicle Escena Nou una proposta musical i narrativa singular. Es tracta de l'espectacle En el Azul de la companyia Tenderete. La funció comptarà amb valor afegit perquè la palafollenca Alba Cabrera és l'actriu, narradora i fil conductor. Tal com ha detallat la mateixa Cabrera, En el Azul no és un concert convencional, sinó una història narrada a través de les cançons que segueix el periple de dos personatges. L'obra manté una mirada crítica sobre problemàtiques socials com la immigració, la justícia social i el sentiment de pertinença. Segons ha explicat Alba Cabrera, es tracta d'un concert íntim pensat com un viatge emocional on la lletra i la història tenen un pes fonamental.
7: Doncs En el Azul és un concert. El que passa és que és un concert una mica especial perquè té una història que va narrant a través de les cançons, explica la història de dos personatges que van vivint diverses històries. Mm-hmm. I llavors amb aquesta història el que fan és expliquen és una mica crític amb les problemàtiques socials, amb la immigració, amb, el sentiment de pertinença a un lloc, a la justícia social, vaja. Mm-hmm. I el concert és de una barreja de flamenc, jazz i música cubana. Mm-hmm.
1: L'espectacle ofereix una fusió de flamenc, jazz i música cubana amb pinzellades de bolero. Aquestes sonoritats neixen del compositor i percussionista andalús Plácido Muñoz, format a Cuba i compten amb la veu d'Alba Bioque. A Palafolls la formació es presentarà en format de quartet acompanyat de la interpretació escènica. Aquest projecte, a banda de passar pel nostre municipi, també ha estat en escenaris com el Tradicionarius de Barcelona, la Sala Galileo Galilei de Madrid o els concerts de Ràdio 3 de Televisió Espanyola. L'actuació al nostre municipi tindrà lloc demà dissabte 16 de maig a les 7 de la tarda. L'entrada, com és habitual, és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat. I ara marxem cap a Malgrat de Mar per parlar dels pisos de lloguer social, perquè ja han entrat a la recta final per tenir llum. Els 46 habitatges de lloguer social del carrer Roger de Flor de Malgrat es troben ja a la recta final per poder disposar de subministrament elèctric. Tot i que inicialment es preveia que els veïns no tindrien llum fins al juny, les darreres informacions aportades per Endesa indiquen que la instal·lació elèctrica ja està totalment enllestida i a punt per ser connectada a la xarxa. Tanmateix, l'entrada dels llogaters encara depèn d'un últim obstacle administratiu, que és l'acte de posta en servei. Aquest document que ha d'emetre la Generalitat de Catalunya és imprescindible per qualsevol obra d'aquestes característiques. Tan bon punt arribi l'autorització, s'iniciaran immediatament els treballs de connexió definitiva. Aquest anunci arriba després de mesos d'incertesa per les famílies adjudicatàries que esperen des del novembre passat. La promoció, situada entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz, ha superat una dècada d'obstacles des que es va projectar l'any 2009. Malgrat que les obres van finalitzar fa 7 mesos, la manca del transformador elèctric que ha impedit l'entrega de les claus. Recentment, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, es va comprometre durant una visita a Malgrat a intervenir per accelerar la instal·lació del transformador. Amb la part tècnica ja finalitzada, ara només queda que la Generalitat emeti la PS. I abans d'obrir la nostra hemeroteca, hem de parlar d'esports avui, també aquest divendres, d'un dels partits d'aquest cap de setmana, concretament del de l'equip de divisió d'honor del Club de Futbol Sala Sant Lluís, perquè dissabte es juga l'ascens a casa en un partit decisiu. Aquest cap de setmana el pavelló al Palauet serà l'escenari d'una gran cita pel futbol sala local. L'equip de divisió d'honor del Sant Lluís de Futbol Sala, actual líder de la Lliga de Divisió d'Honor Catalana, podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria en el seu enfrontament contra el Parets en la penúltima jornada de la temporada. Si guanyen el partit de demà, l'equip es proclamarà campió matemàtic i aconseguirà l'ascens a tercera divisió nacional. Des del club han destacat que aquesta seria una fita històrica, fins i tot pel nostre municipi. A la vegada han recordat que venen de pujar a primera catalana i que l'objectiu que tenien aquesta temporada era la permanència. L'equip palafollenc arriba a aquesta jornada 26 en una posició privilegiada gràcies a una campanya molt sòlida. Al llarg d'aquesta temporada, el conjunt ha sumat un total de 50 punts, fruit de 15 victòries, 5 empats i només 4 derrotes en els 24 partits disputats fins ara. Amb una potència ofensiva destacable, l'equip ja ha assolit la xifra de 100 gols a favor. Actualment el Palafolls encapçala la classificació, però la competició està molt ajustada a la part alta. Els seus perseguidors més immediats no fluixen. D'una banda hi ha el Manlleu, que ocupa la segona posició amb 48 punts, i d'altra banda hi ha el Montcada, que es troba en tercer lloc amb 45. El partit d'aquesta jornada, que es disputarà demà a 6:45 de la tarda, no serà gens fàcil. El rival, el Parets, ocupa actualment la quarta posició de la taula amb 43 punts, tot i que el Palafolls li treu un avantatge de 7 punts. El conjunt ballassà arriba amb un balanç de 13 victòries i buscarà escurçar distàncies amb els de Palafolls. El Sant Lluís ha fet una crida a l'afició per omplir les grades del Palauet i encoratjar l'equip en aquest tram final de temporada, on cada punt és clau per assegurar l'objectiu de l'ascens. De fet, han informat que hi haurà consumició gratuïta per tothom qui vagi de grop a animar-los a la pista.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. L'any passat, el 2025, la policia local de Tordera va recuperar un equip tècnic de mesuratge automobilístic valorat en 10.000 euros. La policia local torderenca va recuperar aquells últims dies una caixa amb equip tècnic de mesuratge automobilístic de l'empresa Pirelli. Segons va detallar el cos local de seguretat a les seves xarxes socials, aquest equip estava valorat en uns 10.000 euros. La caixa portava un sistema de geolocalització que la situava en un habitatge de Tordera. Va ser llavors quan, després de la investigació pertinent, es va entrar al traster on van trobar l'objecte amb altres materials, també sostret, suposadament. Els agents van procedir a la identificació del presumpte autor dels fets i se l'investigava pel cas. Aquell dijous es va retornar l'equip a un dels responsables de l'empresa. El 2021 seguien parlant de successos i és que van aplicar un ordre d'allunyament per una de les noies identificades en l'agressió a una àvia de Blanes. El jutjat d'instrucció número 1 de Blanes va dictar un ordre d'allunyament a una de les dones que apareixia identificada al vídeo d'una agressió a una anciana. La gravació que es va fer viral la van penjar les mateixes joves a les xarxes socials. El jutjat va prendre declaració tant de la denunciant com de la investigada, l'única major d'edat. La resta van passar a disposició de la Fiscalia de Menors. La decisió del jutge establia que la noia no podia apropar-se a menys de 50 metres de l'àvia agredida de qui és veïna i va establir-se també aquella mateixa setmana una data pel judici. Ho van fer per un delicte lleu de tracte degradant i vexatori. La hemeroteca d'avui es basa en successos de diferents èpoques. En aquest cas, fa 10 anys, el 2016, també rescataven una nena de 6 anys que havia estat arrossegada per una onada a Lloret. Un agent de la policia local de Lloret i un treballador de la brigada van rescatar aquell dimarts al matí una nena de 6 anys que s'estava ofegant a la platja Gran de Lloret després que una onada l'arrossegués. La nena estrangera estava jugant a la sorra amb la seva família quan es va acostar a la vora del mar per mullar-se els peus. Va ser llavors quan un cop de mar se la van portar cap endins. El primer nadó adonar-se dels fets va ser un turista que es va llançar a l'aigua per ajudar-la, però que a causa del vent i foronatge només la va poder mantenir en braços i no treure-la. De seguida també es va tirar l'aigua al pare de la nena i va arribar la policia. L'Ajuntament assegurava que la resposta va ser molt ràpida perquè sempre hi ha vigilància a la zona de la platja. Un dels agents del cos, que també és socorrista, i un empleat de la brigada municipal van entrar a l'aigua per ajudar-los. Els dos van aconseguir treure el turista que mantenia la menor en braços i també el pare de la criatura, a banda de la nena.

0: En aquest punt de l'informatiu no podem fer una altra cosa que connectar amb el nostre company en Jordi Prats-Savalls per conèixer quina proposta cultural és la que ens acosta avui de cara al cap de setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, aquest diumenge hi ha prova solidària i esportiva a Blanes, la marxa solidària on colliga a Blanes. Serà la 12a edició d'aquesta proposta amb un recorregut de 8 quilòmetres apte per tothom i per tots aquells inscrits. La sortida serà des del Passeig de Mar a l'alçada del carrer Ample, diumenge a partir de 9:45 del matí. Les inscripcions aquests dies de forma presencial o el dia de la cursa a partir de les 8 del matí. Hi haurà obsequi de samarretes a les primeres 800 inscripcions. Una proposta que no us podeu perdre.
0: Moltes gràcies, Jordi.

0: I ara amb qui parlem és amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, per ampliar la previsió per aquesta tarda i també per la resta de la jornada i d'aquests dies que ens queden de cap de setmana. Hola, Quim, bona tarda.
1: El temps aquest migdia continua marcat per la nuvolositat abundant, uns núvols que aquesta tarda es faran més compactes i que deixaran precipitacions en forma de ruixats, localment de caire tempestós aquí a la comarca. Unes pluges que aniran avançant des del nord cap al sud i que abandonaran el Maresme més o menys cap al proper vespre, quan la situació anirà millorant. I, de fet, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, sí que hi haurà algunes nuvolades, però d'entrada sense precipitacions, almenys a bona part de la comarca. Potser diumenge a la tarda, cap a l'interior, cap a la serrada litoral, es podrà escapar algun ruixat, però de forma puntual i poc important. Per la seva banda, els vents aquesta tarda continuaran com fins ara, lleugerament moderats del sector sud-est, i la situació marítima dominada per la maror, amb mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Demà i demà passat els vents seran més fluixos, uns vents que bufaran de component força variable, fins i tot giraran cap a component sud-oest de cara a diumenge, i amb una situació marítima que, tot i que millorarà el seu estat, encara persistirà la mar de fons tant demà com demà passat a tota la costa maresmenca. En quant a temperatures, avui queden força curtes, de fet ara mateix tenim valors que van dels 15 als 16 graus, per tant, per sota del que tocaria en aquesta època de l'any, però de cara a aquest cap de setmana, amb l'ambient més assolellat que tindrem als migdies, afavorirà un augment de la temperatura màxima principalment, tot i que aquesta propera nit les mínimes seran més baixes.
0: Moltes gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Els alumnes de Palafolls han presentat els seus compromisos amb el medi ambient en una jornada de balanç. Avui s'ha celebrat l'acte de cloenda dels projectes mediambientals sostenibles que els centres educatius de Palafolls han desenvolupat durant el curs. La iniciativa, que és una evolució de la Marató d'Estalvi Energètic, ha incorporat enguany la biodiversitat com a nou eix de treball, aprofitant els horts i jardins escolars. Entre les accions destacades, l'Escola Les Ferreries ha creat un hotel d'insectes. Mas Prats ha impulsat la campanya de sensibilització a qui comença el mar per retolar embornals. I l'Institut ha organitzat un mercat de roba de segona mà. A partir de la setmana vinent, les famílies interessades podran demanar els ajuts de menjador escolar pel curs 2026-2027. El primer període per presentar sol·licituds anirà del 18 de maig al 2 de juny, seguit d'una segona finestra al setembre i d'un període mensual d'octubre a febrer. Les famílies podran realitzar el tràmit telemàticament mitjançant el web municipal o presencialment a l'OAC amb cita prèvia. Sempre, això sí, és imprescindible demanar l'ajut al municipi on l'alumne estigui empadronat. I dins del cicle Escena Nou, el teatre acollirà demà a les 7 de la tarda una proposta musical i narrativa singular de la companyia Tenderete. L'obra, protagonitzada per la palafollenca Alba Cabrera com a narradora, és un viatge emocional que combina flamenc, jazz i música cubana per reflexionar sobre temes com la immigració o la justícia social. Avui també hem parlat dels pisos de lloguer social de Malgrat de Mar, perquè entren en la recta final per disposar de llum. Els 46 habitatges del carrer Roger de Flor semblen veure la llum després de mesos d'espera per les famílies adjudicatàries. Tot i que inicialment es preveia el subministrament pel juny, Endesa ha informat que la instal·lació està enllestida i només depèn de l'acte de posta en servei que ha d'emetre la Generalitat. I en esports avui hem parlat de futbol, perquè el club de futbol Sala Sant Lluís, el primer equip del club, es juga a l'ascens a casa en un partit decisiu contra el Parets. El Palauet viurà demà a 6:45 de la tarda una cita històrica pel futbol sala local, on el primer equip podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria. L'equip arriba com a líder de la divisió d'honor catalana amb 50 punts i una gran potència ofensiva, ben superat ja els 5 gols aquesta temporada. Malgrat l'avantatge de 7 punts sobre el rival, el Parets ocupa la quarta posició i l'entitat ha fet una crida a l'afició per omplir les grades en aquest tram final. Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 15 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies ja les teniu disponibles al nostre web, a les nostres xarxes socials i també al nou canal de WhatsApp que tenim obert. Com sempre, nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
2: La informació és el primer.
4: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
5: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
6: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
7: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
8: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
9: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
10: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
11: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
12: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Molt bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Bon divendres plujós, en aquest cas, però nosaltres, com sempre, amb el millor els nostres somriures per explicar-vos totes les activitats culturals que aquest cap de setmana succeeixen no només a Palafolls, sinó també a Rodalies. És la missió principal d'aquest Palafolls en xarxa. I els divendres ens agrada transformar una miqueta el programa i, a part de la informació cultural, afegir-hi també informació esportiva. Sabeu que Ràdio Palafolls té el programa Minut a Minut, on cada dilluns a les 8 del vespre repassen doncs tots els resultats de la jornada anterior, és a dir, dels partits que juguen al cap de setmana. Nosaltres, al Palafolls en xarxa, ens hem sumat a fer agenda i els divendres el que fem és destacar també en format agenda tots els partits que juguen a casa. Ja tenim preparat l'Uri Parra, que és un dels presentadors del programa Minut a Minut que us explicàvem, perquè ens faci una miqueta d'agenda de quins partits es poden veure aquest dissabte i aquest diumenge al Palestàdium, també al Palauet o també al Figuerassa Arena. Tot plegat sumant-hi també els diferents campus esportius que les entitats esportives de Palafolls ja han començat a fer notar, per exemple, el del Club Deportivo Palafolls, ho podeu consultar a les seves xarxes socials, o també les inscripcions que encara es poden realitzar, com per exemple per participar de la Trail Senyor del Castell, que es farà el pròxim mes de juny i organitzat per Safir Team. Això a la primera part del programa. A la segona parlarem d'una de les propostes estrella d'aquest cap de setmana. I és que demà arriba la proposta musical al Teatre Escena Nou amb Tenderete en el Azul. Una proposta musical que té un fil conductor també a través de l'actriu i narradora Alba Cabrera. De ben segur el nom us sonarà, i és que l'Alba és palafollenca. Ara la tenim a Barcelona participant de diferents projectes, però nosaltres podrem parlar una miqueta amb ella perquè ens està aquí aquest episodi cultural, és a dir, aquesta proposta de l'Escena Nou, i saber-ne més d'aquesta proposta, per cert, gratuïta, com totes les de l'Escena Nou. Això serà la segona part del programa. Nosaltres ara ja hem de començar. Benvinguts, benvingudes, donem el tret d'inici per començar la xarxa cultural d'aquest 15 de maig. Som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: Xarxa cultural que el que pretén és fer agenda de totes les activitats d'aquest cap de setmana a Palafolls i Rodalies. Doncs bé, fem-ho i comencem al nostre municipi, a Palafolls. Ahir mateix en parlàvem amb un dels seus components, en Marc Stock. Parlem de l'entitat Glob de Bosch, que aquest mateix vespre torna al centre jove del nostre municipi, a Can Batlle, per oferir una nova edició del Fem un Glob. Diferents propostes que es faran, com dèiem, al local jove del nostre municipi i que començaran a 7:45 del vespre amb un taller de còctels que oferirà doncs el mateix Marc Stock. Tot seguit hi haurà el veredicte i la proclamació dels premis del tercer Glob Literari que s'organitzava doncs pels vols de Sant Jordi, el jurat ja ha deliberat i aquest vespre es donaran els premis amb les diferents categories. En acabar, cap als vols de les 9 del vespre aproximadament, hi haurà sopar popular amb servei de barra i després concert acústic amb Essen Carles. A partir de 11:15 aproximadament hi haurà Jam Session, organitzada per l'eixida local jove, on també hi podran participar el públic assistent. De fet, teniu tota la informació, recordem-ho, a través de l'Instagram de l'entitat Glob de Bosch Aplec. Busquem més propostes culturals. Parlem de teatre ara, perquè la Quarta Finestra segueix presentant les cloendes del grup d'adults. Recordem que tenen dos grups d'adults. La setmana passada ja van estrenar Mentides i aquest cap de setmana és el tron de truita de família. De fet, avui mateix hi ha la primera representació a Can Florenci al punt de 9:15 del vespre. Les entrades disponibles a través del link que trobareu a la bio del perfil d'Instagram de la Quarta Finestra. Obrim ara sí ja l'apartat de cap de setmana. Demà al matí hi ha exhibició del Club Muay Thai Palafolls a la pista exterior del Palau Palauet. Tot plegat començarà a les 9 del matí. I un moment important també per al Consell d'Infants de Palafolls, perquè demà ofereixen la visita guiada que ja van presentar fa unes setmanes en aquí mateix el nostre programa. Serà en punt de sortida des de la plaça Major a partir de 11:15 del matí. Per poder-hi participar, tot i que és una activitat gratuïta, cal fer una inscripció prèvia que es pot formalitzar aquests dies al MIT, al Música i Dansa. Avui serà motiu d'una entrevista, però sumem també proposta dins el cicle teatral Escena 9. Tenderete en el Azul es presentarà demà dissabte a les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls i, com sempre, amb entrada lliure i aforament limitat. Una de les protagonistes, l'actriu palafollenca Alba Cabrera, avui ens n'explicarà tots els detalls. Serà en una estoneta. Perquè afegirem a l'agenda també, tornem a parlar de la quarta finestra, perquè és el torn de les mostres infantils i juvenils. Serà el pròxim 17 de maig al Teatre de Palafolls a partir de les 6 de la tarda. Anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar, sumem més propostes a l'agenda. Demà al matí hi ha ioga per la salut a l'arxiu municipal. La proposta es farà a 10:15 del matí. Demà també, com us ho explicàvem ahir, hi ha la jornada solidària de Can Campassol organitzat per el Consell de Solidaritat amb la participació de diferents entitats malgratenques, com per exemple la colla de geganters de Malgrat de Mar, que iniciarà la jornada amb una cercavila. Serà a les 11 del matí des de les Peixateries Velles, recollint la gent fins a arribar al centre on es faran totes les activitats, a Can Campassol. A partir de 11:45 aproximadament hi hauran activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau i una hora més tard l'espectacle participatiu a càrrec de l'Adriana Reyes. A la 1 del migdia tindrem vermut solidari. Això sí, s'ha de comprar el tiquet a l'estanc de la Barretina, a la llibreria Montal o a la fleca Joan Garriga per un preu de 6 euros. Els tiquets, de fet, també es podran comprar el mateix dia. I a la tarda, a les 5, desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat, conduït per la Teresa Gelpí. A part, durant tot el dia es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més, de Fundipau. Una proposta on nosaltres ja vam destacar en aquesta mateixa taula amb els seus components i que podeu recuperar l'entrevista, per cert, a l'apartat a la carta de Ràdio Palafolls. Una proposta més al municipi de Malgrat de Mar. Ens fixem amb les activitats de Cineclub Garbí, que el diumenge segueixen amb el cine d'Anime Club, aquest cicle de pel·lícules japoneses, presentant diumenge Millennium Actress. Es farà a partir de 6:45 de la tarda al Centre Cultural. Girem plana, anem ara fins al municipi de Pineda. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar i l'Escola de Teatre Artur Iscle comencen amb les diferents cloendes dels grups de la mateixa escola de teatre. Els joves presenten aquest cap de setmana dos musicals, Rent i també El vol de l'home ocell, tant dissabte com diumenge. Els horaris a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. Diferents representacions que podeu consultar a les xarxes socials o al seu mateix web. Anem ara fins al municipi de Calella, municipi que de fet avui comença amb una nova edició del Firatast Calella a partir de les 5 de la tarda i fins a mitjanit al Parc del Mau, també amb diferents oportunitats de visitar la proposta al cap de setmana. Si anem molt més enllà, per demà dissabte destacarem, per exemple, la primera jornada solidària de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital La Teva Ajuda Ens Fa Superar els Límits, amb diferents propostes que es faran al centre del municipi, per exemple, un tradicional mercat solidari de segona mà a la plaça de l'Església, o també a les 11 del matí a la Biblioteca Can Salvador de la plaça hi haurà la presentació de la Fundació ABA i els projectes de recerca que estan fent a l'Hospital de Calella. A partir de 11:15, també a la biblioteca, es farà la conferència Recerca i Innovació a la Cooperació, generant coneixement per millorar l'atenció de les persones. I a la tarda, a la plaça de l'Església, Dinamització, zona de dibuix per infants, l'hospital que voldríem, organitzat per els mateixos voluntaris. Això serà a partir de 6:15 de la tarda. Busquem més propostes, també a Calella, destacarem dissabte a la tarda dins el cicle Escena Calella, a la Sala Mozart, a partir de les 6, sessió de teatre familiar amb sopa de pedres per infants a partir de 4 anys. Les entrades es poden comprar anticipades a través d'Entràpolis. I de cara a diumenge, sumarem més propostes a l'agenda, com per exemple la ruta històrica Calella, una ciutat amb encant. Serà a partir de les 11 del matí, amb lloc de sortida des del Museu Municipal de Calella, una activitat gratuïta, però això sí, per la qual cal reservar cita prèvia. Anem fins al municipi de Tordera. Destacarem que demà dissabte hi ha la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada, de Marta Caupena, una activitat oberta, sense inscripció prèvia, que es farà a la Biblioteca Tordarenca. I parlem de teatre, també, perquè el Fòrum pel Teatre i la Cultura puja dalt de l'escenari del Teatre Claver per representar el mètode Gronholm, tant dissabte com diumenge a les 6 de la tarda. Acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Segon concert aquesta nit del cicle Música L'Esperança, a les 10 del vespre, a la Capella L'Esperança, és el torn de música nua que presenten Més enllà de les ombres. Les entrades a 12 euros es poden comprar abans de l'inici del concert al mateix local. Aquest vespre també comença la fira Blanes Mar a l'esplanada del port, amb diferents propostes que també s'allarguen durant tot el cap de setmana. I si anem al Teatre de Blanes, avui es representa Paneroles, No les mata ni el lloguer. Serà a partir de les 8 del vespre. Bon humor, amb entrades disponibles a través del web teatredelacostabravasud.cat. En l'apartat de cap de setmana ens quedem de nou al Teatre de Blanes, perquè José Corbacho puja dalt de l'escenari d'aquest municipi per representar Ante todo mucha calma, el seu últim espectacle de monòlegs. I destacarem també que el dissabte hi ha trobada d'esbarts infantils i juvenils amb l'esbar dansaire Joaquim Ruïra a partir de les 6 de la tarda al Passeig de Mar, al Banc dels Músics. De diumenge, un parell de propostes. Al matí, una nova edició de la caminada solidària Oncolliga't en marxa, que començarà al Passeig de Mar a 9:45 del matí, i a la tarda, a partir de les 6, al Teatre de Blanes, un nou espectacle del grup Nàvec. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Seguim el Palafolls en xarxa, és divendres i toca parlar, com sempre, d'activitat esportiva aquest cap de setmana. Qui porta l'agenda a presa de dalt a baix és el nostre company presentador del programa Minut a Minut, Uri Parra. Molt bona tarda, benvingut.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Com dèiem, recuperem la normalitat per al que fa a l'esport al nostre municipi, i aquest cap de setmana tenim futbol, bàsquet i futbol sala, veritat?
2: Correcte.
1: Mm-hmm. Per on voldries començar, doncs? Fem una miqueta d'agenda.
2: Doncs mira, pel bàsquet mateix.
1: Vinga.
2: Que tindrem només un partit aquí a casa. Serà el del Mini, que jugarà demà dissabte a les 9 del matí al Palauet contra el Grifeu Llançà.
1: Ostres, horari important, eh? A les 9 del matí comença aquest partit, per tant, si els convoquem una horeta abans, a les 8 del matí haurem de matinar, demà dissabte?
2: Sí, però pensa que tenen després tot el cap de setmana lliure.
1: És veritat. De totes maneres, és l'únic partit que podem veure aquí a casa. Això no significa que els altres equips no tinguin els seus tornejos, juguen a fora. En aquest cas, no sé si ja tenim partits decisius, Uri, si en aquest cas alguns resultats que vosaltres pugueu de remarcar el dilluns, per exemple, ja seran com definitius a l'hora de decidir a quina posició de la Lliga estan situats.
2: Bé, al final els equips del bàsquet crec que no hi ha cap que es jugui coses importants, però sí que és veritat que acabar la temporada amb victòries estaria bé.
1: Home, i tant, sens dubte, i nosaltres que ho celebrem des d'aquí, des de Ràdio Palafolls. Per tant, aquí al nostre municipi, de cara a aquest cap de setmana, demà dissabte, a partir de les 9 del matí, recordem-ho, Uri juga al Mini, m'has dit, no?
2: Al Mini contra el Grifo Llançà.
1: Doncs vinga, a les 9 del matí al Palauet. Això per al que fa al bàsquet, però podem continuar, per exemple, amb el futbol.
2: Sí, el futbol, que aquest cap de setmana cap dels seus equips jugarà al Palastadium, sinó que ho faran a fora.
1: Mm-hmm. Per tant, tenen els seus partits decisius també, però fora, per tant, queda lliure el Palastadium Lluís Moner. Per tant, estarem orfes una miqueta, aquest cap de setmana del que fa, pel que fa a futbol. Òbviament, també tindran els seus resultats i se'n parlarà el Minut a Minut aquest pròxim dilluns, quan tinguem ja resultats sobre la taula. Per tant, el que hauríem de fer és parlar de futbol sala, Uri.
2: Doncs sí, perquè d'aquest sí que n'hi ha una tira de partits.
1: Vinga.
2: Començarem pel primer de dissabte, que serà a les 12 en punt. Jugarà a l'Alavi B contra el Sant Julià de Ramis al Palauet.
1: Vosaltres no haureu de matinar, eh? En aquest cas, a les 12 ja és una hora més de 100, Uri.
2: Correcte, sí. L'hora del vermut, no?
1: De totes maneres, com sempre fem la conya, el Palauet queda lliure també aquest cap de setmana per vosaltres. Per tant, el primer partit serà a les 9 amb el bàsquet, a les 12 tindrem futbol sala, però ens deies que no és l'únic.
2: No, a un quart de dues, ja al migdia, jugarà l'Alavi C contra el Coret.
1: l'Arabi C contra el Coret, d'on són, en aquest cas, no em sonen?
2: Diria que són de Santa Coloma de Gramenet.
1: Mm-hmm. Doncs un bon partit per veure també al Palauet demà, de futbol sala. Tenim més partits per apolir l'agenda del dissabte?
2: Sí, a les 3 jugarà el Benjamí, la semifinal de la Copa Girona, contra el Vidreres.
1: Per tant, partit important, Uri?
2: Sí,
1: i decisiu? Guanyen,
2: sí, a la final de Copa, que sempre està bé lluitar per títols.
1: Mm-hmm. Un títol més a la butxaca, podríem dir, si guanyen.
2: Sí, a veure si fan una vitrina al Palauet i podem col·locar allà les copes.
1: Doncs mira, i la visita corresponent que ens deuen, si guanyen, o si no també, aquí el minut a minut, perquè ens ho expliquin. Tu que hi tens més mà, Uri, en el futbol sala, a veure si els podem veure també entrevistats per la Gemma, per l'Eudal o per tu mateix en el programa del dilluns. Això serà a les 3 de la tarda, com dèiem, un dels partits que cal apuntar a la agenda. Tenim més propostes per dissabte?
2: Doncs sí, a 4:45, ja a entrada la tarda, jugarà el juvenil B contra el Sant Julià de Ramis.
1: Sant Julià de Ramis, que ens queda una miqueta més de prop, el juvenil B també la tarda del dissabte al Palauet. Seguim fent una agenda.
2: I l'últim de dissabte serà possiblement el més important, jugarà el sènior de divisió d'honor contra el Parets a 7:15.
1: Explica'ns per què és important, Uri.
2: Doncs el sènior d'honor amb una victòria ja certificaria l'ascens de categoria.
1: Per tant, home, són paraules majors, en aquest sentit. Jo crec que podreu estar molt contents, si guanyeu precisament aquest partit.
2: Sí, si guanyem jo crec que hi haurà festa, hi haurà celebració i... por todo lo alto.
1: Muntarem rua a l'estil Barça, llogarem un autobús sense capota perquè pugueu celebrar-ho passejant per als carrers de Palafolls?
2: Seria divertit.
1: Mira, escolta, la idea queda sobre la taula, A veure si ens escolta algú de l'Ajuntament i es pot organitzar d'alguna manera. Si més no, el que necessiten també és el nostre recolzament a la grada en un partit tan important com aquest dels mítics, que sempre hi van, però també per la gent que estigueu escoltant aquest programa i que no sàpigueu què fer aquest cap de setmana. Seguim parlant d'esport, seguim parlant de futbol sala, en aquest cas ja canviem i anem a diumenge, Uri.
2: Sí, que tindrem dos partits. El primer serà a 9:45 del matí, jugarà el juvenil C contra l'Atlètic Tordera.
1: Perfecte, aquest és un dels partits del diumenge, també al Palauet, entenc, i el segon.
2: I el segon serà el divisió d'honor infantil, que juguen contra el Martorell a les 11:00.
1: Per tant, tot un matí carregat de futbol sala que també podreu veure al centre del nostre municipi, al Palauet. Per al que fa a d'altres disciplines esportives, recordem, per exemple, que demà al matí també el Club de Muay Thai Palafolls, si no m'equivoco, cap a les 9 del matí, organitza...
2: A 10:45 o a les 10.
1: Podeu consultar les xarxes socials, més que res per dir-ho millor. El que sí que podem explicar que és una mena d'entrenament per tothom que hi vulgui participar, obert al públic,
2: Sí, obert a tothom. Serà una mena d'activitat d'aeròbic fent moviments de Muay Thai que solen fer ells per escalfar i pot ser interessant.
1: Mm-hmm. Òbviament també volem recordar que continuen obertes les inscripcions per participar a la Trail Senyor del Castell. Tota la informació la teniu a les xarxes socials del grup Safir Team, una proposta ben interessant que també en parlarem aviat aquí al Palafolls en xarxa, i que segueixen obertes les propostes també, Uri, del campus esportiu. De moment, que coneguem, tenim el campus esportiu del futbol de Palafolls, del Club Deportiu Palafolls, que ja s'ha fet visible la seva proposta a les xarxes socials i pendent de més propostes.
2: Sí, el de futbol sala en res estarà publicat.
1: Doncs mira, estarem ben pendents doncs també i en podrem parlar. Gràcies, Uri, avui per ser amb nosaltres i com sempre, de tots aquests partits en traiem resultats i aquests resultats s'expliquen al programa Minut a Minut a Ràdio Palafolls el dilluns a partir de les 8 del vespre amb l'Uri i tot l'equip. Bon cap de setmana, Uri.
2: Igualment.
0: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine will
0: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu. 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
2: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
0: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
10: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
14: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
0: Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

0: Dins el cicle Escena 9 al Teatre de Palafolls, aquesta setmana tenim nova proposta, en aquest cas musical, però ben especial. Es tracta de En el Azul, un espectacle que ens venen a presentar la companyia Tenderete, i amb nosaltres tenim la palafollenca Alba Cabrera. Alba, molt bona tarda, benvinguda.
1: Hola, bona, Jordi.
0: Et tenim aquí amb nosaltres perquè tu formes part precisament d'aquest espectacle En el Azul i entenc que també de la companyia Tenderete, que ens visita, doncs com dèiem, dissabte al teatre del nostre municipi.
1: Sí, sí, exacte.
0: Explica'ns una miqueta, en què consisteix aquest espectacle d'En el Azul?
1: Doncs En el Azul és un concert. El que passa que és un concert una mica especial perquè té una història que va narrant a través de les cançons, explica la història de dos personatges que van vivint diverses històries. I llavors amb aquesta història el que fan és expliquen és una mica crític amb les problemàtiques socials, amb la immigració, amb el sentiment de pertinença a un lloc, a la justícia social, vaja. I el concert és d'una barreja de flamenc, jazz i música cubana.
0: Ara ens endinsarem més en aquesta proposta, Alba, però ens sorprèn que no sigui una cançó rere una altra, el que estem acostumats, per exemple, a molts concerts que hem tingut aquí al nostre municipi. En aquest cas, vosaltres hi poseu un valor afegit, que en aquest cas crec que et correspon molt a tu, perquè tu ets l'actriu narradora, el fil conductor, no?, dels diferents temes que veurem dalt de l'escenari. Per tant, com dèiem, un valor afegit que fa que l'espectacle sigui encara més rodó.
1: Sí. Sí, sí.
0: Una bona iniciativa, sens dubte. Ens parlaves una miqueta dels temes que escoltarem. Escoltarem una miqueta de tot, no? Flamenc, en aquest cas també influenciats molts per música cubana, per exemple. Com es descriu tot això?
1: Bé, és que el compositor, que és en Plàcido Muñoz, que també és el percussionista, ell es va formar a Cuba i va endinsar-se molt en l'aspecte percutiu i en la música cubana. I ell és d'Andalusia, llavors també té la gran inspiració del flamenc, els seus inicis són flamenc pur, diguem. I llavors fa una barreja de tot, perquè després sí que va entrar al món del jazz, i llavors és una barreja de tot amb una cantant impressionant, a mi m'encanta, l'Alba Bioque. Si no l'heu sentit mai, és una oportunitat fantàstica perquè és excepcional. I també té una mica aire al bolero. És un concert que no és un concert de festa major, és un concert íntim, que és un viatge més pensat per un viatge emocional on escoltar bona música, escoltar una història, escoltar les lletres també, que potser és algo que no estem tan acostumats ara ja. I això.
0: Ens parlaves de l'Alba Bioque, que és la cantant, però òbviament també hi ha instruments en directe. Tenim percussió, tenim contrabaix, tenim trompeta, tenim guitarra, tenim piano i òbviament també tenim atur.
1: Aquí he de rectificar una cosa, perquè hi ha el format en sextet, que és el que vam presentar a Radio 3.
0: Sí.
1: Però a Palafolls venim amb el format quartet, que
0: Val.
1: És el contrabaix, piano, veu i percussió, i jo.
0: Val, perfecte. T'anava a destacar també el teu paper, que et veurem sempre dalt de l'escenari o et veurem anar entrant i sortint explicant-nos aquestes històries, Alba?
1: No, sempre a l'escenari. A més, també faig els coros.
0: Ah, molt bé. Per tant, sí. Una miqueta tot complet, com dèiem, en aquest cas. Important també destacar precisament aquesta història i el que deia Alba, jo a la presentació deia tenim orgull de dir que l'Alba és palafollenca, que la veurem dalt de l'escenari. Alba, com ha anat aquesta història?
1: Sí, i em fa molta il·lusió parlar amb tu perquè t'he sentit tota la meva vida.
0: Ah, doncs mira, moltes, moltes gràcies, i la veritat és que també hem compartit bones experiències. T'anava a preguntar, Alba, perquè t'hem perdut una miqueta la pista, però com arribes tu a formar part de la companyia Tenderete?
1: Doncs bàsicament perquè jo em centro en l'actuació, a la meva vida professional, però m'encanta la música, estudio viola, i vaig coincidir amb ells i ells estaven ja plantejant, havien escrit un conte arrel de les cançons que lligava una mica i volien fer com, estaven començant a plantejar de fer com fer un concert íntim que vagi més enllà de les cançons, que s'entengui la història, a part de les cançons van de la història, però si no s'explica quedava com una mica descontextualitzat. I així va sortir, ens coneixíem i m'ho vam proposar i jo encantada.
0: Però és el primer espectacle En el Azul o ja porteu una trajectòria llarga, Alba?
1: Jo amb ells és el primer espectacle. Ells van fer un disc abans amb el que es diu La Fuente del Covarrón. I de fet Tenderete ja és una com una represa de contacte, perquè fa 10 anys ja van fer un concert i van estar fent gira un molt de temps i tal, després van fer un peron i després es retroben ara i decideixen continuar el projecte.
0: Mm-hmm. En el display, diguéssim, o a la informació que tenim de l'escena nou, es parla de que presenteu aquest nou espectacle en Azul, però no sé si ja l'heu pogut fer rodar o serà una estrena aquí. Palafolls, Alba.
1: No, el vam estrenar al Tradicionarios de Barcelona. Després vam estar a Madrid, a la sala Galileo Galilei, i després el vam presentar al concert de Radio 3 de TV1, diria. I que està al YouTube, que està gravat també.
0: Home, ho podeu veure, però millor veure-ho en directe.
1: Però millor
0: veure-ho,
1: sí.
0: Veure-ho aquí al Teatre de Palafolls, com dèiem, i en algun lloc més, Alba, perdona, que t'he tallat.
1: I després a Andalusia, alguns llocs, a Caucín... Diria que
0: ho fin. I us queda una miqueta més d'agenda, és a dir, ara aquest dissabte us veurem a Palafolls, cal dir-ho, el dissabte a les 7 de la tarda, dins aquest cicle d'escena nou, però teniu més dates tancades ja?
1: No, ara mateix no. Per tant, estant amb el mànager parlant, barejant... Val. Diverses opcions.
0: No, precisament t'anava a preguntar, si la gent que ens estigui escoltant, per exemple, que formi part d'una entitat que us vulgui contractar, o fins i tot d'un ajuntament, com hem fet nosaltres, entenc que encara li queda molta vida, aquest espectacle, en l'Azul.
1: Sí. Ara estan preparant també el nou projecte, però que en aquest el volen fer rodar molt més.
0: Com us podem localitzar?

0: també en aquest apartat, perquè entenc que al pati de butaques hi haurà molta gent coneguda.
1: Sí, sí, això espero. Doncs em fa molta il·lusió, em fa especial il·lusió i especial nervis, perquè hi ha gent que m'ha dit que vindrà, que fa molt de temps que no veig, fa anys.
0: Mm-hmm.
1: I bé, amb els nervis de sempre, que són bonics.
0: Home, i tant.
1: Sense aquests nervis jo crec que es perd una mica la il·lusió.
0: Tendré,
1: és adrenalina.
0: Home, això està bé, perquè sempre fa que estiguem alerta dalt de l'escenari. Anava a dir, En el Azul, aquest espectacle de Tenderete es podrà veure al Teatre de Palafolls de forma gratuïta aquest dissabte dia 16 de maig a partir de les 7 de la tarda. Què els hi diríem a tota aquesta gent que ens estigui escoltant i que digui, mira, no tinc res a fer el dissabte a la tarda vespre, me'n vaig fins al Teatre de Palafolls a compartir bona música, a veure l'Alba, que de ben segur la reconeixereu dalt de l'escenari, actuar i narrar. Vinga, va, diem-los que sí, que han de venir. Què els hi diries, Alba?
1: Doncs que vinguin, que a mi em fa molta il·lusió ser aquí, actuar per vosaltres, i sobretot que és aforament limitat i obren les portes a 6:45.
0: Val? Per tant, per tenir bon lloc, en teoria hauríem d'estar mitja horeta abans, una coseta així.
1: Sí. Uh-huh. I que vinguin, que és un concert molt bonic, que són molt bons músics, és una cantant fantàstica, és una història molt bonica i que serà un viatge bonic.
0: Mm-hmm. Hem passat molt per sobre per les cançons, Alba, però ara que t'escoltava, no sé si és un repertori propi o hi ha cançons d'aquelles de tota la vida que de ben segur fins i tot des de les butaques ens animarem a cantar.
1: És propi. Les composicions són d'en Plàcido i les lletres també.
0: Mm-hmm.
1: I després sí que farem algun bis una mica conegut ja, per potser 2 o 3 cançons que siguin conegudes per tothom.
0: Mm-hmm. Aquells moments on la platea també participa, no? Que encara que no vulguem,
1: sí,
0: encara que sigui seguir el ritme amb el peu, per aquells que volen ser una miqueta més dissimulats.
1: Sí, i també animarem a cantar i a fer alguns coros.
0: Òbviament. Marxandatge en tindrem, Alba? No sé si d'alguna manera es pot aconseguir, no sé, algun CD o alguna proposta per endur-nos a casa un cop acabi el concert.
1: Diria que no.
0: Mm-hmm.
1: Però, bueno, si ens contacten els hi podem enviar.
0: Home, i tant.
1: I tant.
0: I com tenim també material multimèdia que, com dèiem, a través de xarxes socials o també a través de YouTube podreu veure les seves cançons si les volem recordar després de veure-les en directe, com dèiem, aquest dissabte dins el cicle Escena 9. Alba Cabrera Palafollenca, gràcies avui per ser amb nosaltres, per explicar-nos una miqueta la teva trajectòria, per tornar a recuperar la teva pista, i n'estarem ben pendents. Gràcies avui per ser amb nosaltres.
1: Molt bé, t'espero ja tu també, Jordi.
0: Vinga, doncs ens veurem, clar que sí. Gràcies avui per passar pel programa.
1: Una abraçada.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: Així acaba el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Acabeu de passar bon cap de setmana. Gaudiu de totes aquestes propostes culturals i nosaltres ens retrobem dilluns. Adéu-siau.

S'ha obert la convocatòria d'ajuts de menjador escolar pel curs 2026-2027. L'Ajuntament ja ha donat a conèixer el calendari i els requisits per demanar els ajuts de menjador pel curs escolar. A partir de la setmana vinent es podran demanar aquests ajuts, tot i que cal tenir en compte que el procés es divideix en diferents terminis. El primer termini previst per la recollida de sol·licituds és del 18 de maig al 2 de juny, amb dos inclosos. El segon termini serà del 14 al 22 de setembre. I a partir de l'octubre i fins al febrer de l'any vinent s'obrirà un període de presentació del dia 1 al 25 de cada mes. Les famílies poden presentar la documentació a través de dues vies. D'una banda, es pot fer telemàticament mitjançant instància electrònica en la secció de tràmits i gestions del web de l'Ajuntament. D'altra banda, presencialment, però caldrà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal recordar que, tot i que l'àrea de serveis socials disposarà de fotocòpies dels models de sol·licitud, és imprescindible

0: imprescindible que l'ajut es demani al municipi on l'alumne està empadronat, independentment d'on estigui escolaritzat. Per formalitzar la petició caldrà portar, entre altres documents, la sol·licitud degudament signada, la fotocòpia del DNI, NIE o llibre de família de tots els membres de la unitat familiar, entre altres. I els pisos de lloguer social de Malgrat entren en la recta final per tenir llum. Els 46 habitatges de lloguer social del carrer Roser de Flor de Malgrat es troben ja en la recta final per poder disposar de subministrament elèctric. Tot i que inicialment es preveia que els veïns no tindrien llum fins al juny, les darreres informacions aportades per Endesa indiquen que la instal·lació elèctrica ja està totalment enllestida i a punt per ser connectada a la xarxa. Tanmateix, l'entrada dels llogaters encara depèn d'un últim obstacle administratiu, que és l'acte de posta en servei. Aquest document que ha d'emetre la Generalitat és imprescindible per qualsevol obra d'aquestes característiques. Tan bon punt arrebi aquesta autorització, s'iniciaran immediatament els treballs de connexió definitiva. Aquest anunci arriba després de mesos d'incertesa per les famílies adjudicatàries que esperen des del novembre passat. La promoció, situada entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz, ha superat una dècada d'obstacles des que es va projectar l'any 2009. Malgrat que les obres van finalitzar fa 7 mesos, la manca del transformador elèctric ha impedit la entrega de les claus. Recentment, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, es va comprometre, durant una visita a Malgrat, a intervenir davant d'Endesa per accelerar la instal·lació del transformador. Amb la part tècnica ja finalitzada, ara només queda que la Generalitat emeti la PS.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la vam visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
1: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. De nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia, amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer, i d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
0: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
1: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litros, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una adoberia de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
0: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
1: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar. I nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall, i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
0: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges en dos torns, a 2:15 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 2:15 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'hora daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
1: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grup d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
0: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
1: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
0: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adernats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
1: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el perquè és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? En la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls. Són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
0: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
1: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens freina les boires i el fred de l'hivern, i està tan bé a uns 15 quilòmetres en la línia recta del mar. Tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
0: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casafort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
1: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble, i el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat, quasi quasi que no hi vivia ningú, es podria dir, i a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa, i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc, i s'ha recuperat.
0: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
1: Tothom de la comarca i província coneix el forn de l'Olles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com a gent que diu, que fa impressió al veure'l, i que quan te'l poses a la boca, doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama. El calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí, a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
0: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
1: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris i aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
0: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
1: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra, l'experiència doncs de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa amb molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
0: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Sendes.
0: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, quart, com anem?
0: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que després de baixar el coll de la Canal Veridana ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
0: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí, i aquí agafem els senyals del GR150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de maltrepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil fins a assolir 600 metres més amunt els planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
0: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors un 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil, perquè després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al coll de Jovell, on ens espera el cotxe.
0: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
0: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: Claríssim. I no anar amb presses.
0: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
0: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
0: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Jerca.
0: Fa molt bona pinta aquesta ruta, això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents, exigents, clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, i fins la setmana vinent.
3: Salut i República.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
0: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Bavó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gane és una ciutat preciosa, sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment doncs s'olora la ciutat, o sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Bavó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà, que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV, i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant doncs, val molt la pena, i evidentment també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra, perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant, i a més us aconsello fer-la a la nit, perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea, perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades, perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn, i avui funciona com a restaurant, i bueno, si us ve de gust mereix la pena doncs seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que a més la fan molt bona, perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa, i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella pues, està permès, i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I bueno, quan està ple, pues, tapen i ja pintem a sobre. Però bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dulegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat, i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones, i és també el títol d'una pintura de Bruegel al Vell. tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors puja en el sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbona de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, cagant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà, doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el mercat de flors. I bueno, està bé, no?, veure el mercat de flors, perquè bueno, és xulo, i a més ells el que solen fer els locals és anar a veure el mercat, a comprar flors i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
0: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullida Ràdio. I Ivano Sonsesigo, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
1: Pues mira, per aquí.
0: Peorats. Sí, podem
1: dir. Estàs sent una setmana costosa, dura.
0: Sí, sí. A nivell d'actualitat, avui, deixeu-me dir, estic mirant el caso Hartum, segona temporada.
1: Sí.
0: I m'he quedat, no, o sigui, no diré el que ha passat, però m'he quedat molt sorpresa que jo em pensava que hi havia certes morts que no podien passar.
1: Aquestes són les sèries bones, quan passa això.
0: Pues,
1: com Juego de Tronos, que t'encarinyes amb tothom i te'ls van matar
0: bueno,
1: tota
0: no l'estona. No és que t'encarinyis, però és que s'acaba la temporada molt aviat. Per mi, vamos, no sé, encara no l'he acabat, però m'ha sorprès molt com s'està gestionant aquesta segona temporada.
2: Jo he de dir que m'he dormit al segon capítol.
1: Oh.
0: Del caso Hartung?
2: Sí.
0: Ai, si no ho has vist...
2: El dono per acabat.
0: El dono per acabat.
2: Absolutament.
0: És que...
2: No em ficaré tirant darrere, però
0: no,
2: li
0: però
2: has
0: no
2: de... Té... de quin ritme.
0: Això espanyola, o més cap al sud, tiraria millor aquesta sèrie.
2: Com, com?
0: La mateixa trama. Fet en països més cap al sud, tiraria
2: millor. El problema
0: millor.
2: És que té un terreny absolutament nòrdic.
1: Sí. Clar.
2: I sí. El ritme nòrdic...
0: Costi.
1: És diferent.
2: És molt lent.
0: Costi.
2: Vale,
0: sí, sí.
2: És molt lent.
0: Sí.
2: I et diré que el doblatge en castellà és molt dolent.
0: Ah, no, però és que clar, jo la miro amb...
2: Clar, però...
0: Clar, en anglès tampoc és massa bo, eh?
2: Però és doblatge.
0: És doblatge en anglès, sí, sí.
2: Clar,
1: ah, o sigui, mires doblat en anglès, clar, perquè és una sèrie nòrdica.
2: Jo per estar en danès, jo per mirar-lo doblat en anglès me'l fico doblat en castellà, que mal.
0: Ja, però així practico l'anglès. I el bo és que el que diuen, i el, és a dir, els subtítols en anglès i la traducció en anglès no concorde. Llavors aprens molts sinònims.
1: Ah,
0: saps?
1: Mira.
0: És veritat.
2: Jo és que quan, sempre he dit més d'una vegada que jo quan veig una sèrie no vull aprendre.
0: Bueno, però ho interioritzes. Buah, Sergi, estàs molt malament.
2: Avui no seré divertit, ja aviso.
0: Ja.
2: Tinc més ganes de plorar que de ser divertit.
0: Et dono llibertat.
2: Per marxar quan considera, no?
0: Sí.
2: Estic fora, no us enganyaré.
0: Ivan, tu tens actualitat?
1: Sí, mira, tinc una cosa, un parell, de fet. Adam Scott, protagonista de Severance, protagonista i productor executiu, assegure que no trigarem tant de temps en veure la tercera temporada com la segona. Em va fer molta gràcia un comentari que va llegir amb aquesta notícia dient, bueno, és que la segona ja va trigar menys que la primera, perquè la primera va trigar 13.000 milions d'anys, no? Com fent referència a... bueno, pues això.
0: Uh-huh.
1: No me'n fio ni un pèl, perquè encara no han començat a gravar.
0: Molt bé.
1: Tot i que ja es veu a Adam Scott amb el cabell molt llarg. Però bueno, dit això, una altra cosa, La Casa de Papel, no sé si us ha sortit aquest anunci, suposo que sí a tots,
0: no.
1: Però bueno, jo per si de cas us ho explico, ¿vale? Ha presentat una nova sèrie seqüela. O sigui, el meme de los Simpson de Déjalo, ja està muerto, s'està fent real amb aquesta sèrie.
0: Vale.
1: De què anirà aquesta nova sèrie? S'especula que seria protagonitzada pel coronel Tamayo, que era el principal antagonista de les tres últimes temporades, que fa una búsqueda de l'or que van robar aquesta gent. Qui voldrà veure aquesta sèrie? És una molt bona pregunta, perquè...
0: Ningú.
1: Correcte. Perquè jo crec que ja, o sigui, si Berlín, que era el personatge aparentment més fort de La Casa de Papel, ja no ha tingut la tirada que s'esperava.
0: Parlem de la presentació de Berlín a Sevilla?
2: Què ha passat?
1: Si voleu parlar-ne, parlem, perquè jo no tinc...
0: Tota la... Bueno, jo les imatges i vídeos que he vist, tota la parafernàlia, em sembla massa excessiu.
1: No, i a més, per una cosa que Pedro Alonso ja ha dit, que ja està fart de Berlín, eh? Que ja n'hi ha prou, que ja amb això s'acaba, que normal.
0: Ja, perquè, ja, però no sé.
1: Perquè, clar... Portemort, perdó per l'espoiler, però qui no hagi vist La Casa de Papel, però Portemort des de la segona temporada de La Casa de Papel.
0: Sí, sí.
1: Des de la segona, es van fer 5.
0: Sí, sí, sí. Vale, ja.
1: Després es va fer una preqüela.
0: Vale,
1: és que clar, és que...
0: Sí, sí, sí. Bé, en tot cas, avui el que farem, repassarem les sèries més premiades de la història gràcies al treball incombustible de la pàgina web InStyle.
2: Molt bé,
0: perquè...
2: gràcies a ells.
0: Sí.
2: Ens agrada.
0: He de dir també que he seguit tot el que deien, però després he trobat tres sèries més d'una altra pàgina que no recordo, que també les han posat com a més premiades, per tant les repassarem totes i ho matem així. La primera que repassem, evidentment, és Joc de Trons, que ha rebut 57 premis.
3: What unites people? Armies? Flags. great game is terrifying. Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall. Power resides where men believe it resides.
4: I shall wear no crowns and win no glory.
0: Va rebre 57 premis i segons aquesta pàgina web ostenta el rècord absolut de galardons, de guardons. La història diu, ja la coneixem de sobres, jo no he mirat Joc de Trons. En un continent fictici, diverses famílies lluiten per ocupar el tro de ferro després de la mort del rei. Això comporta una gran guerra política i militar entre diferents cases, amb trames d'intriga, traïcions i, per suposat, escenes impressionants de batalles. El seu èxit... la seva qualitat van ser tals que van arribar a guanyar 59 Emmys al llarg dels seus anys.
2: Tenim un problema, Judit.
0: 57 i 59.
2: Llavors,
0: això també va ser la paeria de Lleida, que no s'acaben de
2: quadrar. Llavors, com ho fem?
0: Jo tiraria per 57.
2: Jo et diré que 59 Emmys és gairebé impossible.
0: Perquè no n'hi ha tants.
2: Tinc la sens... Bueno, me sor...
1: És que hauria d'haver guanyat moltes categories cada any, eh?
2: Clar, jo crec que serà o 5 o 9. És a dir, jo crec que o el 5 o el 9 s'han colat. Llavors serà o 9 Emmys o 5 Emmys.
0: Epa!
2: Com a millor sèrie.
0: Clar, clar.
2: Entenc, però vaja.
1: Estic fent una recerca ràpida, a veure si Gemini...
2: Sèrie de més a menys, eh? Joc de
0: Trons. Bueno,
2: també
0: no
2: us aviso jo. Per mi...
0: la sèrie.
2: A nivell narratiu i...
0: Quantes temporades té?
2: Moltes, tu, 8 en deu tenir.
1: 8 temporades.
0: Mare meva.
2: Però...
1: Cada any, tenim una temporada nova.
2: Crec que no va tenir el final que es mereixia, per exemple, l'inici de la sèrie, que va ser fantàstic. Les primeres temporades estaven molt bé, però al final jo crec que va deixar una miqueta de freds a molts.
1: No va tan desencaminada la Judit, de fet, no va gens desencaminada, perquè jo tot arreu on estic buscant, 59 premis a mi, eh?
2: Només Emmy?
1: Sí, sí.
0: Pues llavors...
2: Però i els altres premis? Manteneu o no?
1: Sí. Sí, sí, però això és el que diu.
2: Bueno, molt bé. Doncs 59 Emmys.
0: Sí, sí, deixem-ho així.
2: Però si té 59 Emmys hi ha més premis tenir, al clar. Món.
0: No, però llavors no pot tenir 57.
2: Tenim un, clar, n'ha de tenir molts més.
0: Claro.
2: Perquè tenim un exemple amb The Pit, per exemple, que si BAFTA, Emmy, no sé què, no sé quantos...
0: Mira, veus per la següent que concordi. La següent sèrie.
2: Bueno,
0: és que no sé com ho he fet. Bueno, ens basarem amb la seva credibilitat.
2: Sí,
0: aquesta no tenim tràiler. La segona és Frasier, 37 premis, mantenint així el rècord durant molt de temps per una comèdia. És una de les comèdies, com dèiem, més premiades de la història, amb un humor molt característic i intel·ligent. És la spin-off de Cheers, que sortirà després.
1: Cheers.
0: També. Frasier Crane és un psiquiatre que després de divorciar-se torna a la seva ciutat natal i comença a la ràdio donant consells psicòlegs, psicològics.
1: Sí, sí, té una secció a la ràdio de Seattle que fa això.
0: Tu l'has vista?
1: Sí, la gent truca i li explica els seus problemes i ell intenta donar una solució com a psiquiatre, que és.
0: Això és la sèrie?
1: Bueno, això és una... això és la feina de Frasier a la sèrie. La sèrie segueix la vida de Frasier, les seves parelles, la seva feina, les seves històries.
0: I van fer un remake de dues temporades al 2023
1: lamentable.
0: I 2024. Sí.
1: Lamentable, sí, sí.
0: Desenvolupa.
1: Frasier era una sèrie molt bona, però quan te dic que molt bona és que és una sèrie que té 12 temporades
0: molt
1: i les dues últimes són les que fluixeixen una mica. Jo, quan Daphne i el germà es casen aquí, és quan jo ja començo a veure que ja no hi ha... Però, déu-n'hi-do, és una sèrie molt bona, molt divertida, i que la gràcia d'aquesta sèrie era, més que el propi Frasier Crane, tot el cast i tota la gent que l'envoltava. Per tant, quan es va recuperar aquesta sèrie, Frasier, bueno, no van aconseguir recuperar la part del cast original de la sèrie. De fet, només van comptar amb Frasier perquè uns havien mort i els altres van dir que ja n'havien tingut prou. Va haver-hi algun cameo esporàdic durant la segona temporada. Van intentar encarar-la més a tornar a que fos una mica més com la Frasier d'abans, tornant a Seattle, la ràdio, totes aquestes coses, però ja els va agafar tard. I el que més em va sorprendre d'això és que és això, la conclusió que vaig extreure és que el millor de Frasier no és Frasier, perquè quan el poses sol no té gràcia.
0: Hòstia, molt bé.
1: Molt divertida, Frasier, l'original. Mireu-vos-la, no sé en quina plataforma està. Crec, yeah, que està, crec que està a... no me'n recordo mai com es diu. Aquesta que té Dexter,
0: ah, no sé.
1: Que en castellà es diu d'una manera, però en anglès és Paramount Plus. No recordo.
0: Ni idea, ni idea. Bueno, mentre repassem la següent busques, la tercera, diguéssim, al rànquing és Los Simpson en 34 premis.

0: Mai l'havia escoltat tan extensament.
1: Judit.
0: Que és vital, que no els he vist. No els he vist.
1: A més, és que la capçalera de la Simpson
0: sí.
1: És llarguíssima.
0: Ja.
1: O sigui,
0: doncs ja...
1: És llarga, però una sèrie, a més, comparada amb les sèries actuals, és llarguíssima.
0: Sí, sí, això sí. A més, com que tampoc té massa ganxo.
1: I a més, no, al revés. El Simpson no té massa ganxo, la capçalera no té massa ganxo, què és el que no té massa ganxo?
0: La capçalera.
1: Home, Judit,
0: ja
1: m'estàs demostrant que no has vist mai Los Simpson,
0: no,
1: perquè
0: pues
1: una
0: ja
1: de les coses més mítiques de Los Simpson són el seu gag del sofà, que per cert l'han deixat de fer ja, que és que abans de cada capítol veiem, tu durant la capçalera veus com cada personatge arriba a casa. Me sembla al·lucinant estar explicant això a la ràdio.
0: Veus? Perquè
1: sí,
0: cada dia
1: s'ha
0: presentat.
1: Tu veus com cada personatge va arribant a casa i va fer el seu camí, i quan tots arriben a casa hi ha un petit gag on quan se senten al sofà passa algo extraordinari.
0: Ah.
1: I això passa a cada capçalera. I és una diferent.
0: Vale.
1: Per tant, no pots dir que la capçalera de Los Simpson no és una cosa mítica.
2: I jo sabia lo de que arribaven a casa, l'últim no.
0: A veus, bueno.
2: Lo de que cadascú es veu com arribant a casa amb el cotxe, aparcant el pàrquing. I això, jo sí ho tinc ubicat.
0: És que
2: cada sofà és diferent, no?
0: No he vist mai cap capítol.
1: No que cada sofà és diferent, que cada escena del sofà correcte, és diferent. Digues.
0: 34 premis, considerada com una de les sèries animades més reconegudes. En ella segueixen les aventures de cada personatge de la sèrie al llarg de les situacions absurdes i còmiques.
2: Molt bé.
0: La següent...
2: Se n'estan fent,
1: ja està,
2: no?
1: Eh?
0: A veure, espera, això ho tinc...
2: Se n'estan fent encara, no?
1: De Los Simpsons, sí, home, sí. No sé si van per la 38 o per la 39.
0: Mare.
1: I recordem que l'any passat... fa uns mesos, però vam dir que hi havia una pel·lícula de Los Simpsons en producció, eh?
0: Això
2: jo recordo jugar un videojoc.
1: Jo te'n puc dir dos que són superdivertits. Los Simpsons Hit and Run i Los Simpsons el videojuego.
2: Boníssims,
1: són molt divertits de jugar.
0: Molt bé, doncs la següent sèrie amb 29 premis és The Mary Tyler Moore Show.
3: Was the wife you played kind of an idealization of the American wife? There is no such woman. Most of them are wretched nags.
4: Yes, I think we all have our moments. Laura Petry broke down and cried. She was nasty and short-tempered. And she was also sweet and soft, and she was many things.
3: Oh, no. I think she was sort of a strained idealization of the American woman, as she thinks she is, but they had no connection with reality.
5: Mary Tyler Moore was America's sweetheart.
6: Hardly anybody knows comedy like she does.
7: She was just masterful, but she was also incredibly inventive.
8: It's just that I couldn't go to a party knowing my son was on the verge of being sick.
9: Carl Reiner saw some spark of humor in me, and he started writing for me to be funny. She was...
0: Aquesta no és tan coneguda a Espanya, però sí als Estats Units, que va ser un èxit, i també es coneix com La xica de la tele.
1: Ah?
0: És una sitcom que segueix a Mary Richards, una dona independent que es muda per començar una nova vida i comença a treballar en una cadena de televisió local. Així coneixem les divertides dinàmiques del seu treball, però també les seves amistats.
1: Pues escolta, te pots creure que només una idea absolutament res,
0: aquesta
1: sèrie?
0: Mira, no, a mi tampoc, però això tampoc és molt noeta.
2: Jo no sé quina sèrie és aquesta.
1: Ah, que no?
0: No. No sé, pues ha rebut 29 premis.
1: L'haurem de mirar, La xica de la tele. Vull buscar a veure on es pot veure. A Espanya.
0: Continuem. En aquest cas no tenim el tràiler, però ja ho dèiem abans. Cheers, amb 28 premis. Diuen alguns que no hauria existit sense Friends. I,
1: al revés. Com? Clar, Friends no hauria existit sense Cheers.
0: Això, perdó. Mira, al final estàs més presto que jo. Va ser una de les sèries més exitoses dels anys 80 i va marcar tota una generació. La sèrie es desenvolupa a través de les persones que passen per un bar a Boston. Allí socialitzen, veuen i parlen de les seves vides i problemes, juntament amb el Sam, un exjugador de béisbol propietari del mar, i Diane, la camarera intel·ligent que amb la que normalment xoqui.
1: No és una sèrie, ojo, ara el que diré, és una de les grans sèries de la història. No és una sèrie que hagi envellit en absolut bé.
0: Bueno, costuma passar.
1: Per què? Però aquestes les dinàmiques de parella entre els personatges de vegades te fan aixecar una mica la cella i dir ui. Això és clar d'una altra època. A més, una cosa que curiosament amb Frasier, que és l'spin-off d'aquesta sèrie, no passa en absolut.
0: Bueno,
1: dona aquesta sensació.
0: Ja, no sé, és que no les he vist. No les he vist. 26 premis és la sèrie que és els premis que té la sèrie Hill Street Blues.

0: típica sintonia de les 4 de la tarda, eh?
1: Sí, sí, no, no, però de les 4 de la tarda del 70, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Sèrie policíaca, en aquest cas, en la que trobem diferents personatges i trames per episodi.
1: No, era una sintonia molt de sèrie policíaca.
0: No, pues a mi, de típica sèrie policíaca amb gos... A mi m'encaixa, eh? Ens submergeix en la vida de la comissaria de Hill Street, mostrant el treball dels policies i els detectius, però també les seves vides personals. No que ve ser la típica sèrie...
1: Correcte, sèrie del 81, eh?
0: És del 81?
1: És del 81.
0: Molt bé. 26 premis també té The West Wing. Everybody look down at the big seal in the middle of my carpet. Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone tonight. That's great! Great. For God's sake, Toby! This is a girl, Charlie. You don't have to call her man. You're very sweet sometimes, you really are. You know, it's me, you look to be Dr. Faggot! Hey! Pocs em semblen, 26, la veritat. Una sèrie dramàtica que ha estat des de la seva estrena molt elogiada pel seu guió intel·ligent, ja des del president del país, i així seguim el seu treball i el del tot el seu equip a l'ala oest de la Casa Blanca, mostrant problemes d'índole internacional, però també problemes personals i socials. És la sèrie que divideix, és a dir, els que ens agrada la política estem entre The West Wing i House of Cards.
2: Sí, correcte. Ara estava pensant que... A veure si se m'entén, perquè no ho desenvoluparé massa tampoc.
1: Vale.
2: Que guanyar premis a dia d'avui és més complicat que guanyar-los fa un temps. Estem d'acord? Desenvolupo, no passa res.
0: Sí.
2: Hi ha moltes més sèries a dia d'avui que abans.
1: Correcte. Sí.
2: Per tant, entenc que...
1: Sí, és per aquesta... Sí, totalment.
0: Sí, sí, sí.
2: És bàsicament per aquest...
1: Pel volum, sí, sí.
2: Enguany ja...
1: Ara hi ha moltes, clar, hi ha moltes pantuflades per entrar als Emmy, clar.
2: Llavors, jo crec que... Sense menysprear, totes aquestes, però ara jo crec que guanyar premis, ostres, tens moltíssima més competència i hi ha molts més diners...
1: Això t'anava a dir.
2: Dipositats en
1: això. T'anava a dir, el nivell de producció de la tele i del cine s'ha equiparat d'una manera que... Que doncs això, clar, els premis són més merescuts o no, o més lluitats.
2: Exacte.
0: Aquí és on van entrar els meus conflictes, perquè de cop i volta desapareix la dada dels premis guanyats.
1: Jo t'ho busco, això, no passa res.
0: Val, llavors és... no ho sé, ens quedem amb que Urgències va rebre molts premis. Vale?

0: the AR.
1: It's not flatline. It's 5 feet fib.
2: Clear.
3: Hey, dare you treat your child like this?
4: You can't respect my authority, then you shouldn't be working here.
5: I can always count on you.
6: There's one thing you learn.
7: Els has trobat, Ivan.
8: I tant. Va guanyar 23 premis Emmy al llarg de les seves 15 temporades, per tant, té molt sentit que estigui just a sota de la Gala Oeste, perquè té 26.
7: Sí, molt bé, la veritat. Però que no sé per què va desaparèixer la cita.
8: La Gala, ves.
7: Ens porten, en aquest cas, sala d'urgències de l'Hospital General de Chicago, on es viu amb intensitat cada cas, però també els dilemes morals i ètics dels seus professionals, comptant una gran profunditat emocional, comptant amb una gran profunditat emocional. Jo he de dir que no l'he vista.
8: Pues ja us dic que és una sèrie
7: però
8: molt xula per veure.
7: Sí.
8: I crec que, a més, la tens a Netflix, si no m'equivoco. Ara, sí. ara m'ho estic, ara m'ho estic inventant.
7: 15 temporades!
8: Sí, clar.
7: Jubileu, encara no he acabat,
8: I ja t'he dit que són 15 temporades de les d'abans, eh? No són de les de 10 capítols per temporada.
7: 25 capítols. Mare meva. És com
9: no pots assumir-lo.
8: Però és molt interessant veure, sobretot les primeres temporades. A mi és que em sorprèn molt quan veure aquestes sèries on van començar grans actors de cine.
7: Sí.
8: I una d'aquestes persones és George Clooney.
7: Ah,
8: que forma part de les, no sé, les primeres 5-6 temporades.
7: Molt bé, molt bé. L'altra sèrie, també molt premiada, és The Crown.
10: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
11: ¿Mi nombre?
10: Sí, señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
11: No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
10: Entonces... larga vida a la reina Isabel.
11: ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
12: Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. Amarla. Protegerla. Ella es la esencia.
7: No sé si l'heu vista.
9: Sí, jo sí.
7: Em sembla que va haver una de les temporades que sortia la Gillian Anderson, pot ser?
9: Sí, fent de Margaret Thatcher, si no m'equivoco.
7: Pues em sembla que no es va veure aquesta.
9: Vaja.
7: Però vaig dir, mare d'ella, la vull veure ella i em passo la resta de la trama.
9: Mira, doncs jo sí que les he vist totes.
7: I què tal?
9: Perdó, és que el mòbil, fillets, sí. Que pesats que és tothom en general, eh?
8: Aquí, a la Show en sèrie, sempre s'ha parlat molt bé de The Crown.
7: Ah, pues ho continuarem fent.
8: Jo és la dada que puc fer perquè tampoc l'he vista. Però el que
7: premis.
8: El que et puc dir, tot i que no has trobat la xifra de premis totals, va haver-hi una temporada que va fer pleno en categoria de drama perquè va guanyar, al tanto, el mateix any, 7 Emmys.
7: Carai.
8: Déu-n'hi-do, eh?
7: Sí, sí.
8: Aquí deu de ser millor actor dramàtic principal, sí. Millor secundari...
9: Jo tinc una dada. La sèrie de Crown recibió 87 nominacions a los premios Emmy durante sus 6 temporades, con 21 galardones hasta la fecha.
8: 21 Emmys.
9: Això és de no sé quan. Perquè hasta la fecha no sabem si hi han hagut... Sí, sí. Jo
8: clar,
9: crec que no.
8: Potser és a 2021, no, aquest article, i la sèrie va durar fins al 2023.
9: No, però molts. Se confirma que molts.
8: No, sí, i a més per rànquing encaixa perfecte, perquè
7: sí,
8: l'anterior
7: sí,
8: eren
7: sí.
8: 23, aquestes són 21.
7: Vinga, a veure quants en tindrà Succession.
13: Would you consider giving your father a call?
14: Would we consider at least a call?
15: Was he apologizing?
16: I mean, did he ask?
15: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
13: I could get him to text a request for a call.
15: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
17: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen
18: if you and the ship were to bust up?
17: We'll always be good, right?
18: If we're good.
7: A veure, ho tenim?
9: Sí, 19, diu internet.
7: Molt bé. Quadri tot, eh?
9: N'hauràs de fer-hi una, eh? Aquest article d'aquesta pàgina és antic. Ara et diré... A la següent te la dic.
8: Vinga.
7: Perfecte. Les següents, que també, en aquest cas, pugen una miqueta, eh? Serien 21, 28, 21 les tres que ens queden. Comencem per Modern Family.

0: temporada. La segona, si no arriba el 2026, arribarà el 2027, basada en un Japó feudal. Està molt ben feta, molt lenta, però molt ben feta.
1: Molt bé.
2: All in the Family, perdó, sèrie del 71.
0: Vaja.
2: Per això potser no en soni ningú.
1: Sí, ja. No, a mi, bueno... ens queden 3 minuts.
2: Pues re, me sembla sorprenent, no?, que una sèrie al 71, on se suposa que, bueno, hem vist altres sèries d'aquella època que hi havia un volum més gran de premis Emmy que guanyés els que va guanyar, però bueno, escolta, 21
1: sí, a veure, també t'he dit, bueno, a mi tampoc m'ha sorprès gaire el rànquing.
0: No, són sèries que ja s'han repassat habitualment.
2: Sí, sí, però clar, és que aquí també diu, bueno, esclar, és que a nivell de gustos t'anava a dir, és que no és Breaking Bad. Llavors no m'agrada aquest rànquing, però clar,
0: també depèn de amb qui vas batallar-ho.
2: Sí,
0: això, per exemple, al món del futbol, els que li ha tocat conviure amb la generació de Cristiano i el Messi, doncs pot ser molt bo, però mai saps el millor, doncs
1: yeah.
0: De premis només n'hi ha un, llavors és el que hi ha.
2: Vaja.
0: I quina reflexió, quina comparativa, eh?
1: Sí.
0: Molt ben, molt acertada, de fet.
1: Sí, i sobretot al dia. Sí.
0: Quin dia?
1: A veure, va, d'aquestes sèries, no sé quina és la que més us agrada.
0: Hosti, com hem d'omplir, eh?
1: Nen, d'omplir 2 minuts.
0: 2 minuts, només han fet un.
2: Jo us... Mira, per cert, no, el que podem fer és dir on podeu veure Frasier, que la podeu veure a Sky Showtime, la plataforma aquesta, que sempre se m'oblida, perquè és que no sé... Sky Showtime no sé si surt d'Espanya o Europa, però en principi, en altres països és Paramount.
1: Molt bé. Jo és que a mi no em treus de Netflix, la veritat.
2: No?
1: No.
2: Home,
1: que
2: de totes,
1: no arribo, és que no arribo.
2: De totes aquestes, quin estaria a Netflix? Urgències, potser no. Urgències està a Disney
1: no.
2: Plus.
1: Ah, doncs pues m'has dit que està a Netflix.
2: Ara potser, ara t'ho miraré on està.
1: The Crown,
2: és veritat, sí.
1: Sí.
0: I Modern Family potser també.
2: Modern Family crec que també és de Disney Plus. És que des que Disney Plus està a tope.
0: El Cuento de la Criada, sí, ara es pot veure a Netflix,
2: sí.
0: Per cert. Des de fa relativament poc.
2: Que era sèrie d'HBO, eh?
1: Sí.
0: Ara m'ha vingut al cap.
2: I aquesta també té molts premis, no?
0: Pot ser, però és... quina pesada aquesta sèrie, també. Quina pesadilla.
1: Molt bé, vinga, va, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
2: Que vagi bé.
1: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ullera Ràdio.

0: La palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle Nel Azul de la companyia Tenderete aquest dissabte al teatre. El teatre acollirà dissabte dins del cicle Escena Nou una nova proposta musical i narrativa singular. Es tracta de l'espectacle Nel Azul de la companyia Tenderete. La funció comptarà amb valor afegit, ja que la palafollenca Alba Cabrera és l'actriu, narradora i fil conductor. Tal com ha detallat la mateixa Cabrera, Nel Azul no és un concert convencional, sinó una història narrada a través de les cançons que segueix el periple de dos personatges. L'obra manté una mirada crítica sobre problemàtiques socials com la immigració, la justícia social i el sentiment de pertinença. Segons ha explicat Alba Cabrera, es tracta d'un concert íntim pensat com un viatge emocional on la lletra i la història tenen un pes fonamental.
1: Doncs Nel Azul és un concert. El que passa que és un concert una mica especial perquè té una història que va narrant a través de les cançons, explica la història de dos personatges que van vivint diverses històries. Mm-hmm. I llavors amb aquesta història el que fan és expliquen és una mica crític amb les problemàtiques socials, amb la immigració, amb el sentiment de pertinença a un lloc, a la justícia social, vaja. Mm-hmm. I el concert és d'una barreja de flamenc, jazz i música cubana.
0: Mm-hmm. L'espectacle ofereix una fusió de flamenc, jazz i música cubana amb pinzellades de bolero. Aquesta

0: Sonoritats neixen del compositor i percussionista andalús Plácido Muñoz, format a Cuba, i compten amb la veu d'Alba Bioque. A Palafolls, la formació es presentarà en format de quartet acompanyat de la interpretació escènica. Aquest projecte, a banda de passar pel nostre municipi, també ha estat en escenaris com el Tradicionarius de Barcelona, la Sala Galileo Galilei de Madrid o els concerts de Ràdio 3 de Televisió Espanyola. L'actuació a Palafolls tindrà lloc dissabte a partir de les 7 de la tarda. L'entrada, com és habitual, és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim junt de punts per la comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 15 de maig de 2026. Busquen notícies des de Noruega sobre un home desaparegut el 2006 que hauria pogut viure pels boscos del Baix Maresme, Mar Tres Serres.
1: La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. Ara té o hauria de tenir 67 anys. D'ençà de la seva desaparició hi ha constància que hauria passat alguna temporada a França i, com diem, també consta que va ser identificat l'any 2009 per la policia local a la gasolinera de Cabrera, però no se'n sap res més i tampoc se sap si continua en vida.
0: El veïnat de la Verneda de Malgrat rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta, Ona Malgrat.
2: Des de l'entitat recorden que quan fa anys es feia el porta a porta, les bosses estaven escampades pel carrer i hi havia veïns que les posaven a les cantonades i creuen que deixar les escombraries a la porta atraurà gavines i porcs senglars.
0: Caldes d'Estrac reforça el control biològic de plagues a l'arbrat del municipi. Martí Capçada.
3: Els treballs s'han fet al parc del carrer de l'Església, a la Riera i al carrer Torrevella amb l'objectiu de combatre la proliferació de la psília del cercis, un insecte que afecta la vegetació.
0: I la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul aquest dissabte al Teatre de Palafolls. Melina Morilla.
4: Dins el cicle Escena Nou, el teatre local acollirà demà a les 7 de la tarda una proposta musical i narrativa singular de la companyia Tenderete.

0: Bona tarda, aquest és el titular del dia, buscant notícies des de Noruega sobre un home que hauria desaparegut el 2006 i que hauria pogut viure pels boscos al Baix Maresme. Mar Tres Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, un periodista noruec està fent una crida a través de xarxes socials i també dirigint-se a col·lectius concrets del Baix Maresme per tal d'obtenir informació sobre un conciutadà seu desaparegut l'any 2006 que hauria estat vist per última vegada a Cabrera de Mar al gener de 2009 i que, per les notícies que s'entenen, solia viure al bosc, probablement en una tenda de campanya. La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. Ara té o hauria de tenir 67 anys i d'ençà de la seva desaparició hi ha constància que hauria passat alguna temporada a França i, com diem, també consta que es va identificar l'any 2009 per la policia local de Cabrera, però no se'n sap res més i tampoc se sap si continua en vida. El periodista noruec Jens Christian Norv, i treballa a la TV2 de Noruega, explica a la seva comunicació que està ajudant a la família i demana a qui l'hagués pogut veure que li faci arribar referències. La seva crida ja ha motivat múltiples respostes a Facebook, on veïns de diverses poblacions apunten que haurien vist algú de característiques semblants en diverses ocasions, per bé que en cap cas ningú no mostra cap certesa. Segons la descripció que es fa a l'escrit i com es pot veure les fotos que l'acompanyen, és un home força alt, entre 1,85 i 1,90, ros, amb bigoti i amb els ulls blaus. Aquests trets podrien ser bastant decisius a l'hora d'identificar-lo, però pel que es comenta en aquests grups, sembla que curiosament pels boscos d'aquesta zona hauria estat vist més d'una persona d'aquest aspecte nòrdic. Com diem, el periodista s'ha dirigit específicament a algunes entitats i entre elles al Centre Excursionista Piri de Vilassar de Mar, pels coneixements que tenen o que han de tenir de l'entorn natural de la zona. El Piri ha difós la crida a través dels seus canals i de moment no ens consta que hagi obtingut cap pista valuosa. El cas ja ha despertat l'interès de periodistes especialitzats i tan eminents com la Tura Soler, que abans d'ahir se'n feia ressò al mitjà El Punt Avui.
0: Més qüestions. El veïnat de la Verneda de Malgrat de Mar rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta. Ona Malgrat.
2: Potser hi hauria més gent a favor del porta a porta si ens ho expliquessin, però van passant els mesos i ningú diu res. Així ho comenta Rafael Calle, president de l'Associació de Veïns de la Verneda. Des de l'entitat diuen que van mantenir una reunió amb l'Ajuntament a finals de 2025 per parlar sobre el futur sistema de recollida selectiva. Calle comenta que en aquella trobada es va avançar que es faria el porta a porta i que es va acordar que es tornarien a reunir i que s'enviaria una carta informativa als veïns i veïnes, però no s'ha fet res. El president de l'entitat comenta que el veïnat espera veure què passa, però avança que a día de hoy la asociación está en contra de aquest projecte.
3: Nosotros nos reunimos a final del 2025 en el ayuntamiento, queríamos dar nuestra opinión, la dimos, quedemos en que se haría una reunión posterior, que se pasaría una hoja informativa a los vecinos y a fecha de hoy no se ha hecho nada. La asociación de vecinos está en contra de este proyecto. La asociación tiene cerca de 200 socios y yo creo que no se lo han pensado muy bien, que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. De momento no se nos ha explicado nada y realmente, salvo que se va a hacer la recogida puerta por puerta, absolutamente nada más. El rumor es que está todo el mundo en contra. Hay muy poca gente que está a favor. Pero claro, es que al igual están a favor si se lo explican, pero como van pasando los meses y no se explican nada, pues estamos todos esperando a ver qué pasa.
2: El veïnat recorda que fa anys que ja es feia el porta-porta a la Verneda. Mari Carmen Reiner, secretària de l'associació, diu que les bosses estaven escampades i que hi havia veïns i veïnes que deixaven les bosses d'escombraries a les cantonades i no a les seves portes. Reiner també s'ha mostrat preocupada pel fet de que al barri hi hagi carrers amb pendents molt pronunciats. Un altre dels dubtes que té el veïnat és si aquest sistema traurà gavines i porcs senglars.
4: Nosaltres tenim l'experiència de quan abans recollien les escombraries i era porta a porta, passava que abans hi havia més gossos pel carrer i gats i les bosses estaven escampades pel carrer. I algun veí que també hi ha el típic espavilat que el posen a les cantonades dels carrers i no se'l posen a la seva porta. I això és el que també tornarà a passar. I a més, no sé si han comptat que el barri tots són pujades i baixades. El camió de les escombraries no crec que faci el pujar i baixar els carrers per agafar bossa per bossa. Més un veí ho posarà a la cantonada de les cases. I el que té una cantonada no vol escombraries dels altres.
3: Están las gaviotas y tenemos algún jabalí que de vez en cuando nos visita. Cuando los jabalíes vean que tenemos la basura en la puerta, pues lo tendrán más fácil para poder comer.
2: L'adjudicació del nou servei de recollida selectiva de residus a l'empresa Alum Selectiva SL es va aprovar al ple del mes d'abril. El contracte s'ha de formalitzar el juliol i tindrà una durada de 5 anys i un cost de 17 milions d'euros.
0: La policia local de Tordera intercepta un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava a 75 km per hora a Marc.
1: Sí, la policia local de Tordera ha protagonitzat una setmana intensa d'activitat amb dues intervencions destacades en matèria de seguretat viària i civisme. L'actuació més sorprenent ha tingut lloc amb la que tu comentes, Gemma, en el marc del control de vehicles de mobilitat personal, on s'ha immobilitzat un patinet que quadruplicava la velocitat permesa. Els agents van aturar un conductor menor d'edat que circulava amb un patinet elèctric modificat. Segons les proves realitzades, el vehicle era capaç d'assolir els 75 km per hora, quan el límit legal per aquest tipus de vehicle és de només 25. A més de l'excés de velocitat, el jove va donar positiu en el control d'alcoholèmia, superant el límit penal, i també va donar positiu en el drogotest per consum de substàncies estupefaents. El patinet ha quedat immediatament immobilitzat i el menor ha estat denunciat per diverses infraccions greus contra la seguretat viària. D'altra banda, la policia local ha mantingut la pressió contra el frau en els serveis bàsics. Durant aquesta setmana s'ha dut a terme un nou dispositiu conjunt amb els Mossos i tècnics de l'empresa subministradora d'electricitat. L'operatiu s'ha centrat en diverses urbanitzacions del municipi, on s'han detectat i tallat nombroses connexions il·legals a la xarxa pública. Aquestes actuacions formen part d'una campanya permanent per garantir la seguretat de les instal·lacions, sovint precàries i amb risc d'incendi, i combatre les activitats il·lícites que solen anar vinculades a aquests fraus elèctrics.
0: Gràcies. I a Canet, el cor Assai tanca la trilogia musical de l'Escola de Música amb un concert que es farà aquest diumenge, i un 25 cantaires que conformen el cor sota la direcció de Fifi Arnau interpretaran un seguit de peces de diversos estils i períodes. Ràdio Canet.
5: El cor Assai tanca la trilogia musical de l'Escola de Música amb un concert que es farà aquest diumenge, i un 25 cantaires que conformen el cor sota la direcció de Fifi Arnau interpretaran un seguit de peces de diversos estils i períodes. El cor aquest estiu, a més, participarà en el Festival Internacional de Corals i Orquestres que es fa a Itàlia. La directora de l'Escola de Música, Pilar Cervera, fa un balanç positiu de la trilogia musical que han dut a terme des del febrer i que es va encetar amb un concert de cor infantil i combos, un d'alumnes de cant, i ara tanquen aquesta trilogia amb aquest concert aquest diumenge del cor Assai.
6: Començarem amb peces del Renaixement i després anirem amb tradicionals catalana i després d'arreu. Veniu a escoltar-ho i així sabreu com va.
5: De fet, amb aquest repertori també participaran en el Festival Internacional de Corals i Orquestres que es fa a Itàlia. Cal recordar que a partir d'aquest dilluns fins al 18 de juny s'obre el període de matriculacions a l'Escola de Música, i finalment del 10 al 17 de juny també es faran les audicions de final de curs.
0: L'entitat Can Sant Pere acusa l'Ajuntament de Premià de Mar d'incomplir els acords de col·laboració i d'avançar amb l'enderroc sense tenir-los en compte. Martí Capçada, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Així és, comunicat de l'associació Can Sant Pere, en què aquesta entitat denuncia que l'Ajuntament està avançant unilateralment amb l'enderroc i la deconstrucció de l'antiga fàbrica sense tenir en compte els acords de col·laboració que tenien subscrits. Concretament, afirmen que ja s'han licitat les fases 2 i 3 de l'actuació, sense informar-los i encara menys oferir-los l'oportunitat de fer aportacions als plecs, i acorden que l'any 2023 van ser convidats a fer un llistat de propostes que van recollir i presentar en un document. També fan notar que aquella invitació es feia en un marc de col·laboració que va comportar la creació de dues comissions bilaterals, comissions però que, segons denuncien, es van reunir molt poques vegades i després van deixar de reunir-se, tot i haver estat reclamades reiteradament. En aquest repàs de greuges també diuen que el febrer passat hi va haver una nova reunió amb l'alcalde i la gerent de l'Ajuntament, on es van proposar annexos al conveni actual i la redacció d'un conveni definitiu. Propostes que, segons afirmen, no han obtingut encara resposta. L'associació expressa la seva satisfacció per la campanya divulgativa que s'ha impulsat conjuntament amb l'Ajuntament, però considera que no s'acompanya de la col·laboració comunicació necessària entre les parts. A la part final del comunicat, l'entitat torna a criticar que es contemplin, diuen, usos per l'espai que no són coherents amb el projecte de Can Sant Pere 100% públic i autogestionat. En referència al projecte d'habilitar un aparcament temporal de rotació a la parcel·la contigua al carrer de la plaça.
0: Gràcies, Martí. Fundipau porta a Malgrat una exposició sobre l'impacte de les armes nuclears. On a Malgrat?
2: Així és, la Fundació Fundipau presenta a Malgrat l'exposició Armes Nuclears Mai Més, que es podrà gaudir al parc de Can Campassol aquest dissabte en el marc de la celebració de la quarta edició de la Jornada Solidària. L'exposició constarà d'una desena de relats que tractaran sobre l'amenaça de les armes nuclears, els seus efectes, en quins conflictes s'han utilitzat i també les actuacions polítiques relacionades, com el tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. Des de la Fundació consideren que en el context actual de conflictes bèl·lics com la guerra d'Ucraïna o la guerra entre Israel i Hamas, és el millor moment perquè Espanya es posi al costat correcte de la història i faci un tractat de prohibició de les armes nuclears. A partir del dilluns 18, l'exposició es traslladarà durant 8 dies a l'Escola Fonlladosa.
0: I Caldes Estrac reforça el control biològic de plagues a l'arbrat del municipi. Martí.
7: L'Ajuntament ha dut a terme durant el mes d'abril diverses actuacions de control biològic per protegir l'arbrat i les zones verdes del municipi. Els treballs s'han fet al parc del carrer de l'Església, a la Riera i al carrer Torrevella amb l'objectiu de combatre la proliferació de la psil·la del cercis, un insecte que afecta principalment a la vegetació. Per fer-ho s'ha optat per una solució sostenible i respectuosa amb el medi ambient basada en l'alliberament d'insectes beneficiosos, en aquest cas, una xinxa depredadora coneguda com Anthocorsis demoralis. Aquest sistema permet reduir les plagues sense utilitzar productes químics ni generar cap tipus de residus contaminants, mantenint així l'equilibri natural de l'ecosistema.
0: I a Canet torna una nova edició de la Festa Solidària. Vine a fer l'indi, Ràdio Canet.
5: Torna una nova edició de la Festa Solidària Vine a fer l'indi, organitzada per l'entitat d'ajut humanitari GA21. La cita és aquest dissabte a partir de les 9 del vespre a l'embalat de Vilaflora de Canet de Mar. El Vine a fer l'indi suma ja 23 edicions i és una de les cites solidàries més destacades de Canet de Mar. La celebració començarà aquest dissabte a partir de les 9 del vespre amb un superespectacle que inclou un menú tradicional indi. De fet, un dels plats forts d'aquesta celebració són els balls de Bollywood amb Hyatt Troop, que es fan a partir de 11:15 de la nit, un cop feta la tòmbola. Des del 2021 fins l'any passat, GA21 ha enviat més de 800.000 euros a l'Índia per ajudar prop de 25.000 persones. Cal destacar que amb aquests diners més de 5.000 persones s'han pogut allunyar de la pobresa gràcies a microcrèdits. Un miler d'alumnes han pogut ser escolaritzats i 10.000 camperols han tingut accés als seus camps amb la construcció de dos ponts.
0: Gràcies, i mentrestant també us expliquem que Correus amplia els serveis a domicili per als veïns i veïnes de Caldes Estrac. Martí.
7: Correcte, com tu bé dius, Gemma, Correus ha ampliat els serveis que ofereixen els carters i carteres a domicili a Caldetes amb noves funcionalitats pensades per facilitar tràmits i també reduir desplaçaments als veïns del municipi. La principal novetat és la incorporació de dispositius portàtils que permeten fer des de casa gestions que fins ara només es podien realitzar a les oficines de Correus. Entre els nous serveis hi ha la possibilitat de pagar impostos i rebuts, gestionar enviaments certificats, tramitar sol·licituds de vot, rebre distintius de trànsit o fins i tot fer determinades operacions bancàries i lliuraments porta a porta. A més, també s'amplia l'oferta amb serveis complementaris com la compra de loteria, productes de merchandatge o gestions relacionades amb assegurances i serveis financers.
0: Gràcies, i aquest dissabte la plaça de l'Església de Calella acollirà la primera jornada solidària AVA i comptarà amb la col·laboració de 15 alumnes d'ESO de l'Escola Pia de Calella. Sergi Ferrer.
8: Aquest dissabte la plaça de l'Església acollirà la primera jornada solidària AVA i comptarà amb la col·laboració de 15 alumnes d'ESO de l'Escola Pia de Calella que hi participaran a través de l'assignatura de servei comunitari. Es tracta d'una matèria obligatòria que permet als estudiants conèixer de prop la tasca de les entitats socials de Calella i implicar-s'hi activament. La jornada inclourà també el Mercat Solidari de segona mà, una iniciativa que ja s'ha celebrat en altres ocasions i que ofereix l'oportunitat de comprar objectes i estris per a la llar, en bon estat a preus simbòlics. Els mateixos alumnes seran els encarregats d'atendre el públic darrere les parades i, sobretot, d'explicar què és i quina tasca desenvolupa la Fundació ABA. A més, totes aquelles persones que tinguin objectes en bon estat, que ja no utilitzin, els podran aportar entre les 9 i les 11 del matí perquè es posin a la venda al mercat solidari. Tots els diners que es recaptin es destinaran íntegrament a la Fundació. Víctor Justícia i Biel Lupiéñez són alumnes d'ESO de l'Escola Pia.
9: Primer de tot farem una recollida de diferents objectes per al mercat solidari. De 9 a 11 serà la recollida. Després el mercat serà tot el dia de 10 a 8 i farem la xerrada a la biblioteca, com ja ha dit en Quim. I després farem per la tarda activitats lúdiques pels nens. Les dinamitzarem nosaltres, els alumnes, per tal que sigui una mica més amè pels nens que vinguin, i a més aprofitarem per informar tots els pares, a tota la gent que hi passi, per tal que tinguin una idea de què és l'ABA i quin és el bé social que fa.
10: L'ABA és una entitat, en aquest cas fundació, per qui no sàpiga que és una fundació, és una entitat sense ànim de lucre que no vol res a canvi. El que vol és cobrir les necessitats socials dins de l'àmbit de la medicina. En aquest aspecte, com acompanyament, teràpia pels familiars que tinguin, bueno, com tinguin familiars amb malalties degeneratives, com l'Alzheimer, demència, i bueno, en si és això.
8: L'activitat se centrarà principalment a la plaça de l'Església, però a 11:45 del matí la Biblioteca Can Salvador de la plaça acollirà la conferència en recerca i innovació a la corporació, una bona oportunitat per conèixer de prop els projectes i iniciatives que actualment es duen a terme al centre hospitalari de Calella.
0: En cultura, la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul aquest dissabte al Teatre Melina Morilla.
11: El Teatre de Palafolls acollirà aquest dissabte dins del cicle Escena Nou una proposta musical i narrativa singular. Es tracta de l'espectacle En el Azul de la companyia Tenderete. La funció comptarà amb valor afegit perquè la palafollenca Alba Cabrera és l'actriu, narradora i fil conductor. Tal com han avançat des de la companyia, En el Azul no és un concert convencional, sinó una història narrada a través de les cançons que segueix el periple de dos personatges. L'obra manté una mirada crítica sobre problemàtiques socials com la immigració, la justícia social i també el sentiment de pertinença. L'espectacle ofereix una fusió de flamenc, jazz i música cubana amb pinzellades de bolero. Aquestes sonoritats neixen del compositor i percussionista andalús Plácido Muñoz, format a Cuba, i compten amb la veu d'Alba Bioque. A Palafolls la formació es presentarà en format de quartet, acompanyat de la interpretació escènica. El projecte, a banda de passar pel municipi, també ha estat en escenaris com el Tradicionarius de Barcelona, la Sala Galileo Galilei de Madrid o els concerts de Ràdio 3 de Televisió Espanyola. L'actuació a Palafolls tindrà lloc demà a les 7 de la tarda. L'entrada, com és habitual, és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat.
0: I a Tordera, el Fòrum pel Teatre i la Cultura estrena el mètode Grönholm aquest cap de setmana. Marc Tres Serres.
1: Sí, l'entitat teatral ja ho té tot a punt per a la seva gran estrena d'enguany. Aquest dissabte 16 i diumenge 17, el Teatre Clavé acollirà la representació del mètode Grönholm, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galceran. La trama situa l'espectador en un procés de selecció de personal per una multinacional on quatre candidats hauran de sotmetre's a unes proves tan enginyoses com cruels. L'obra combina l'atenció amb humor i explora fins on som capaços d'arribar per aconseguir l'èxit laboral. Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i interpretació, ja que la quantitat i agilitat dels diàlegs pretenen mantenir el públic en alerta fins a un final que promet no deixar indiferent a ningú.
12: Doncs la podeu trobar el dissabte 16 de maig i el diumenge 17 al Teatre Clavé de Tordera a les 7 de la tarda. I aquesta obra tracta, bueno, és una comèdia i tracta d'una entrevista de feina on van quatre candidats i passen moltes coses, un embolic bastant heavy amb el qual després al final es desenvolupa tot i es veu el resultat. Ens fan falta aquests últims assajos que queden, però molt contenta de la feina que han fet tots els companys, tots els actors, i agraïda, la veritat.
1: El repertori de personatges està compost per 3 actors i una actriu que interpretaran 4 candidats al lloc de feina, com m'explicàvem. Cada un jugarà les seves cartes per aconseguir l'objectiu i des de la direcció s'ha assegurat que ens sorprendran en alguns moments de l'espectacle. Els actors, justament, Joan Mongé i Andrea Soler, expliquen 2 dels personatges que interpreten ells a l'obra.
13: Em dic Andrea Soler, sóc la Mercè de Gas i bé, vinc a fer una entrevista, la 4ª ja, aviam si tinc sort i em donen la feina. I bueno, la Mercè és una dona amb moltes aspiracions i molt decidida a tot el que ella vol aconseguir.
14: Tenim en Joan Mongé, que representa Carles Bueno, un home que ve del sector de la farmàcia, farmacèutic, i amb ganes de sortir d'aquest món, intentar aconseguir aquesta entrevista, sigui com sigui, però darrere hi ha un misteri.
1: Amb aquesta representació, el Fòrum pel Teatre i la Cultura referma la bona salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades es poden adquirir físiques o online al Teatre Claver. Si és online, és a www.teatreclaver.cat/entrades.
0: I en esports, el Club Atletisme Calella impulsa la nova Copa Tomàs Claramunt per promocionar l'atletisme base. Sergi.
8: El Club Atletisme Calella estrenarà aquest mes de maig una nova competició pensada per fomentar l'atletisme entre els més joves. La Copa Tomàs Claramunt es disputarà en 2 jornades, els dies 17 i 31 de maig, a les pistes del complex esportiu Tomàs Claramunt, i estarà oberta tant a atletes federats com a escolars des de la categoria sub-6 fins a sub-16. La iniciativa neix amb la voluntat de recuperar l'organització de proves pròpies per part del club i promocionar l'atletisme de base amb un format participatiu i gratuït. El president del Club Atletisme Calella, Marc Millàs, ha explicat que l'objectiu és incentivar que els participants provin diferents disciplines.
15: El que busca és premiar a que tots els nens facin totes les proves possibles, tot el que siguin llançaments, salts, cursa curta i cursa llarga, i donar-los punts simplement per fer la prova, i si quedes primer, doncs millor, tens més punts, i si quedes últim, doncs també tens punts. I bueno, bàsicament és promoure l'esport juvenil, en aquest cas.
8: La competició combinarà proves de velocitat, fons, salts i llançaments amb un sistema de puntuació acumulativa al llarg de les 2 jornades. Tot i això, participar en totes les proves no serà obligatori. Els primers classificats de cada categoria rebran trofeus i medalles. La Copa porta el nom de Tomàs Claramunt com a homenatge a una de les figures històriques de l'atletisme calellenc i impulsor de les primeres pistes d'atletisme de la ciutat. Les proves començaran a les 10 del matí, tant el 17 com el 31 de maig. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web del club i la participació és gratuïta.
0: I el CFS Sant Lluís Palafolls es juga l'ascens a casa en un partit decisiu contra el Parets. Melina.
11: Així és, aquest cap de setmana el Palauet serà l'escenari d'una gran cita pel futbol sala local. L'equip de Divisió d'Honor del Sant Lluís de Futbol Sala, actual líder de la Lliga Divisió d'Honor Catalana, podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria en el seu enfrontament contra el Parets en la penúltima jornada de la temporada. Si guanyen el partit d'aquest dissabte, l'equip es proclamarà campió matemàtic i aconseguirà l'ascens a tercera divisió nacional. Des del club han destacat que aquesta seria una fita històrica tant per l'equip com també pel municipi. A la vegada han recordat que venen de pujar a Primera Catalana i que l'objectiu que tenien aquesta temporada era la permanència. L'equip palafollenc arriba aquesta jornada 26 en una posició privilegiada gràcies a una campanya molt sòlida. Al llarg de la temporada el conjunt ha sumat un total de 50 punts fruit de 15 victòries, 5 empats i només 4 derrotes en els 24 partits disputats fins ara. Amb una potència ofensiva destacable, l'equip ja ha assolit la xifra de 100 gols a favor. Actualment el Palafolls encapçala la classificació, però la competició està molt ajustada a la part alta. Els seus perseguidors més immediats no afluixen d'una banda, i el Manlleu, que ocupa la segona posició amb 48 punts, i d'altra banda hi ha el Montcada, que es troba en tercer lloc amb 45. El partit d'aquesta jornada, que es disputa demà a 6:45 de la tarda, no serà gens fàcil. El rival, el Parets, que està actualment en quarta posició amb 43 punts, li treu un avantatge de 7 punts, però el conjunt ballassà arriba amb un balanç de 13 victòries i buscarà escurçar distàncies amb els de Palafolls. El Sant Lluís ha fet una crida a l'afició per omplir les grades del Palauet i encoratjar l'equip en aquest tram final de temporada. De fet, han informat que hi haurà consumició gratuïta per tothom qui vagi vestit de groc, animar-los a la pista.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: El temps aquest migdia continua marcat per la nuvolositat abundant, uns núvols que aquesta tarda es faran més compactes i que deixaran precipitacions en forma de ruixats, localment de caire tempestós aquí a la comarca. Unes pluges que aniran avançant des del nord cap al sud i que abandonaran el Maresme més o menys cap al proper vespre, quan la situació anirà millorant, i de fet aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, sí que hi haurà algunes nuvolades, però d'entrada sense precipitacions, almenys a bona part de la comarca. Marca, potser diumenge a la tarda, cap a l'interior, cap a la serrada litoral, es podrà escapar algun ruixat, però de forma puntual i poc important. Per la seva banda, els vents aquesta tarda continuaran com fins ara, lleugerament moderats del sector sud-est, i la situació marítima dominada per la maror amb mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Demà i demà passat els vents seran més fluixos, uns vents que bufaran de component força variable, fins i tot giraran cap a component sud-oest de cara a diumenge, i amb una situació marítima que, tot i que millorarà el seu estat, encara persistirà la mar de fons tant demà com demà passat a tota la costa maresmenca. En quant a temperatures, avui queden força curtes, de fet ara mateix tenim valors que van dels 15 als 16 graus, per tant, per sota del que tocaria en aquesta època de l'any, però de cara a aquest cap de setmana, amb l'ambient més assolellat que tindrem als migdies, afavorirà un augment de la temperatura màxima principalment, tot i que aquesta propera nit les mínimes seran més baixes.
0: Doncs bé, aquesta és la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem tenim diferents seccions per un costat. Farem la secció de les xarxes socials que us portem cada dia de la mateixa hora. També parlarem de cinema amb la nostra col·laboradora, la Mireia González, per repassar amb ella les estrenes més destacades del cinema i també a les plataformes digitals. Avui també parlarem amb l'actriu Alba Cabrera per parlar d'una proposta teatral que tindrà lloc aquest cap de setmana a Palafolls. I bé, doncs nosaltres a la tornada us portarem aquestes seccions i d'altres que podreu escoltar fins a les 5 de la tarda en aquest divendres 15 de maig del 26 a l'Ona Maresme. No marxeu, fins ara.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
3: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
2: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Som-hi, ja tornem a ser aquí, a l'Ona Maresma en directe fins a les 5 de la tarda i ara és moment del repàs diari a les xarxes socials. Martí Capçada, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma, què tal?
1: Molt bé, i tu? Com estàs?
2: Home, molt bé, avui ja és divendres, és a dir, no queda
1: Fantàstic.
2: Un altre que està bé, a punt del cap de setmana.
1: Doncs sí, Martí, a veure, explica'ns avui què podem destacar a la comarca, al Maresme.
2: Doncs, Gemma, avui a les xarxes socials es parla d'aquí, de la nostra comarca, que un jove de Pineda de Mar i estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat una reclamació de més de 9.000 euros contra el Ministeri de Transports i la Generalitat pels prejudicis personals i emocionals que assegura haver patit pel mal funcionament de Rodalies. David Pujol denuncia que els retards, cancel·lacions i saturacions constants de la línia R1 li han provocat ansietat, pèrdua d'oportunitats acadèmiques i fins i tot l'obligació de marxar del Maresme per continuar els estudis més a prop de la universitat. El jove explica que el trajecte entre Pineda i la UAB superava sovint les 2 hores i que havia d'aixecar-se de matinada per arribar a classe. També denuncia episodis de trens plens, falta d'informació i incidències constants.
1: Bé, no sabem de moment com avançarà, no?, aquesta reclamació que ha fet aquest jove a Renfe. El que sí que està clar és que no només ell ha estat un dels afectats, hi ha milers de persones que estan o s'han trobat en la mateixa situació i potser marca un precedent, eh? I hi ha més gent que ara, a partir d'ara, s'anima a denunciar.
2: Home, clar, és que jo ho pensava a l'hora de fer el tuit, que si guanyés la demanda, llavors tindria un problema, Rodalies, perquè és que tothom es sumaria a també denunciar-ho, perquè les coses que ha dit és el dia a dia de Renfe, així que, bueno, veurem com avança.
1: Ho veurem i ho seguirem de ben a prop. Martí, al món, què passa avui?
2: Doncs, Gemma, un tema que ja et diria que es fa passat i tot, però és que és notícia pràcticament diàriament, i és que el serial del Real Madrid continua portant cua a les xarxes. Ara, en aquest cas, els protagonistes són Kylian Mbappé i l'entrenador Álvaro Arbeloa. I és que Mbappé va sorprendre després del partit d'ahir contra l'Oviedo, assegurant que l'entrenador li havia dit que era el quart davanter de la plantilla, unes declaracions que s'han fet virals en plena crisi esportiva del club. Però l'entrenador madridista no va trigar gaire en respondre i el va desmentir públicament, ja que ha dit que no l'hauria entès bé i va dir en roda de premsa, deixant clar que és ell qui decideix qui juga i qui no. L'atenció al vestidor, els xiulets del Bernabéu i les declaracions creuades han convertit el cas en un dels grans temes del dia i entre els aficionats del futbol.
1: Martí, no m'he enterat de res, però és que a tu llegint una notícia del Madrid amb l'himne del Madrid de fons és... és una fantasia.
2: Però, si us plau, baixeu-me això.
1: És que és tremendo, o sigui...
2: Ja m'ho veu fer dimarts i he pensat
1: no sé
2: que
1: com,
2: dijous...
1: No. Com és que no t'aguantes el riure molt bé, Martí? Felicitats, no. Perquè aguantes la compostura com un valent.
2: Saps què em passa? Aguanto el riure i la compostura, però reconec que quan començo a escoltar la música ja no tinc ni idea del que estic dient. O sigui, sóc com un robot que vaig llegint i només tinc al cap la cançoneta, però bueno.
1: Doncs va, fora Madrid, deixem el Madrid ja que es quedin a casa, que no han guanyat gairebé res, i anem pel tema curiós del dia.
2: Doncs acabem amb una història surrealista que s'ha fet viral i parlem del mag Pere Rafart, copropietari de la botiga històrica El Rei de la Màgia, i és que ha explicat que un agent dels Mossos d'Esquadra li va trencar l'aparador mentre intentava detenir un lladre al carrer Princesa, al Born de Barcelona. Segons relata, durant el forcejament, un dels agents va impactar accidentalment contra el vidre de la botiga, però la situació encara va anar més enllà, ja que mentre intervenien, un altre lladre hauria aprofitat el moment per robar el mòbil d'un dels policies. La història ha generat tota mena de comentaris a internet, especialment després que el mag expliqués amb humor que en un altre intent de robatori va dir als lladres que són d'aquí i que ara fins i tot els saluden pel carrer.
1: Molt bé. Jo, Martí, no, he entès la història, però l'acudit del mag no l'he pillat.
2: Jo tampoc. sigui la veritat, o sigui, eh?
1: No sé si hauria de fer riure o potser se li dona millor la màgia que
2: això
1: no passa l'humor.
2: Que es dediqui a la màgia, potser. Sí, perquè jo tampoc ho entenc. A veure, potser està descontextualitzat, eh? Tampoc li traurem mèrits. Però bueno, la qüestió és que, mira, el pobre va rebre per partida doble.
1: I a sobre el mosso li van robar el mòbil a ell, eh?
2: Sí, a ell. És a dir, sí, el joc dels... Sí, todo mal, exacte.
1: Molt bé, Martí, anem a conèixer la pregunta del dia. Va, som-hi, què estem preguntant avui?
2: La pregunta que fem avui als nostres oients a través de xarxes socials, Gemma, és si us agrada la màgia, ja que també he trobat que és un tema, lo de la màgia, que genera bastanta ambigüitat d'opinions, ja que hi ha la gent que ho disfruta molt, per exemple, el meu pare és el típic que no vol saber mai el truc, que disfruta del truc de màgia i sempre que pot anar a veure un mag ho aprofita, o hi ha gent que li crea com molt de rebuig perquè li fa com ràbia que l'estiguin enganyant, com aquell qui diu. Així que, bueno, tindreu l'oportunitat de respondre'ns a través de xarxes a veure de quina banda esteu.
1: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta que estem formulant avui a l'Ona Maresma. Martí, fins ara, gràcies.
2: Fins ara, tu.
1: I l'Ajuntament de Canet ha convocat una sessió participativa per debatre el futur del nucli antic de Canet. La idea és prosperar la rehabilitació i millora d'aquesta zona del poble a la convocatòria de la Llei de Barris de la Generalitat. En parlem amb el regidor d'Urbanisme, Lluís Llobet.
3: Qüestions importants a destacar ara mateix al programa, perquè us volem explicar que el nostre poble impulsa una sessió participativa per definir el futur del nucli antic de Canet de Mar. Aquesta sessió es farà aquest dissabte 16 de maig, és una sessió participativa i oberta a tothom. Es farà al bar de l'Escola de Teixits des de les 11 del matí i fins a la 1 del migdia. Ens preguntarem què cal millorar, quines oportunitats hi veiem i, evidentment, parlarem d'aquest projecte vinculat a la Llei de Barris i Viles, per tant parlarem també del Pla de Barris. Ens acompanya el regidor Lluís Llobet, regidor d'Urbanisme, Hisenda, Sostenibilitat i també Agenda 2030. Benvingut, Lluís.
4: Bon dia a tothom.
3: Què tal, com estem?
4: Bé. Intentant fer propostes i intentant aconseguir el màxim de subvencions possibles i, per tant, estem ara treballant amb aquesta de la Llei de Barris.
3: Uh-huh. En quin punt ens trobem exactament, perquè la gent que ens escolta doncs, pugui saber una mica què és exactament aquest Pla de Barris, quins són els punts que engloba i com l'acollirem al nostre municipi?
4: Bé, el que ha fet la Generalitat és la Llei de Barris, que desenvolupa un pla de barris que fan inversions cada any de 200 milions durant 5 anys a diferents municipis de Catalunya. Per poder participar en aquestes subvencions has de reunir molts criteris, molts punts de vista i moltes dades que ens demanen. Entre elles, que la zona que tu delimitis estigui per sota de la renda mitjana de Catalunya. Uh-huh. Però no només demanen això, demanen que tingui unes característiques o una perspectiva pròpia que el defineixi i el diferenciï de tots els altres barris que es presenten a la convocatòria. L'any passat va ser la primera convocatòria i es van aprovar una sèrie de subvencions a diferents llocs, per exemple, a Mataró n'hi ha una pel barri de Cerdanyola, no? Ells tenen una problemàtica molt concreta i molt clara, amb una renda per càpita molt per sota de la mitja de Catalunya. En el cas de Canet, quan hem estudiat per presentar-nos en aquesta subvenció, que és difícil d'aconseguir-la, tot ho hem de dir, és una subvenció molt difícil perquè és de molts diners i, per tant, es presenten molts municipis grans que tenen moltes dificultats en barris i territoris seus, nosaltres com a Canet hem de marcar una diferència o un perfil. Uh-huh. I el nostre perfil està en el casc antic, intentant, per una banda, dir que tenim un patrimoni a defensar i a rehabilitar i a millorar, que aquest patrimoni ha de servir perquè la gent del poble pugui utilitzar com a equipaments, com a serveis, com a millora per la seva vida, i alhora que ens permeti que en aquesta zona que hem delimitat del casc antic, que va lligat a cases de cos i aquestes vivendes en planta baixa i dos com a màxim, doncs també permeti doncs un millor funcionament de la gent, que pugui caminar millor, que hi hagi més accessibilitat, que hi hagi uns serveis propers, que hi hagi més confort climàtic. Per tant, la nostra proposta ha de ser lligada a aquest plantejament.
3: Per tant, seria, Lluís, la línia que seguiria Canet seria aquesta, bàsicament enfocada en el patrimoni, perquè sabem que en els plans d'avaluació del pla de barris, doncs justament poden tractar-se doncs situacions més vulnerables o edificis en barris més complexes. Aquí ens centraríem en el que és el patrimoni.
4: En el patrimoni, el que seria la rehabilitació d'un casc històric, d'un casc antic, en què també hi ha molta gent gran, hi ha bastantes cases desocupades i, per tant, que necessita una rehabilitació, una millora i un enfortiment. Perquè si hem de competir amb molts pobles grans amb un tema de dificultats econòmiques i de rendes per càpites, segur que no ens escullen, no? Per tant, nosaltres hem de posar la nostra pedra angular, que és el patrimoni, com a element que permet també una integració de tots els ciutadans, perquè es poden fer equipaments en aquest patrimoni, es poden fer activitats, es poden intentar millorar tota una sèrie de coses que tenim. Per fer això, primer vam fer ja unes reunions tècniques, primer a nivell del grup polític, del grup de l'Ajuntament, i en segon lloc amb els tècnics de l'Ajuntament i també amb alguns membres de la societat civil, per fer un primer tast de veure quines propostes podríem entrar. I això és el que tenim una mica preparat, la delimitació de quin territori seria, i el que ens demana el pla de barris és que ens centrem en tres coses: transformacions físiques, per tant edificis o carrers en plataforma única, transició ecològica, que és el segon bloc, això vol dir carrers més agradables, amb arbrat, amb zones que hi hagi més permeabilitat en el terra, que hi hagi zones, per exemple, la primera línia mar, de fer a la part final de les rieres que es puguin posar arbrat a la zona de platja. I un tercer bloc, que és l'acció sociocomunitària, o sigui, quina utilitat tindrà per la gent gran, per la gent amb dificultats, per la gent vulnerable, que nosaltres entrem en aquesta llei de barris. Per tant, aquest seria una mica el context que ens demanen.
3: És aquest el context, com bé deies, que es demana, i justament un cop doncs escollim, podríem dir, enfocar-nos en aquest nucli antic, és important també doncs aquesta sessió participativa que dèiem al principi, que entenc que la voluntat serà explicar una mica aquesta llei de barris, explicar la proposta, però també escoltar l'opinió ciutadana.
4: Exacte, la idea principal és aquesta. O sigui, nosaltres hem fet un marc a partir del qual la gent ja sàpiga més o menys amb què ens movem, perquè hi ha tota una sèrie de requisits que demana i tota una sèrie de puntuacions que demana per entrar a la subvenció, que els hem de tenir en compte abans de començar a fer res, no? Perquè si no, si ja no complim la renda per càpita per sota la mitja Catalunya, i que hi ha molts barris de Canet que ja no la compleixen, i no complim tota una sèrie de requisits que ens demanen, ja no podríem ni entrar a la convocatòria. Per tant,
3: correcte.
4: Primer ens hem hagut de delimitar el que ens demana, diguem-ne, la convocatòria. I ara el que volem és la participació ciutadana. Nosaltres entenem que el ciutadà de peu és qui coneix millor les problemàtiques d'aquesta zona, és qui pot definir propostes més concretes, més plausibles, i ens interessa molt la seva opinió, de la mateixa manera que en els pressupostos participatius també donen moltes idees per després poder-les desenvolupar o dintre els pressupostos o en altres moments del mandat. Doncs aquí igual, nosaltres ens interessa que la gent ens faci el màxim de propostes obertes, propostes que vagin en el territori que hem marcat i que ens permetin doncs fer una memòria suficient àmplia i suficientment potent perquè puguem concursar el 2026, que creiem que cap a l'estiu sortirà la convocatòria, i a veure si podem aconseguir aquesta gran subvenció.
3: De fet, la cita serà, com dèiem, aquest dissabte 16 de maig a les 11 del matí fins la 1 al bar de l'Escola de Teixits, doncs preparant aquest projecte per millorar el barri antic de Canet i presentar-se aquesta convocatòria de la Llei de Barris i Viles de la Generalitat de Catalunya. Per tant, un cop tingueu aquestes opinions recollides, imaginem que s'hauran de posar sobre la taula i fer tot l'estudi posterior, no?
4: Exacte. Totes les propostes, diguem-ne, tenen un barem de puntuació que la pròpia convocatòria traurà, que encara no ha sortit la d'aquest any, per tant no sabem si canvia respecte de l'any passat, però sí que totes les propostes han de tenir una puntuació, has de tenir suficients propostes dels diferents àmbits, per tant tant del sociocomunitari com de l'ecològic com el de transformacions físiques, i a partir de tot el que se'ns plantegi, més tot el que ja tenim preparat, que estem treballant des de fa 6 mesos amb aquesta convocatòria, doncs és el que presentaríem com a memòria quan surti la convocatòria, no? Hem de tenir en compte que la Llei de Barris, amb aquests tipus de subvencions que es fan, pots arribar a tenir un 80% de subvenció sobre un total d'uns 8 o 10 milions d'euros. Per tant, estem parlant d'unes xifres enormes, enormes per a un municipi com Canet, no? Tenir la possibilitat d'aconseguir 5, 6, 7 milions de subvenció que es plasmarien els propers 5 anys, són xifres enormes per a un municipi com Canet. Sabem que és difícil perquè, com és lògic, tots els grans municipis de Catalunya hi participen i també volen tenir aquesta subvenció, però creiem que hem de fer l'esforç com a ajuntament de almenys provar de tenir aquesta subvenció i lluitar-la. I si no és per aquest 2026, la tornarem a presentar el 27.
3: De ben segur, doncs, Lluís Llobet, com sempre, moltíssimes gràcies pel teu temps, regidor d'Urbanisme, Sostenibilitat, també d'Hisenda i d'Agenda 2030. Gràcies, i estarem pendents, doncs, de com acaba tota aquesta sessió participativa i de com avança aquest projecte que es presentarà al Pla de Barris. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres i esperem a tothom el dia 16 dissabte de 11 a 1 al bar de l'Escola Teixits.
3: Allà hi serem, Lluís. Una abraçada. Gràcies.
4: Adéu.

0: Som-hi, ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda. Avui que celebrem? Qui fa anys?
1: Hola, Gemma, bona tarda. Doncs mira, avui celebrem l'aniversari de l'actor espanyol Juanjo Menéndez, de l'humorista i actor espanyol José Miguel Monzón, el gran Wyoming, que també era presentador de televisió, i del tenista anglès Andy Murray, que és conegut per ser també rival de Rafa Nadal, Djokovic, encara juga actualment al tenis professional i per tant és un dels millors tenistes de l'actualitat, i aquests són les persones que justament avui fan anys.
0: Molt bé, doncs happy birthday per tots ells. Avui també és algun dia important?
1: Sí, és el Dia Internacional de les Famílies, per donar rellevància al fet de tenir problemes externs interns i externs. Doncs el fet de tenir famílies, que sempre és un bon recolzament, per tant se celebra avui i es reivindica el fet que tothom pugui tenir una família i sobretot doncs, gaudir-la.
0: La família sempre s'ho ha d'empassar tot, eh? Els problemes externs, sí. Interns i del tipus que siguin, però vaja, s'ha d'agrair que en la majoria de casos sempre doncs, donen suport i a la família mai ens falla. Més coses?
1: Doncs ja anem, si vols, amb les dues efemèrides que tenim sempre preparades.
0: Som-hi.
1: Vinga, la primera, tal dia com avui, l'any 2011, no anem massa lluny, es va produir el moviment del 15M. Va néixer arran de manifestacions convocades per plataformes com Democràcia Real Ja, en plena crisi econòmica i amb un fort malestar social a tot l'estat espanyol. La imatge més coneguda va ser l'acampada, per exemple, de la Puerta del Sol, però també n'hi va haver moltes altres en ciutats com Barcelona, Plaça Catalunya, i el nom del 15M venia del llibre Indigneu-vos, d'Stefan Hessel, que criticava la desigualtat i la manca de participació democràtica que considerava que hi havia entre la població, no, del país. I entre les demandes principals hi havia, per exemple, la transparència política, que ho demanaven per als polítics que hi havia en aquella època, menys corrupció, que anava tot agafat de la mà, reformes electorals, defensa dels serveis públics i solucions a l'atur juvenil i als desnonaments. Coses, Gemma, com veus, a dia d'avui, 16 anys més tard, es continuen demanant, moltes d'elles.
0: Sí, sí, exacte. Sembla que no hagi passat el temps.
1: No, malauradament no. I a més el moviment va influir en l'aparició de nous partits, com per exemple el grup de Podemos, i evidentment de noves formes d'activisme social i ara cada vegada més digitals, que ja en coneixem moltes també, escampades per xarxes.
0: Molt bé, Marc, ara l'efemèride en clau musical.
1: Doncs vinga, tal dia com avui, l'any 1997, any de naixement d'un servidor, va sortir a la venda argentina Alta Sociedad, d'Andrés Calamaro. Potser no us sona molt aquest títol, els que sou molt experts en música, potser sí, però sobretot ja anirem donant informació que això dona a entendre, dona a sortir, no? Andrés Calamaro realment és molt conegut, va ser un dels discos, de fet, d'ell, fonamentals del rock iberoamericà, ja que hi havia, del que hi havia a aquella època, de final dels 90, i per molts seguidors de Calamaro i el rock creuen que és la seva obra mestra. El disc va vendre, posem-hi xifres, més d'un milió de còpies, i destaquem la cançó de Loco, Media Verónica i Crímenes Perfectos, però la que estem escoltant de fons, Gemma, és La Flaca.
2: Por la espalda tan profundo no me duelen, no me hacen mal.
1: La coneixes, no, aquesta?
0: I tant. Sí, sí, és que a part l'he deixat una mica més d'estona perquè és que em sembla una cançó superxula,
1: sí.
0: I que anima, doncs, no és que sigui animada, no? Però és que dona
1: un bon
0: ambient.
1: Un bon rotllo, sí, i tant. És maca, a més a més.
0: Sí, sí, és molt, molt xula, crec que mai passarà de moda, eh?
1: No, gens, i per això de les que hi havia me les he escoltat i dic, home, doncs vinga, claríssim.
0: Aquesta, que és emblemàtica. Marc, doncs moltes gràcies, i amb aquesta cançó d'Andrés Calamaro, La Flaca, arribarem al punt de 57. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Palafolls. Senzillament som així. Som així, som així. I ens agrada.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
2: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: L'equip de divisió d'honor del Club de Futbol Sala Sant Lluís es juga a l'ascens a casa aquest dissabte en un partit decisiu al Palauet. Aquest cap de setmana el pavelló municipal serà l'escenari d'una gran cita pel futbol sala local. L'equip de divisió d'honor del Sant Lluís de Futbol Sala, actual líder de la Lliga de Divisió d'Honor Catalana, podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria en el seu enfrontament contra el Parets. L'equip palafollenc arriba aquesta jornada 26 en una posició privilegiada gràcies a una campanya molt sòlida. Al llarg d'aquesta temporada, el conjunt ha sumat un total de 50 punts, fruit de 15 victòries, 5 empats i només 4 derrotes en els 24 partits disputats fins ara. Amb una potència ofensiva destacable, l'equip ja ha assolit la xifra de 100 gols a favor. Actualment, el Palafolls encapçala la classificació, però la competició està molt ajustada a la part alta. Els seus perseguidors més immediats no afluixen d'una banda, i el Manlleu, que ocupa la segona posició amb 48 punts, i d'altra banda hi ha el Montcada, que es troba en tercer lloc amb 47. El partit d'aquesta jornada, que es disputarà demà a 6:45 de la tarda, no és gens fàcil. El rival, el Parets, ocupa actualment la quarta posició de la taula amb 43 punts. Tot i que el Palafolls li treu un avantatge de 7 punts, el conjunt vallesà arriba amb un balanç de 13 victòries i buscarà escurçar distàncies amb els de Palafolls. El Club de Futbol Sala Palafolls ha fet una crida a l'afició per omplir les grades del Palauet i encoratjar l'equip en aquest tram final de temporada, on cada punt és clau per assegurar l'objectiu de l'ascens.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
1: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
0: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
2: www.radiopalafolls.cat
3: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
4: Va, som-hi tot seguit quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda. És a remenar entre els arxius a la comarca amb l'hemeroteca maresmenca que ens presenta en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui anem molt més enrere del que és habitual, en concret a un 15 de maig del 1981, quan a Canyamars es produïa la clausura del primer congrés de premsa comarcal que es duia a terme a la comarca del Maresme. Us explico. Amb l'assistència de 60 representacions de revistes comarcals i locals que debatien entorn a la problemàtica en 5 ponències, s'esdevenia aquest congrés. De fet, aprovaven després la creació d'una associació catalana de la premsa comarcal. El congrés a Canyamars va comptar amb la presència, en el darrer acte, del president de la Diputació, que llavors era Francesc Martí, el director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Agustí Ferrer, el president de l'Associació de la Premsa de Barcelona, Josep Parnau, i el primer president de l'esmentada Associació Catalana de la Premsa Comarcal, Josep Masoliver, de la revista El 9-9 de Vic. De divendres a diumenge, els congressistes van debatre temes sobre gestió, administració, distribució i publicitat, aspectes de la redacció i qüestions lingüístiques i els estatuts de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal. En el comunicat final del congrés es va aprovar també, des de l'experiència d'un fort i immediat arrelament, deien, en la realitat de les comarques de la nació catalana, doncs es manifestava conscient, convençuda i beligerant de la necessitat de normalització de la llengua catalana com una part fonamental indispensable del procés de reconstrucció nacional. Així ho diu l'article. Més endavant es va demanar a definitiva derogació de la llei de premsa, així ho escrivien, l'ambigua subsistència de la qual és un permanent entrebanc per la vida quotidiana de les publicacions comarcals. Déu-n'hi-do la frase, Gemma, sí que cuidaven en català, però de fet aquest manifest el podríem dir ara mateix, també, o sigui, imagina't, amb el pas dels anys, la defensa del català i de la nostra llengua és un cas totalment vigent.
4: Doncs sí, tota la raó, Jordi. Moltes gràcies i fins ara.
5: Fins ara, gràcies.

0: El primer equip del Premià de Futbol ha aconseguit la permanència una jornada abans d'acabar la Lliga. L'equip ha fet una grandíssima segona volta, ha sumat 26 punts als 42 possibles. L'equip seguirà sent de primera catalana després d'una gran evolució i haver patit molt, sobretot, per adaptar-se a la nova categoria. En parlem amb el segon entrenador, en Manel Ruiz. Manel, benvingut a la ràdio.
1: Molt bona tarda.
0: Enhorabona, fita aconseguida i permanència al sac una jornada abans. Com esteu, primer de tot?
1: Bueno, molt contents. Al final era l'objectiu de la temporada. Hem pogut aconseguir-ho abans de terminar la Lliga i al final doncs, es tractava d'això, de disfrutar aquesta última jornada i encetar la temporada següent amb moltes més ganes.
0: A més, amb golejada inclosa, 4-0 al Banyoles, un duel, de fet, podríem dir, controlat de principi a fi, no?
1: Sí, es va notar que els jugadors, l'equip, estava molt concentrat, sabíem el que ens jugàvem, sabíem que a casa no podíem fallar i així ho va demostrar l'equip durant aquesta versió que és molt bona i que hem vist sobretot durant tota la segona volta.
0: Sembla també, com bé comentes, un bon exemple de com ha anat aquesta segona volta. Heu aconseguit sumar 26 punts, mentre que la primera volta només en van ser 13 en aquell moment. Què heu fet per aconseguir-ho?
1: Bueno, jo crec que és un canvi mental, sobretot. La qualitat dels jugadors la tenien. Jo crec que al final arribes a una categoria nova i és complicat adaptar-se al ritme, també mentalment, no? Saber que has de competir una miqueta més, que no sentir-te inferior. Al final competeixes contra equips com Palamós, Figueres, que són històrics, que han estat en categories molt més altes, i potser això et fa sentir una miqueta més inferior. Però a la que vas evolucionant i et veus en els partits, doncs veus que no és així, que tens qualitat suficient com per poder competir a qualsevol.
0: I també hem de dir que salvació al sac. Ara com afronteu l'últim partit?
1: Bueno, com tota la Lliga, al final, encara que matemàticament estiguem salvats, doncs hem de guanyar. L'objectiu és quedar el més a dalt possible i anirem a la Tossa doncs, amb aquesta mentalitat, no? d'acabar molt bé la temporada i si pot ser amb una victòria.
0: Quin balanç feu de tot l'any plegat? Ho heu patit molt des del cos tècnic?
1: Sí, realment, sobretot la primera volta va ser complicada, però teníem confiança. Al final sempre parlàvem entre nosaltres i amb la direcció esportiva i estàvem convençuts de que es podia donar la volta i agraïm la confiança del club que al final doncs, ens ha permès això, no? Donar la volta a la situació i aconseguir l'objectiu.
0: Volem saber també com està l'equip. Us ha unit més i heu fet més pinya o hi ha hagut moments de tot?
1: Bueno, sí, al final és una temporada molt llarga. Al final, doncs, òbviament, quan les coses no van bé hi ha moments pitjors i millors, però jo crec que l'equip està molt unit des de sempre, des de fa temporades. És un grup molt, molt maco, la veritat que hi ha un molt bon ambient i això es nota que quan hi ha dificultats doncs, es pugui treure endavant.
0: Aquesta permanència hem de dir que permet l'equip seguir a primera catalana després d'un ascens somiat l'any passat. Esteu contents?
1: Molt contents. Al final era el nostre objectiu. Sabíem que a nivell de pressupost doncs, no podíem competir amb la resta d'equips, però sí que amb la il·lusió i les ganes i la qualitat de jugadors que tenim, que són de la casa, la majoria són del poble i això també es nota, no?, a l'hora de veure el compromís que tenen, que és al 200% i al final pues, contentíssims. No esperava l'ascens l'any passat, el vam aconseguir. Aquest any l'objectiu era mantenir, sí que era complicat i l'hem aconseguit, o sigui que contentíssim.
0: I això us assegura la continuïtat al curs vinent?
1: Bueno, la veritat és que no hem tingut temps tampoc de parlar del curs vinent. Estàvem molt, molt centrats en aquesta temporada i volíem assolir l'objectiu abans de parlar, però durant aquestes setmanes doncs, suposo que parlarem i crec que serà fàcil al final arribar a un acord perquè tenim entendiment, hi ha bona relació a la direcció esportiva i crec que la feina ha estat molt bona i al final doncs quan les dues parts es volen entendre segur que ens entenem.
0: En aquest sentit voleu renovar?
1: Sí, jo crec que al final jo crec que és la nostra intenció, si la del club també és la mateixa intenció doncs segur que arribem a un acord i es podrà bueno, continuar, que al final és un projecte, portem molts, molts anys, estem contents a la casa i ens agradaria continuar de totes.
0: Molt bé, doncs Manel Ruiz, moltes gràcies pel teu temps i que tinguis un bon dia. Gràcies.
1: Igualment, merci.

0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González. Endavant, Martí.
1: Doncs sí, com tu bé has explicat, comencem amb la secció de la Mireia i, com no, donant-li la benvinguda. Així que bona tarda, Mireia.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, aquí amb ganes que ens expliquis, per aquells que no tenim cap activitat encara per fer aquest cap de setmana, algunes propostes per anar-nos-les apuntant a l'agenda. Comencem per les estrenes al cinema. Quina és la primera proposta que ens portes?
2: Doncs en primer lloc parlarem de Jugada Maestra, que és un drama britànic que ha arribat aquest divendres. Es tracta d'una pel·lícula protagonitzada per Glenn Powell, Margaret Qualley i Ed Harris, i ens parlen d'un personatge que es diu Becker, que és el potencial hereu d'una fortuna milionària, però té un petit problema: és el vuitè en la línia de successió. La solució sembla senzilla: matar tots els que té davant perquè només quedi ell.
1: És a dir, una mica amb una intriga que amaga aquesta història. Com la definiries tu, aquesta pel·lícula?
2: Sí, d'entrada xoca una miqueta l'argument, perquè clar, no deixa de tenir una mica d'humor negre, podríem dir, però està catalogat com a drama. Suposo doncs que farà una mica de reflexió i suposadament també hi haurà molta intriga per aquí mig.
1: Vinga, doncs li donarem una oportunitat a veure què tal ens sembla. I aquesta és la primera de les propostes, però ens en portes una altra, per qui no li hagi convençut aquesta primera o per qui vulgui afegir-ne una altra a la seva agenda, i és la anomenada Hugo 24. De què tracta aquesta?
2: Aquest és un drama social espanyol que està protagonitzat per Aaron Piper, Marta Itura i Greta Fernández. Ens parlen de l'Hugo, que té 23 anys i no ha madurat. Quan està a punt de fer-ne 24, s'enfronta a la vida adulta. No té feina, la seva mare és a presó i la nòvia se'n va, però té una entrevista de feina en una immobiliària.
1: D'acord, i en sabem algun detall més o queda així a l'aire la intriga d'aquesta pel·lícula?
2: De fet, és un drama social, és a dir, hi ha una reflexió en el que és doncs la joventut en aquests dies, la dificultat per accedir a la feina, a una vivenda, és a dir, és una mica una reflexió del dia a dia d'una persona jove.
1: Doncs mira, aquesta me l'apunto, perquè jo 24 no, ja en tinc un parell més, en tinc 26, però trobo interessant totes les pel·lícules que tinguin així una crítica social, i més doncs aquesta que em toca més de prop, doncs l'haurem d'anar a veure. Tu, de moment, d'aquestes dues, amb quina et quedaries, Mireia?
2: A mi em tira més la primera, és a dir, que aquest puntet de humor negre, drama, doncs em tira més que la segona.
1: Doncs som-hi, ens quedem amb la primera, però també tenim l'altra opció.
2: La segona, i tant.
1: Anem ara amb la subsecció de pel·lícules en streaming. I la primera de totes, que la tinc aquí davant, és una molt famosa, Mireia, que crec que se n'ha endut, sí, si no m'equivoco, molts premis aquest any. Parlem de Marty Supreme.
2: Sí, en aquest cas ha arribat a Amazon Prime Video, de fa pocs dies la tenim. És una pel·lícula, com deies, que ha tingut molta, molt bona acollida a temporada de premis. De moment, doncs, recordem que va aconseguir 9 nominacions als Oscars. I bé, és un drama biogràfic nord-americà que està dirigit per Josh Safdie i protagonitzat per Timothée Chalamet, que també va rebre una nominació a millor actor. En aquesta ocasió, l'actor interpreta a Martin Masma, un home, un jove, podríem dir, de condició humil, que es vol convertir en campió de ping-pong. La pel·lícula repassa els seus inicis quan no ho tenia gaire fàcil a Manhattan, i fins que va, doncs, que va aconseguir un munt de títols. Aquesta part no surt, però sí que surt als seus començaments.
1: És a dir, és una mica la història d'un campió de ping-pong, però amb una vida un punt rocambolesca, no et diria?
2: Molt.
1: Sí,
2: sí, l'he pogut veure jo aquesta setmana i és molt surrealista, perquè saps que és un cas real i és una vida real, però realment el que va haver de fer aquest noi per poder triomfar en aquest esport, doncs podríem dir que Déu-n'hi-do com ho va tenir de complicat, eh?
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I la veritat és que és una d'aquelles pel·lis que tenia jo apuntades, no la vaig poder anar a veure al cinema, però mira, si ara tenim aquesta oportunitat, crec que no tinc excusa. Mireia, crec que he dit al principi, no sé si ara et poso en un compromís, però pot ser que no haguessin guanyat cap Òscar? O sigui, van tenir 8 nominacions, però es van dur algun premi? Perquè ho estic buscant... Cap, zero patatero.
2: Cap. O sigui, va rebre les 8 nominacions i no en va aconseguir cap, però bé, tampoc els premis ja se sap molt bé, no? Que entren moltes coses i a vegades no és fàcil, però és una pel·lícula molt entretinguda. El personatge és un personatge d'aquests que t'acaben impactant del Tour de Força i l'actor està impressionant. O sigui, que és una pel·lícula recomanable, tot i que no va tenir sort a la nit dels Oscars.
1: I que ja només pel fet d'arribar a tenir 8 nominacions, ja, vull dir, encara que no s'enduguessin la cirereta, ja diu molt de la pel·lícula. Mira, veig que l'actor que tu has comentat, Timothée Chalamet, va ser guanyador al millor actor principal, però dels Globus d'Or, però els Oscars no se'l va poder endur. Bé, li donarem també una oportunitat i com has dit, com és una trama molt entretinguda, doncs crec que és una gran opció per veure aquest cap de setmana també. Anem a la quarta opció, Mireia, què et sembla?
2: Sí, tant que sí, es tracta de El destino de Maya, és una pel·lícula que podem veure a Filmin i Movistar Plus, és un drama finlandès, escrit i dirigit per Tiina Liimi i basat en la novel·la d'Anna Blomsky. La jove Maya, de 17 anys, es casa contra la seva voluntat amb el pescador Hane. La seva vida a l'illa de Stonesberry és complicada, com a dona d'un pescador, ha de fer front a les llargues absències del marit i fer-se càrrec sola de la seva família.
1: Carai, és a dir, pobra, si es casen contra la seva voluntat i a més en una vida tan dura com és la de la pesca, que, bueno, jo no he tingut l'oportunitat ni conec a ningú que s'hi dediqui, però tinc entès que és durillo aquest món.
2: Sí, a més són pescadors que viuen a alta mar, és a dir, passen molt de temps fora de casa, per tant, encara més dur.
1: Tu t'hi veuries, Mireia, treballant de la pesca, o millor ho deixem per als altres?
2: És que jo me marejo.
1: Mira, em passa el mateix.
2: Sí.
1: Just vam preguntar aquí l'Ona Maresma l'altre dia si als oients els agradaria anar amb creuer i vam dir, tant jo com la Gemma, que no, perquè ens marejaríem. Així que,
2: sí, ho passaria fatal.
1: Esperem que no ens obliguin a caçar llavors ningú amb cap persona que es dediqui a la pesca, que ho passaríem malament, tot i que està clar que els que ho fan, doncs tots els respectes, perquè és una gran feina. Perfecte, doncs Mireia, anem a la cinquena i última proposta, que aquesta és la de Depredador Dominante i la podem veure a la plataforma de Netflix, si no m'equivoco.
2: Sí, també és una pel·lícula nova d'aquestes setmanes, és una pel·lícula d'acció nord-americana que està protagonitzada per Charlize Theron, Taron Egerton i Eric Bana, una dona amb dol s'endinsa a la natura d'Austràlia per posar-se a prova i allà queda atrapada en el joc mortal d'un assassí que la considera la seva presonera. És una història d'acció amb Charlize Theron i aquests dos actors també, que tots tres són molt bons, per passar l'estona i
1: veure's. Però no és basada en cap fet real, oi?
2: No, en aquest cas no. Aquest cas no.
1: Com que Netflix està molt de moda, aquests documentals rocambolescos sobre assassins i trames així, clar, ja dona peu a dubte. A vegades, com diem, la realitat supera la ficció, no?
2: Sí, totalment cert, això és veritat, sí. Aquesta no, aquesta és una història inventada de ficció.
1: Molt bé, doncs Mireia, ens has donat les 5 opcions, ara et faré la pregunta que et faig cada setmana, que sé que a vegades costa una mica, però d'aquestes 5 opcions amb quina et quedes tu?
2: Jo em quedo un Martin Suprim, el que passa que ja l'he vist i ja m'ha agradat moltíssim, i si n'hagués de triar una altra potser El destino de Maya.
1: Molt bé, doncs Marti Suprim, la guanyadora, que sobre si la tries tot i havent-la vist, doncs bona senyal, senyals que, com ens has dit, val la pena, i la medalla de plata se l'emporta Destino de Malla. Va, jo et diria Marti Suprim també la medalla d'or, i després sí, poder jo li donaria la medalla de plata de Predador Dominante, que aquestes pel·lis, ja ho hem comentat algun cop, em criden bastant l'atenció.
2: Sí, estan bé, també és una bona opció.
1: Doncs Mireia, moltes gràcies com cada divendres per portar-nos aquí el repàs aquest cinematogràfic, i ens escoltem la setmana que ve amb més propostes.
2: Perfecte, fins aviat.
1: Fins ara.
0: Doncs després de conèixer quines són les estrenes més destacades que arriben als cinemes i també a les plataformes en streaming, anem a recordar la pregunta del dia. Martí, què estàvem preguntant avui?
1: Doncs Gemma, la pregunta que fèiem avui als nostres oients de l'Ona Maresma era si us agradava la màgia, els trucs de màgia. I mira, et diria que és dels primers cops que hi ha unanimitat amb les respostes, ja que un 100% dels nostres oients ens han dit que sí, que els agrada la màgia. Així que, bueno, en aquest cas queda clar l'opinió de la gent. No sé tu, Gemma, si t'agrada o no, o ets d'aquests que els refunfunyen una mica amb la màgia.
0: Sí, no, la màgia sempre està xula, està guai, i a mi sí que m'agrada. A tu t'agrada, Martí, la màgia o no?

0: no ens podrem perdre aquesta producció, però comencem pel principi. Parla'ns una mica de Peter Pan i Wendy, que molts ho relacionem amb la mítica història de Peter Pan. No sé si té molt a veure o és una adaptació.
1: Sí, nosaltres estem basats en la història bàsica. De fet, el grup de direcció són gent de l'època de la pel·lícula de Hook, no sé si us sonarà, de Robin Williams. És una de les nostres inspiracions, entre altres, i el que hem volgut fer és fer-li una petita revisió, no? Una mirada una mica més moderna, i hem volgut fer algunes adaptacions, sobretot en termes potser de gènere o de una mica més de respecte, però en general la història és la que coneixem tots i el que busquem és que sobretot els petits de la casa puguin viure aquesta màgia que ens va portar a nosaltres de petits aquesta història, que ens va fer tornar a creure una mica doncs, en la imaginació i en les fades, no?
0: Mm-hmm. De fet, és una cosa que suposo que voleu reivindicar amb la proposta d'aquest musical, però anant també a l'inici, Claudi, m'agradaria preguntar-te com comença tot plegat, perquè si no m'equivoco sou 5 persones que us heu posat al capdavant d'aquest projecte com a directors. Com se us fa la proposta o com proposeu vosaltres a Sala Cabanyes encarregar-vos del musical d'aquestes fires 2026?
1: Doncs va ser una mica un conjunt de casualitats. Jo tinc la sort i el privilegi de que aquestes noies, aquestes quatre noies amb les que tinc el plaer de treballar, que són gent de la sala i són un grup d'amigues, em van conèixer fa un parell d'anys, que és quan jo he començat a la sala, i em van convidar a participar amb elles en aquesta direcció, que ha estat un plaer i una oportunitat d'aprenentatge increïble. I elles ja tenien la intenció de poder presentar alguna cosa. Al final, a la Sala Cabanyes hi ha una tradició, no?, de generacions que hereden aquestes direccions i van provant a muntar coses noves. I quan vam tenir aquesta idea i se'ns va presentar l'ocasió d'avançar un any, perquè nosaltres ho anàvem a presentar el següent, i de poder-ho presentar aquest, vam tirar endavant, vam triar aquest musical i doncs una mica sobre la marxa hem anat fent, perquè al final som tots nous en aquest món, però alhora portem molts anys veient com ho fa la sala i tenim la sort i el privilegi de treballar en un espai amb molta gent, amb molta experiència, amb molts anys de tradició, i que és una gozada, la veritat.
0: Clar, normalment els musicals de Sala Cabanyes ja són així, espectaculars, m'atreviria a dir, amb totes les lletres de la paraula, perquè hi participa molta gent i sempre us supereu un any rere l'altre. Però clar, estem parlant, jo ho deia, més de 100 persones dalt de l'escenari, més tota la gent que coordineu i que organitzeu i que de ben segur estarà per entre bambalines de la sala gran de la Sala Cabanyes. Com es coordina tot plegat? Perquè entenc que, clar, la vostra feina ha estat feixuga, si més no, Claudi.
1: Doncs és molt curiós, perquè jo tinc la sort de provar-ho per primera vegada. Jo, de fet, participo generalment com a actor a les obres de la Sala Cabanyes, i és una experiència totalment diferent, i veus realment el que tu comentes, no? Sí que és cert que hi ha, doncs, gairebé un centenar de persones en escena, fins i tot hi ha més de 50, crec, participant i cantant i fent un treball magnífic, però quan veus la feinada que hi ha darrere és quan realment t'adones de l'estructura que sosté la Sala Cabanyes, no? Tenim un grup de gent treballant amb escenografia, amb talons, amb els mecanismes de vols i de funcionaments de telar. Tenim moltíssima gent ajudant-nos des de darrere amb vestuari, amb maquillatge, amb perruqueria, i això és un privilegi que jo ho he viscut com a actor, i és molt rar de viure en el teatre amateur, però és que a més des de fora queda tan espectacular que és un plaer de veure.
0: Clar, i ara permetem que et faci una pregunta perquè em moro de curiositat i tu em expliques el que vulguis, o fins i tot em pots dir, mira, Jordi, aquesta pregunta no, però clar, pensant en aquest musical, estic pensant en gent que vola, en fades, entenc que hi ha un apartat de màgia també, avui que n'estem parlant precisament a l'Ona Maresma, i que hi ha efectes que en el teatre són complicats. No sé si és molt difícil arribar a aconseguir aquest efecte, per exemple, de volar, si és el que passa. Explica'm fins on puguis o fins on vulguis, Claudi, però veurem gent volar, per exemple, dalt de l'escenari?
1: Sí, home, jo crec que hi ha certes coses i certs detalls que sempre són divertits de descobrir en el moment, però un quan veu Peter Pan, com a mínim s'espera poder veure-hi màgia i veure una persona volant, i nosaltres hem tingut la sort i el treball de poder-ho aconseguir, així que esperem que com a mínim podem gaudir d'aquesta sorpresa ja esperada. Però a més sí que hem volgut treballar, com tu comentes, aquesta màgia i aquest punt més fort per nosaltres d'aquesta adaptació de Peter Pan, que és la imaginació pura i dura dels nens i dels infants i de les veus rebels, que són els nostres niños perdidos de tota la vida. I hem afegit alguns punts de màgia i hem afegit algunes sorpreses que prefereixo no explicar perquè la gent les pugui viure en primícia, però sí que veureu una mica més de màgia, que potser en parlàveu abans de si ens

0: ara de la màgia o no, doncs una miqueta de màgia sí que hem volgut afegir, i creiem que serà un punt més per gaudir d'aquesta obra, que és una mica diferent al que potser s'ha fet aquests últims anys, que eren potser espectacles de més gran format amb grans escenes i grans moments musicals, i aquest serà una mica més, jo crec, íntim i una mica més personal en alguns sentits, però a canvi tenim potser aquestes coses més curioses i més pensades per un musical familiar, que jo crec que serà molt atractiva.
1: De totes maneres, tu mateix ho deies ara mateix, musical familiar, que la gent no es confongui i que pensi que aquest musical és un musical per als més menuts de casa, que també, òbviament, el disfrutaran, però això de fer-nos néixer de nou al nen que portem a dins, Claudi, i fer-nos gaudir d'una proposta que de ben segur vols recordarem perquè o l'hem vist en vídeo o perquè l'hem llegida, sens dubte també és un musical per adults, eh?
0: Jo crec que no només és un musical pensat de cara a que les famílies amb els nens es puguin gaudir, sinó que fins i tot hem fet un treball que és molt interessant per les persones adultes, i estic totalment d'acord, és a dir, ja no només per totes les nostres generacions que van gaudir d'aquesta història de petits i que tornar-la a veure a l'escenari és molt bonica, sinó que hi ha coses que estan pensades exclusivament gairebé pels adults, és a dir, hi ha una revisió social i cultural de la pròpia història que els nens la gaudiran normal, però que els adults la podran també gaudir en aquest sentit. Hi ha tot un apartat, tenim un pirata i un garfi i una sèrie d'escenes més d'adults que són molt boniques i són molt maques i són potser més per la gent més gran. Vull dir que realment és un musical de format, com tu deies, familiar per tots els públics.
1: Mm. I una de les coses que ens sol passar és que quan el que volem és comprar entrades, ens aixequem a última hora i resulta que després no en queden. Per tant, la recomanació seria que comenceu ja a comprar les entrades, perquè, com deies, Claudi, aquest dissabte estreneu, veritat, a les 7 de la tarda.
0: Aquest mateix dissabte estem, jo crec que prop de les potser més de 1.000 entrades vengudes, i el primer dia aquesta estrena ja la tenim pràcticament plena, així que és una molt bona recomanació, de veritat.
1: I molt bona notícia, però perquè després venen, si no m'equivoco, 11 representacions més que s'allarguen fins al 7 de juny, és així?
0: Efectivament, fins passades les fires de Mataró, i amb una mica de sort, si tot va bé, intentarem reposar en un futur també al setembre.
1: Mm. Claudi, som ara mateix les 4:40. Esteu a menys de 24 hores d'assajar. La pregunta és obligatòria. Com van els nervis? Com està la companyia? Com us sentiu vosaltres en aquests moments? No sé si avui els heu donat descans o fareu un assaig general, però com esteu ara mateix a nivell de nervis?
0: Doncs avui és un dia de descans quasi obligatori. No sé si ja és tradició a la sala, però com a mínim sempre que jo he participat aquest dia anterior a l'estrena és un dia de reflexió, de descans, de prendre energia i d'encendre's per l'endemà, però sí que és veritat que hi ha nervis, per suposat. Jo crec que sobretot tenint en compte que tenim una responsabilitat molt gran en gent jove, perquè tenim uns personatges principals que són jovenets i que ho estan fent fantàstic, estan fent una feina magnífica, hi ha uns nervis per part de... Jo crec que potser més per part nostra, de l'equip de direcció, perquè ho puguin gaudir i la gent ho pugui gaudir. Però bueno, tots estem una mica amb aquesta expectació.
1: Mm-hmm. Recordar-vos que les entrades, corregeix-me si no ho dic bé, Claudi, estem parlant de, com sempre, salacabanyes.cat per poder-les comprar.
0: Efectivament.
1: Mm-hmm. I un musical per veure amb tota la família, el que dèiem. No ho hem dit, però vaja, ja és una tradició també dels musicals que feu a Sala Cabanyes, música en directe, que això també té molt de mèrit, eh?
0: Sí, tenim un equip de músics en directe dirigit per una directora nostra de múltiples obres i anys, que és la Georgina, que segur que la coneixereu de diverses coses de Mataró, com a directora dels Gospel Sons o similar. I és espectacular l'espectacle que munten. Tenim tècnics que han fet una feina magnífica en quant a so, llum i muntatge en general, que emboliquen aquest treball dels actors d'una manera, de veritat, que és un plaer veure'ls.
1: Mm-hmm. Doncs Claudi, des d'aquest programa, des de l'Ona Maresma, la secció que cada divendres fem de teatre, molta merda, com es sol dir, que de fet no la necessiteu, perquè cada cop que es presenta algun espectacle a la Sala Cabanyes sempre és sinònim d'èxit, i més si ens aporteu aquesta màgia, com dèiem, de tornar-nos a fer, doncs això, una ullada quan érem petits a gaudir d'aquests contes que tots ens han llegit i veure-ho dalt de l'escenari, i a més apropar-hi aquests moments que diguem ostres, no sé com han fet això o no sé com han aconseguit aquest efecte, que hem de dir, vaja, estem parlant de teatre, per tant, en rigorós directe, que aquí no es pot tallar i tornar a començar, eh? Per tant, escolta, tot això té una part molt, molt afegida. Felicitar-vos ja per la feina ben feta, Claudi, i òbviament comprarem entrades per venir a veure, ja ho sabeu, a partir d'aquest dissabte a la Sala Cabanyes, Peter Pan i Wendy al musical. Gràcies, Claudi, per ser amb nosaltres avui.
0: Gràcies a vosaltres, us hi esperem. The Jazz. We'll be right back.
2: I avui seguim amb tu, Jordi, per sumar una nova proposta a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana.
1: Dins el cicle Escena 9 al Teatre de Palafolls, aquesta setmana tenim nova proposta, en aquest cas musical, però ben especial. Es tracta de En el Azul, un espectacle que ens venen a presentar la companyia Tenderete, i amb nosaltres tenim la palafollenca Alba Cabrera. Alba, molt bona tarda, benvinguda.
3: Hola, bona, Jordi.
1: Et tenim aquí amb nosaltres perquè tu formes part precisament d'aquest espectacle En el Azul, i entenc que també de la companyia Tenderete, que ens visita, doncs, com dèiem, dissabte al teatre del nostre municipi.
3: Sí, sí, exacte.
1: Explica'ns una miqueta, en què consisteix aquest espectacle d'En el Azul?
3: Doncs En el Azul és un concert, el que passa que és un concert una mica especial perquè té una història que va narrant a través de les cançons, explica la història de dos personatges que van vivint diverses històries. I llavors amb aquesta història el que fan és expliquen problemàtiques, bueno, és una mica crític amb les problemàtiques socials, amb la immigració, amb el sentiment de pertinença a un lloc, a la justícia social, vaja. I el concert és de una barreja de flamenc, jazz i música cubana.
1: Ara ens endinsarem més en aquesta proposta, Alba, però ens sorprèn que no sigui una cançó rere una altra, el que estem acostumats, per exemple, a molts concerts que hem tingut aquí al nostre municipi. En aquest cas, vosaltres hi poseu un valor afegit, que en aquest cas crec que et correspon molt a tu, perquè tu ets l'actriu narradora, el fil conductor, no?, dels diferents temes que veurem dalt de l'escenari. Per tant, com dèiem, un valor afegit que fa que l'espectacle sigui encara més rodó.
3: Sí. Sí, sí.
1: Una bona iniciativa, sens dubte. Ens parlaves una miqueta dels temes que escoltarem. Escoltarem una miqueta de tot, no? Flamenc, en aquest cas també influenciats molts per música cubana, per exemple. Com es descriu tot això?
3: Bé, és que el compositor, que és en Plàcido Muñoz, que també és el percussionista, ell es va formar a Cuba i va endinsar-se molt en l'aspecte de percutiu i en la música cubana. I ell és d'Andalusia, llavors també té la gran inspiració del flamenc, els seus inicis són flamenc pur, diguem. I llavors fa una barreja de tot, perquè després sí que va entrar al món del jazz, i llavors és una barreja de tot amb una cantant impressionant, a mi m'encanta, l'Alba Bioque. Si no l'heu sentit mai, és una oportunitat fantàstica perquè és excepcional. I també té una mica aire al bolero. És un concert que no és un concert de festa major, és un concert íntim, que és un viatge més pensat per un viatge emocional on escoltar bona música, escoltar una història, escoltar les lletres també, que potser és algo que no estem tan acostumats ara ja. I això.
1: Ens parlaves de l'Alba Bioque, que és la cantant, però òbviament també hi ha instruments en directe. Tenim percussió, tenim contrabaix, tenim trompeta, tenim guitarra, tenim piano i òbviament també tenim a tu.
3: Sí, aquí he de rectificar una cosa, perquè hi ha el format en sextet, que és el que vam presentar a Radio 3.
1: Sí.
3: Però a Palafolls venim amb el format quartet, que
1: val,
3: és el contrabaix, piano, veu i percussió, i jo.
1: Val, perfecte, t'anava a destacar també el teu paper. Que et veurem sempre dalt de l'escenari o et veurem anar entrant i sortint explicant-nos aquestes històries, Alba?
3: No, sempre a l'escenari, a més també faig els coros.
1: Ah, molt bé, per tant,
3: sí.
1: Una miqueta tot complet, com dèiem, en aquest cas. Important també destacar precisament aquesta història, i el que deia Alba, jo a la presentació deia, tenim orgull de dir que l'Alba és palafollenca, que la veurem dalt de l'escenari. Alba, com ha anat aquesta història?
3: Sí, i em fa molta il·lusió parlar amb tu perquè t'he sentit tota la meva vida.
1: Ah, doncs mira, moltes, moltes gràcies, i la veritat és que també hem compartit bones experiències. T'anava a preguntar, Alba, perquè t'hem perdut una miqueta la pista, però com arribes tu a formar part de la companyia Tenderete?
3: Doncs bàsicament perquè jo em centro en l'actuació, a la meva vida professional, però m'encanta la música, estudio viola, i vaig coincidir amb ells. I ells estaven ja plantejant, havien escrit un conte arrel de les cançons que lligava una mica, i volien fer com, estaven començant a plantejar de fer, com fer un concert íntim que vagi més enllà de les cançons, que s'entengui la història, a part de les cançons van de la història, però si no s'explica quedava com una mica descontextualitzat. I així va sortir, ens coneixíem i m'ho vam proposar, i jo encantada.
1: Però és el primer espectacle En el Azul o ja porteu una trajectòria llarga, Alba?
3: Jo amb ells és el primer espectacle. Ells van fer un disc abans amb el que es diu La Fuente del Covarrón. I de fet Tenderete ja és una com una represa de contacte, perquè fa 10 anys ja van fer un concert i van estar fent gira un molt de temps i tal, després van fer un peron i després es retroben ara i decideixen continuar el projecte.
1: Mm-hmm. En el display, diguéssim, o a la informació que tenim de l'escena nou, es parla de que presenteu aquest nou espectacle en Azul, però no sé si ja l'heu pogut fer rodar o serà una estrena aquí a Palafolls, Alba.
3: No, el vam estrenar al Tradicionarios de Barcelona. Després vam estar a Madrid, a la sala Galileo Galilei, i després el vam presentar al concert de Radio 3 de TV1, diria. I que està al YouTube, que està gravat també.
1: Home, ho podeu veure, però millor veure-ho en directe,
3: però millor
1: no,
3: Alba? Sí.
1: Veure-ho aquí al Teatre de Palafolls, com dèiem, i en algun lloc més, Alba, perdona, que t'he tallat.
3: I després a Andalusia, alguns llocs a Caucín, diria Caucín.
1: Ja. I us queda una miqueta més d'agenda, és a dir, ara aquest dissabte us veurem a Palafolls, cal dir-ho, el dissabte a les 7 de la tarda, dins aquest cicle d'escena nou, però teniu més dates tancades ja?
3: No, ara mateix no. Per tant, estan amb el mànager parlant, barejant diverses opcions.
1: No, precisament t'anava a preguntar, si la gent que ens estigui escoltant, per exemple, que formi part d'una entitat que us vulgui contractar, o fins i tot d'un ajuntament, com hem fet nosaltres, entenc que encara li queda molta vida, aquest espectacle, en El Azul.
3: Sí. Ara estan preparant també el nou projecte, però que en aquest el volen fer rodar molt més.
1: Com us podem localitzar, per exemple, a xarxes socials o a internet, per donar una miqueta d'ullada? També ens deies, per exemple, que aquest concert el podem trobar a YouTube, gràcies a Ràdio 3, però per saber més de vosaltres, entenc que teniu pàgina web, teniu xarxes socials, com va tot això?
3: Tenim Instagram, és tendereteflamenco, @tendereteflamenco.
1: Vale.
3: I allà pengem totes les novetats, tots els pròxims concerts, tota la història de cada tema, que també vam fer un videoclip així teatralitzat explicant la història. I està molt bé, sí.
1: I com portes això, Alba, per actuar a casa? Com van aquests nervis? Deixa'm entrar també en aquest, apartat, perquè entenc que al pati de butaques hi haurà molta gent coneguda.
3: Sí, això espero. Doncs em fa molta il·lusió, em fa especial il·lusió i especial nervis, perquè hi ha gent que m'ha dit que vindrà, que fa molt de temps que no veig, fa anys. I bé, amb els nervis de sempre, que són bonics.
1: Home, i tant.
3: Sense aquests nervis jo crec que es perd una mica la il·lusió.
1: Tendereta.
3: És adrenalina.
1: Home, això està bé, perquè sempre fa que estiguem alerta dalt de l'escenari. Anava a dir, En El Azul, aquest espectacle de Tendereta, es podrà veure al Teatre de Palafolls de forma gratuïta aquest dissabte, dia 16 de maig, a partir de les 7 de la tarda. Què els hi diríem a tota aquesta gent que ens estigui escoltant i que digui, mira, no tinc res a fer el dissabte a la tarda vespre, me'n vaig fins al Teatre de Palafolls a compartir bona música, a veure l'Alba, que de ben segur la reconeixereu dalt de l'escenari, actuar i narrar? Vinga, va, diem-los que sí, que han de venir. Què els hi diries, Alba?
3: Doncs que vinguin, que a mi em fa molta il·lusió ser aquí, actuar per vosaltres, i sobretot que és aforament limitat i obren les portes a 6:45.
1: Val, per tant, per tenir bon lloc, en teoria hauríem d'estar mitja horeta abans, una coseta així.
3: Sí. I que vinguin, que és un concert molt bonic, que són molt bons músics, és una cantant fantàstica, és una història molt bonica i que serà un viatge bonic.
1: Hem passat molt per sobre per les cançons, Alba, però ara que t'escoltava, no sé si és un repertori propi o hi ha cançons d'aquelles de tota la vida que de ben segur fins i tot des de les butaques ens animarem a cantar.
3: És propi, les composicions són d'en Plàcido i les lletres també. I després sí que farem algun bis una mica conegut ja, per potser 2 o 3 cançons que siguin conegudes per tothom.
1: Aquells moments on la platea també participa, no? Que encara que no vulguem, encara que sigui seguir el ritme amb el peu, per aquells que volen ser una miqueta més dissimulats.
3: Sí, i també animarem a cantar i a fer alguns coros.
1: Òbviament. Marxandatge en tindrem, Alba? No sé si d'alguna manera es pot aconseguir, no sé, algun CD o alguna proposta per endur-nos a casa un cop acabi el concert.
3: Diria que no. Però, bueno, si ens contacten els hi podem enviar.
1: Home, i tant.
3: I tant.
1: Tenim també material multimèdia que, com dèiem, a través de xarxes socials o també a través de YouTube podreu veure les seves cançons si les volem recordar després de veure-les en directe, com dèiem, aquest dissabte dins el cicle Escena Nou. Alba Cabrera Palafollenca, gràcies avui per ser amb nosaltres, per explicar-nos una miqueta la teva trajectòria, per tornar a recuperar la teva pista, i n'estarem ben pendents. Gràcies avui per ser amb nosaltres.
3: Molt bé, i espero ja tu també, Jordi.
1: Vinga, doncs ens veurem, clar que sí. Gràcies avui per passar pel
3: programa. Una abraçada.
2: Molt bé, doncs nosaltres anem finalitzant el programa d'avui. Gràcies, Jordi, com sempre, per parlar-nos de teatre i a més fer-ho en clau local. Nosaltres, doncs bé, ens despedim de l'Ona Maresma, en tornarem el dilluns amb més contingut i desitgem que passeu un molt bon cap de setmana i moltes gràcies per escoltar-nos. Acabem amb música. Adeu!

0: S'ha obert la convocatòria d'ajuts de menjador escolar pel curs 2026-2027. L'Ajuntament ja ha donat a conèixer el calendari i els requisits per demanar els ajuts de menjador pel curs escolar. A partir de la setmana vinent es podran demanar aquests ajuts, tot i que cal tenir en compte que el procés es divideix en diferents terminis. El primer termini previst per la recollida de sol·licituds és del 18 de maig al 2 de juny, amb dos inclosos. El segon termini serà del 14 al 22 de setembre. I a partir de l'octubre i fins al febrer de l'any vinent s'obrirà un període de presentació del dia 1 al 25 de cada mes. Les famílies poden presentar la documentació a través de dues vies. D'una banda, es pot fer telemàticament, mitjançant instància electrònica, en la secció de tràmits i gestions del web de l'Ajuntament. D'altra banda, presencialment, però caldrà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal recordar que, tot i que l'àrea de serveis socials disposarà de fotocòpies dels models de sol·licitud, és imprescindible que l'ajut es demani al municipi on l'alumne està empadronat, independentment d'on estigui escolaritzat. Per formalitzar la petició caldrà portar, entre altres documents, la sol·licitud degudament signada, la fotocòpia del DNI, NIE o llibre de família de tots els membres de la unitat familiar, entre altres. I els pisos de lloguer social de Malgrat entren en la recta final per tenir llum. Els 46 habitatges de lloguer social del carrer Roser de Flor de Malgrat es troben ja en la recta final per poder disposar de subministrament elèctric. Tot i que inicialment es preveia que els veïns no tindrien llum fins al juny, les darreres informacions aportades per Endesa indiquen que la instal·lació elèctrica ja està totalment enllestida i a punt per ser connectada a la xarxa. Tanmateix, l'entrada dels llogaters encara depèn d'un últim obstacle administratiu, que és l'acte de posta en servei. Aquest document que ha d'emetre la Generalitat és imprescindible per qualsevol obra d'aquestes característiques. Tan bon punt arribi aquesta autorització, s'iniciaran immediatament els treballs de connexió definitiva. Aquest anunci arriba després de mesos d'incertesa per les famílies adjudicatàries que esperen des del novembre passat. La promoció, situada entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz, ha superat una dècada d'obstacles des que es va projectar l'any 2009. Malgrat que les obres van finalitzar fa 7 mesos, la manca del transformador elèctric ha impedit la entrega de les claus. Recentment, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, es va comprometre, durant una visita a Malgrat, a intervenir davant d'Endesa per accelerar la instal·lació del transformador. Amb la part tècnica ja finalitzada, ara només queda que la Generalitat emeti la PS.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM. 24 hores amb tu. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: La palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle Nel Azul de la companyia Tenderete aquest dissabte al teatre. El teatre acollirà dissabte dins del cicle Escena Nou una nova proposta musical i narrativa singular. Es tracta de l'espectacle Nel Azul de la companyia Tenderete. La funció comptarà amb valor afegit, ja que la palafollenca Alba Cabrera és l'actriu, narradora i fil conductor. Tal com ha detallat la mateixa Cabrera, Nel Azul no és un concert convencional, sinó una història narrada a través de les cançons que segueix el periple de dos personatges. L'obra manté una mirada crítica sobre problemàtiques socials com la immigració, la justícia social i el sentiment de pertinença. Segons ha explicat Alba Cabrera, es tracta d'un concert íntim pensat com un viatge emocional on la lletra i la història tenen un pes fonamental.
1: Doncs Nel Azul és un concert. El que passa que és un concert una mica especial perquè té una història que va narrant a través de les cançons, explica la història de dos personatges que van vivint diverses històries. Mm-hmm. I llavors amb aquesta història el que fan és expliquen és una mica crític amb les problemàtiques socials, amb la immigració, amb el sentiment de pertinença a un lloc, a la justícia social, vaja. Mm-hmm. I el concert és d'una barreja de flamenc, jazz i música cubana.
0: Mm-hmm. L'espectacle ofereix una fusió de flamenc, jazz i música cubana amb pinzellades de bolero. Aquestes sonoritats neixen del compositor i percussionista andalús Plácido Muñoz, format a Cuba, i compten amb la veu d'Alba Bioque. A Palafolls, la formació es presentarà en format de quartet acompanyat de la interpretació escènica. Aquest projecte, a banda de passar pel nostre municipi, també ha estat en escenaris com el Tradicionarius de Barcelona, la Sala Galileo Galilei de Madrid o els concerts de Ràdio 3 de Televisió Espanyola. L'actuació a Palafolls tindrà lloc dissabte a partir de les 7 de la tarda. L'entrada, com és habitual, és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio
0: joguines,
1: Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
4: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
3: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
5: Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre... Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 15 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. Comencem al nostre municipi, a Palafolls, destacant que Glob de Bosc organitza per aquest mateix vespre una nova edició del Fem un Glob. Tot plegat començarà a 8:15 del vespre a Can Batlle, amb un taller de còctels, seguit per la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. Després hi haurà sopar popular i concert en acústic, acabant la vetllada amb una jam session organitzada per l'eixida local jove. Del nostre municipi també caldrà destacar altres activitats, entre les quals, per exemple, les cluendes del grup d'adults del grup teatral La Quarta Finestra. Avui també a 8:45 del vespre a Can Florenci, truita de família. Obrint l'apartat de cap de setmana, destacarem que demà al matí hi ha exhibició del Club Muay Thai de Palafolls des de les 9 del matí a la pista exterior del Palauet, o que també demà hi ha visita guiada per Palafolls amb el Consell d'Infants. Tot plegat a partir de 10:45 del matí, en punt de trobada a la plaça Major. A Palafolls també continuem amb el cicle Escena 9 al teatre aquest dissabte. Bona música amb Tenderete en el Azul. Serà a partir de les 7 de la tarda amb entrada gratuïta.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim i visitem ara el municipi de Malgrat de Mar. Demà tindrem ioga per la salut a l'arxiu municipal. Començarà a 9:15 del matí. Demà també està situada la jornada solidària a Can Campassol. Començarà a les 11 del matí a les Peixateries Velles amb una cercavila que conduirà fins a Can Campassol amb la colla de geganters de Malgrat de Mar. Després, a 12:15, hi haurà activitats infantils organitzat per l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau, seguit d'un espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes. Al migdia, vermut solidari, i a les 5 de la tarda, desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat, conduït per la Teresa Gelpí. Un apunt més a Malgrat de Mar, i és que diumenge hi ha projecció de pel·lícula dins l'Anime Club, el cicle de Cine Club Garbí, projectant Millennium Actriz. Serà a partir de 7:15 de la tarda. Anem ara fins al municipi de Pineda. Aquest cap de setmana comencen les cluendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb dos musicals, El vol de l'home ocell i també Rent. Tant dissabte com diumenge podeu consultar la cartellera a través del seu web.
0: No t'ho perdis.
1: Si visitem Calella, apuntarem també que és temps d'una nova edició del Firetàs Calella. Tot plegat comença aquesta tarda, a partir de les 5 al Parc del Mau, i es podrà visitar durant tot el cap de setmana. Dissabte també continua a les 6 de la tarda a la Sala Mozart al cicle Escena Calella, amb sessió de teatre, sopa de pedres, sessió de teatre familiar a partir de 4 anys. A Tordera apuntarem a l'agenda demà la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada.

0: Tenim programació teatral aquest cap de setmana. Demà, Ante todo mucha calma, al Teatre de Blanes, amb dues sessions a 9:15 del vespre i a 10:45 amb José Corbacho. I pel diumenge, la 12a edició de la Caminada Solidària on Colliga't en marxa, tot plegat des de 9:15 del matí al Passeig de Mar.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
7: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: L'equip de divisió d'honor del Club de Futbol Sala Sant Lluís es juga l'ascens a casa aquest dissabte en un partit decisiu al Palauet. Aquest cap de setmana el pavelló municipal serà l'escenari d'una gran cita pel futbol sala local. L'equip de divisió d'honor del Sant Lluís de Futbol Sala, actual líder de la Lliga de Divisió d'Honor Catalana, podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria en el seu enfrontament contra el Parets. L'equip palafollenc arriba aquesta jornada 26 en una posició privilegiada gràcies a una campanya molt sòlida. Al llarg d'aquesta temporada, el conjunt ha sumat un total de 50 punts, fruit de 15 victòries, 5 empats i només 4 derrotes en els 24 partits disputats fins ara. Amb una potència ofensiva destacable, l'equip ja ha assolit la xifra de 100 gols a favor. Actualment, el Palafolls encapçala la classificació, però la competició està molt ajustada a la part alta. Els seus perseguidors més immediats no afluixen d'una banda, i el Manlleu, que ocupa la segona posició amb 48 punts, i d'altra banda hi ha el Montcada, que es troba en tercer lloc amb 47. El partit d'aquesta jornada, que es disputarà demà a 6:45 de la tarda, no és gens fàcil. El rival, el Parets, ocupa actualment la quarta posició de la taula amb 43 punts. Tot i que el Palafolls li treu un avantatge de 7 punts, el conjunt vallesà arriba amb un balanç de 13 victòries i buscarà escurçar distàncies amb els de Palafolls. El Club de Futbol Sala Palafolls ha fet una crida a l'afició per omplir les grades del Palauet i encoratjar l'equip en aquest tram final de temporada, on cada punt és clau per assegurar l'objectiu de l'ascens.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Els alumnes de Palafolls han presentat avui els seus compromisos amb el medi ambient en una jornada de balanç. Aquest divendres s'ha celebrat l'acte de cloenda dels projectes mediambientals sostenibles que els centres educatius de Palafolls han desenvolupat durant el curs. La iniciativa, que és una evolució de la Marató d'Estalvi Energètic, ha incorporat enguany la biodiversitat com a nou eix de treball, aprofitant els horts i jardins escolars. Entre les accions destacades, per exemple, l'escola Les Ferreries ha creat un hotel d'insectes, l'alumnat de Mas Prats ha impulsat una campanya de sensibilització i l'Institut ha organitzat un mercat de roba de segona mà.

Avancem, com sempre, en titulars quines són les notícies que destaquem avui a l'informatiu. Entre altres, també parlarem de la convocatòria d'ajuts de menjador escolar, perquè, de cara a la setmana vinent, s'obrirà el primer període per presentar les sol·licituds. Anirà del 18 de maig al 2 de juny, seguit d'una segona finestra, també al setembre, i un període mensual d'octubre a febrer. Les famílies poden realitzar el tràmit telemàticament pel web municipal o presencialment a l'OAC amb cita prèvia, sent imprescindible demanar l'ajut al municipi on cada alumne estigui empadronat.

També avui parlarem de cultura, perquè la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul aquest dissabte al teatre. Dins del cicle Escena Nou, el teatre acollirà demà a les 7 de la tarda una proposta musical i narrativa singular de la companyia Tenderete. L'obra protagonitzada per Cabrera com a narradora és un viatge emocional que combina flamenc, jazz i música cubana per reflexionar sobre temes com la immigració o la justícia social. L'espectacle, que ja ha passat per escenaris com el Tradicionarius de Barcelona o Ràdio 3, tindrà entrada gratuïta fins a completar l'aforament.

També marxarem cap a Malgrat de Mar perquè els pisos de lloguer social de Malgrat entren ja a la recta final per disposar de llum. Els 46 habitatges del carrer Roger de Flor semblen veure la llum després de mesos d'espera per les famílies adjudicatàries. Tot i que inicialment es preveia el subministrament pel juny, l'Endesa ha confirmat que la instal·lació ja està engestida i només depèn de l'acte de posta en servei que ha d'emetre la Generalitat. Aquesta promoció ha superat més d'una dècada d'obstacles des que es va projectar el 2009 i les obres van acabar ja fa 7 mesos. I també avui parlarem d'esports, concretament de futbol sala, perquè el Club de Futbol Sala Sant Lluís es juga l'ascens a casa en un partit decisiu contra el Parets. El pavelló municipal viurà demà a 6:45 de la tarda una cita històrica pel futbol sala local. El primer equip podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria. L'equip arriba com a líder de la divisió d'honor catalana amb 50 punts i una gran potència ofensiva, havent superat ja els 5 gols aquesta temporada. Malgrat l'avantatge de 7 punts sobre el rival, el Parets ocupa la quarta posició i l'entitat ha fet una crida a l'afició per omplir les grades en aquest tram final decisiu. Pel que fa al temps d'aquesta tarda, s'espera un temps inestable, amb el cel molt ennuvolant durant tota la tarda. Durant aquesta tarda s'esperen pluges en forma de xàfecs

0: parlant de l'alumnat de Palafolls perquè avui ha presentat els seus compromisos amb el medi ambient en una jornada de balanç. Aquest divendres s'ha celebrat l'acte de cloenda i presentació dels projectes mediambientals sostenibles que els centres educatius del municipi han desenvolupat durant aquest curs. Aquest és una evolució de la Marató d'Estalvi Energètic REM. La iniciativa que enguany ha crescut en participació ha servit perquè els alumnes de diferents edats mostrin les accions concretes que han dut a terme per millorar la sostenibilitat a Palafolls. Sabina Guerrero, des de l'àrea d'educació, ha explicat que aquest projecte és una evolució de treballs anteriors. A banda de treballar els estalvis d'aigua, gas i llum, també s'ha introduït la biodiversitat.
1: A part de treballar els estalvis d'aigua, llum i gas, com hem fet els dos últims anys amb l'empresa que teníem contractada, aquest any en el projecte vam introduir la biodiversitat, aprofitant el tema de la renaturalització dels patis i les zones verdes, i volem posar en valor aquestes zones i de quina manera poden treballar, no? I doncs, oferir aquesta visió a la ciutadania de sensibilització de medi ambient.
0: Els grans protagonistes de la jornada han estat els alumnes que han detallat projectes que van des de l'estudi del consum d'aigua fins a la protecció dels insectes. Alguns d'aquests alumnes participants han reflexionat sobre què és el que han après a classe.
2: Sí, a primer, a segon i a tercer van fer un taller en què consistia en portar tot el plàstic que havies utilitzat el dia anterior, i una vegada a classe ho mesuraves a una calculadora i veies el consum de la classe.
3: Hem anat com treballant i mirant quanta aigua gastem al dia, la setmana, i hem observat també
4: que jo em pensava que gastava molta menys aigua.
5: Sobre tenir una vida més saludable, perquè els animals i els insectes i els éssers vius estiguin millor al planeta.
6: Hem treballat les espècies invasores, també hem fet tallers als D3, el projecte de les papallones.
0: A més d'aquestes experiències, durant la presentació també s'han repassat altres activitats destacades fetes pels centres. L'escola Les Ferreries ha treballat en tallers de plantes aromàtiques, visites a la deixalleria i la creació d'un hotel d'insectes per potenciar la biodiversitat. Per la seva banda, Mas Prats ha impulsat un jardí d'herbes, l'ús de compostadors, i faran també una campanya de sensibilització per retolar els embornals del carrer amb el lema "Aquí comença el mar", a més també de preparar un podcast per Ràdio Palafolls. Finalment, des de l'Institut s'ha organitzat un mercat solidari de roba de segona mà i també es preparen per al European Cleanup Day del juny, en què es netejarà diverses zones boscoses del nostre poble. Entre tots, també han treballat els ODS, és a dir, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Parlem d'altres qüestions, però també relacionades amb ensenyament i amb economia, i és que la setmana vinent s'obre la convocatòria d'ajuts de menjador escolar pel curs 2026-2027. L'Ajuntament ha donat ja a conèixer el calendari i els requisits per demanar els ajuts de menjador per al curs escolar vinent. A partir de la pròxima setmana ja es podran demanar aquests ajuts, tot i que cal tenir en compte que el procés es divideix en diversos terminis. El primer termini previst per la recollida de sol·licituds és del 18 de maig al 2 de juny del 2026, amb dos inclosos. El segon termini serà del 14 al 22 de setembre, i a partir de l'octubre i fins al febrer de l'any vinent s'obrirà un període de presentació del dia 1 al 25 de cada mes. Les famílies poden presentar la documentació a través de dues vies. D'una banda, es pot fer telemàticament mitjançant instància electrònica a la secció de tràmits i gestions del web de l'Ajuntament, i d'altra banda presencialment, però caldrà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal recordar que, tot i que l'àrea de serveis socials disposarà de fotocòpies dels models de sol·licitud, és imprescindible que l'ajut es demani al municipi on l'alumne està empadronat, independentment d'on estigui escolaritzat. Per formalitzar la petició caldrà portar, entre altres documents, la sol·licitud degudament signada i la fotocòpia del DNI o NIE o llibre de família de tots els membres de la unitat familiar. Això només si és la primera vegada que es demana aquest ajut. Parlem ara de cultura, i és que la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul de la companyia Tenderete aquest dissabte. El Teatre de Palafolls acull aquest dissabte dins el cicle Escena Nou una proposta musical i narrativa singular. Es tracta de l'espectacle En el Azul de la companyia Tenderete. La funció comptarà amb valor afegit perquè la palafollenca Alba Cabrera és l'actriu, narradora i fil conductor. Tal com ha detallat la mateixa Cabrera,

0: Era en el Azul no és un concert convencional, sinó una història narrada a través de les cançons que segueix el periple de dos personatges. L'obra manté una mirada crítica sobre problemàtiques socials com la immigració, la justícia social i el sentiment de pertinença. Segons ha explicat Alba Cabrera, es tracta d'un concert íntim pensat com un viatge emocional on la lletra i la història tenen un pes fonamental.
1: Doncs en el Azul és un concert. El que passa que és un concert una mica especial perquè té una història que va narrant a través de les cançons, explica la història de dos personatges que van vivint diverses històries. Mm-hmm. I llavors amb aquesta història el que fan és expliquen és una mica crític amb les problemàtiques socials, amb la immigració, amb el sentiment de pertinença a un lloc, a la justícia social, vaja. Mm-hmm. I el concert és d'una barreja de flamenc, jazz i música cubana. Mm-hmm.
0: L'espectacle ofereix una fusió de flamenc, jazz i música cubana amb pinzellades de bolero. Aquestes sonoritats neixen del compositor i percussionista andalús Plácido Muñoz, format a Cuba, i compten amb la veu d'Alba Bioque. A Palafolls la formació es presentarà en format de quartet, acompanyat de la interpretació escènica. Aquest projecte, a banda de passar pel nostre municipi, també ha estat en escenaris com el Tradicionarius de Barcelona, la Sala Galileo Galilei de Madrid o els concerts de Ràdio 3 de Televisió Espanyola. L'actuació al nostre municipi tindrà lloc demà dissabte 16 de maig a les 7 de la tarda. L'entrada, com és habitual, és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat. I ara marxem cap a Malgrat de Mar per parlar dels pisos de lloguer social, perquè ja han entrat a la recta final per tenir llum. Els 46 habitatges de lloguer social del carrer Roger de Flor de Malgrat es troben ja a la recta final per poder disposar de subministrament elèctric. Tot i que inicialment es preveia que els veïns no tindrien llum fins al juny, les darreres informacions aportades per Endesa indiquen que la instal·lació elèctrica ja està totalment enllestida i a punt per ser connectada a la xarxa. Tanmateix, l'entrada dels llogaters encara depèn d'un últim obstacle administratiu, que és l'acte de aposta en servei. Aquest document que ha d'emetre la Generalitat de Catalunya és imprescindible per qualsevol obra d'aquestes característiques. Tan bon punt arribi l'autorització, s'iniciaran immediatament els treballs de connexió definitiva. Aquest anunci arriba després de mesos d'incertesa per les famílies adjudicatàries que esperen des del novembre passat. La promoció, situada entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz, ha superat una dècada d'obstacles des que es va projectar l'any 2009. Malgrat que les obres van finalitzar fa 7 mesos, la manca del transformador elèctric que ha impedit l'entrega de les claus. Recentment, la consellera de Territori, Sílvia Panec, es va comprometre, durant una visita a Malgrat, a intervenir per accelerar la instal·lació del transformador. Amb la part tècnica ja finalitzada, ara només queda que la Generalitat emeti la PS. I abans d'obrir la nostra hemeroteca hem de parlar d'esports avui, també aquest divendres, d'un dels partits d'aquest cap de setmana, concretament del de l'equip de divisió d'honor del Club de Futbol Sala Sant Lluís, perquè dissabte es juga l'ascens a casa en un partit decisiu. Aquest cap de setmana el pavelló al Palauet serà l'escenari d'una gran cita pel futbol sala local. L'equip de divisió d'honor del Sant Lluís de Futbol Sala, actuar líder de la Lliga de Divisió d'Honor Catalana, podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria en el seu enfrontament contra el Parets en la penúltima jornada de la temporada. Si guanyen el partit de demà, l'equip es proclamarà campió matemàtic i aconseguirà l'ascens a tercera divisió nacional. Des del club han destacat que aquesta seria una fita històrica, fins i tot pel nostre municipi. A la vegada han recordat que venen de pujar a primera catalana i que l'objectiu que tenien aquesta temporada era la permanència. L'equip palafollenc arriba a aquesta jornada 26 en una posició privilegiada gràcies a una campanya molt sòlida. Al llarg d'aquesta temporada, el conjunt ha sumat un total de 50 punts, fruit de 15 victòries, 5 empats i només 4 derrotes en els 24 partits disputats fins ara. Amb una potència ofensiva destacable, l'equip ja ha assolit la xifra de 100 gols a favor. Actualment el Palafolls encapçala la classificació, però la competició està molt ajustada a la part alta. Els seus perseguidors més immediats no afluixen, d'una banda i el Manlleu, que ocupa la segona posició amb 48 punts, i d'altra banda hi ha el Montcada, que es troba en tercer lloc amb 45. El partit d'aquesta jornada jornada que es disputarà demà a 6:45 de la tarda no serà gens fàcil. El rival, el Parets, ocupa actualment la quarta posició de la taula amb 43 punts, tot i que el Palafolls li treu un avantatge de 7 punts. El conjunt ballassà arriba amb un balanç de 13 victòries i buscarà escurçar distàncies amb els de Palafolls. El Sant Lluís ha fet una crida a l'afició per omplir les grades del Palauet i encoratjar l'equip en aquest tram final de temporada, on cada punt és clau per assegurar l'objectiu de l'ascens. De fet, han informat que hi haurà consumició gratuïta per tothom qui vagi de grop, animar-los a la pista.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. L'any passat, el 2025, la policia local de Tordera va recuperar un equip tècnic de mesuratge automobilístic valorat en 10.000 euros. La policia local tordarenca va recuperar aquells últims dies una caixa amb equip tècnic de mesuratge automobilístic de l'empresa Pirelli. Segons va detallar el cos local de seguretat a les seves xarxes socials, aquest equip estava valorat en uns 10.000 euros. La caixa portava un sistema de geolocalització que la situava en un habitatge de Tordera. Va ser llavors quan, després de la investigació pertinent, es va entrar al traster on van trobar l'objecte amb altres materials, també sostret, suposadament. Els agents van procedir a la identificació del presumpte autor dels fets i se l'investigava pel cas. Aquell dijous es va retornar l'equip a un dels responsables de l'empresa. El 2021 seguien parlant de successos i és que van aplicar un ordre d'allunyament per una de les noies identificades en l'agressió a una àvia de Blanes. El jutjat d'instrucció número 1 de Blanes va dictar un ordre d'allunyament a una de les dones que apareixia identificada al vídeo d'una agressió a una anciana. La gravació que es va fer viral la van penjar les mateixes joves a les xarxes socials. El jutjat va prendre declaració tant de la denunciant com de la investigada, l'única major d'edat. La resta van passar a disposició de la Fiscalia de Menors. La decisió del jutge establia que la noia no podia apropar-se a menys de 50 metres de l'àvia agredida de qui és veïna i va establir-se també aquella mateixa setmana una data pel judici. Ho van fer per un delicte lleu de tracte degradant i vexatori. La hemeroteca d'avui es basa en successos de diferents èpoques. En aquest cas, fa 10 anys, el 2016, també rescataven una nena de 6 anys que havia estat arrossegada per una onada a Lloret. Un agent de la policia local de Lloret i un treballador de la brigada van rescatar aquell dimarts al matí una nena de 6 anys que s'estava ofegant a la platja Gran de Lloret després que una onada l'arrossegués. La nena estrangera estava jugant a la sorra amb la seva família quan es va acostar a la vora del mar per mullar-se els peus. Va ser llavors quan un cop de mar se la van portar cap endins. El primer nadó donar-se dels fets va ser un turista que es va llançar a l'aigua per ajudar-la, però que a causa del vent i foronatge només la va poder mantenir en braços i no treure-la. De seguida també es va tirar a l'aigua el pare de la nena i va arribar la policia. L'Ajuntament assegurava que la resposta va ser molt ràpida perquè sempre hi ha vigilància a la zona de la platja. Un dels agents del cos, que també és socorrista, i un empleat de la brigada municipal van entrar a l'aigua per ajudar-los. Els dos van aconseguir treure el turista que mantenia la menor en braços i també el pare de la criatura, a banda de la nena.

0: En aquest punt de l'informatiu no podem fer una altra cosa que connectar amb el nostre company en Jordi Prats-Savalls per conèixer quina proposta cultural és la que ens acosta avui de cara al cap de setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, aquest diumenge hi ha prova solidària i esportiva a Blanes, la marxa solidària on colliga a Blanes. Serà la 12a edició d'aquesta proposta amb un recorregut de 8 quilòmetres apte per tothom i per tots aquells inscrits. La sortida serà des del Passeig de Mar a l'alçada del carrer Ample diumenge a partir de 9:45 del matí. Les inscripcions aquests dies de forma presencial o el dia de la cursa a partir de les 8 del matí. Hi haurà obsequi de samarretes a les primeres 800 inscripcions. Una proposta que no us podeu perdre.
0: Moltes gràcies, Jordi.

0: I ara amb qui parlem és amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, per ampliar la previsió per aquesta tarda i també per la resta de la jornada i d'aquests dies que ens queden de cap de setmana. Hola, Quim, bona tarda.
1: El temps aquest migdia continua marcat per la nuvolositat abundant, uns núvols que aquesta tarda es faran més compactes i que deixaran precipitacions en forma de ruixats, localment de caire tempestós aquí a la comarca. Unes pluges que aniran avançant des del nord cap al sud i que abandonaran el Maresme més o menys cap al proper vespre, quan la situació anirà millorant, i de fet aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, sí que hi haurà algunes nuvolades, però d'entrada sense precipitacions, almenys a bona part de la comarca. Potser diumenge a la tarda cap a l'interior, cap a la serrada litoral, es podrà escapar algun ruixat, però de forma puntual i poc important. Per la seva banda, els vents aquesta tarda continuaran com fins ara, lleugerament moderats del sector sud-est, i la situació marítima dominada per la maror, amb mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Demà i demà passat els vents seran més fluixos, uns vents que bufaran de component força variable, fins i tot giraran cap a component sud-oest de cara a diumenge, i amb una situació marítima que, tot i que millorarà el seu estat, encara persistirà la mar de fons tant demà com demà passat a tota la costa maresmenca. En quant a temperatures, avui queden força curtes, de fet ara mateix tenim valors que van dels 15 als 16 graus, per tant, per sota del que tocaria en aquesta època de l'any, però de cara a aquest cap de setmana, amb l'ambient més assolellat que tindrem als migdies, afavorirà un augment de la temperatura màxima principalment, tot i que aquesta propera nit les mínimes seran més baixes.
0: Moltes gràcies, Quim.

0: finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Els alumnes de Palafolls han presentat els seus compromisos amb el medi ambient en una jornada de balanç. Avui s'ha celebrat l'acte de cloenda dels projectes mediambientals sostenibles que els centres educatius de Palafolls han desenvolupat durant el curs. La iniciativa, que és una evolució de la Marató d'Estalvi Energètic, ha incorporat enguany la biodiversitat com a nou eix de treball, aprofitant els horts i jardins escolars. Entre les accions destacades, l'Escola Les Ferreries ha creat un hotel d'insectes. Mas Prats ha impulsat la campanya de sensibilització a qui comença el mar per retolar embornals. I l'Institut ha organitzat un mercat de roba de segona mà. A partir de la setmana vinent, les famílies interessades podran demanar els ajuts de menjador escolar pel curs 2026-2027. El primer període per presentar sol·licituds anirà del 18 de maig al 2 de juny, seguit d'una segona finestra al setembre i d'un període mensual d'octubre a febrer. Les famílies podran realitzar el tràmit telemàticament mitjançant el web municipal o presencialment a l'OAC amb cita prèvia. Sempre, això sí, és imprescindible demanar l'ajut al municipi on l'alumne estigui empadronat. I dins del cicle Escena Nou, el teatre acollirà demà a les 7 de la tarda una proposta musical i narrativa singular de la companyia Tenderete. L'obra, protagonitzada per la palafollenca Alba Cabrera com a narradora, és un viatge emocional que combina flamenc, jazz i música cubana per reflexionar sobre temes com la immigració o la justícia social. Avui també hem parlat dels pisos de lloguer social de Malgrat de Mar, perquè entren en la recta final per disposar de llum. Els 46 habitatges del carrer Roger de Flor semblen veure la llum després de mesos d'espera per les famílies adjudicatàries. Tot i que inicialment es preveia el subministrament pel juny, Endesa ha informat que la instal·lació està enllestida i només depèn de l'acte de posta en servei que ha d'emetre la Generalitat. I en esports avui hem parlat de futbol, perquè el club de futbol Sala Sant Lluís, el primer equip del club, es juga a l'ascens a casa en un partit decisiu contra el Parets. El Palauet viurà demà a 2:15 de la tarda una cita històrica pel futbol sala local, on el primer equip podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria. L'equip arriba com a líder de la divisió d'honor catalana amb 50 punts i una gran potència ofensiva, ben superat ja els 5 gols aquesta temporada. Malgrat l'avantatge de 7 punts sobre el rival, el Parets ocupa la quarta posició i l'entitat ha fet una crida a l'afició per omplir les grades en aquest tram final. Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 15 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies ja les teniu disponibles al nostre web, a les nostres xarxes socials i també al nou canal de WhatsApp que tenim obert. Com sempre, nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
1: Èxits un rere l'altre.
2: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
13: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
1: Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: 107.7

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
10: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
14: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
0: Aquest programa és una repetició.
15: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la van visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
1: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. La nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer. I d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
0: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
1: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una adoberia de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
0: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
1: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar. I nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
0: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges en dos torns, a 11:45 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 11:45 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'hora daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
1: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grup d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
0: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer les 3.
1: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys, i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
0: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran 2. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
1: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De pràctica, en la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom que hi ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
0: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
1: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens frena les boires i el fred de l'hivern, i està tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar. Tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
0: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles. De nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
1: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir, i a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa, i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc, i s'ha recuperat.
0: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
1: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com és el que diu, que fa impressió al veure'l, i que quan te'l poses a la boca, doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama, el calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
0: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
1: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris. I aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
0: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
1: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa amb molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
0: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Sendes.
0: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, Urquart, anem.
0: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar als tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que després de baixar el coll de la Canal Veridana ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
0: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí, i aquí agafem els senyals del GR150.1 cap a nord per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil fins a assolir 600 metres més amunt els planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer cent cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
0: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil, perquè després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al coll de Jovell, on ens espera el cotxe.
0: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
0: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: I claríssim. No anar amb presses.
0: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
0: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
0: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Gerca.
0: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents.
0: Exigents, clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
0: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gant és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment doncs s'olora la ciutat, o sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà, que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant doncs, val molt la pena, i evidentment també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra, perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant, i a més us aconsello fer-la a la nit, perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea, perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades, perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn, i avui funciona com a restaurant, i bueno, si us ve de gust mereix la pena doncs seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, pensa que a més la fan molt bona, perquè la fan amb cervesa, la carbonade, que diuen és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa i està molt bona, El carreró, aquest petitó que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella pues, està permès, i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I bueno, quan està ple, pues, tapen i ara pintem a sobre. Mm. Però bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dulegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones, i és també el títol d'una pintura de Bruegel al Vell. tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors pugen al sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbonara de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, cagant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs, que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu el diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el mercat de flors. I bueno, està bé, no?, veure el mercat de flors, perquè bueno, és xulo, i a més ells el que solen fer els locals és anar a veure el mercat, a comprar flors i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
0: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
5: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
6: Aquest programa és una repetició.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Ivan Usson, se sigui, bon dia.
1: Bon dia. Hola.
0: Què tal? Com esteu?
1: Doncs pues mira, els... per aquí.
0: Peorats. Sí,
1: podem dir. Estàs en una setmana costosa, dura.
0: Sí, sí. Sí, sí. A nivell d'actualitat, avui, deixeu-me dir, estic mirant el caso Hartung, segona temporada.
1: Sí.
0: I m'he quedat, no, o sigui, no diré el que ha passat, però m'he quedat molt sorpresa que jo em pensava que hi havia certes morts que no podien passar.
1: Aquestes són les sèries bones, quan passi això.
0: Pues,
1: com Juego de Tronos, que t'encarinyes amb tothom i te'ls van matar
0: bueno,
1: tota
0: l'estona. Bueno, no és que t'encarinyis, però és que s'acaba la temporada molt aviat. Per mi, vamos, no sé, encara no l'he acabat, però m'ha sorprès molt com s'està gestionant aquesta segona temporada.
2: Jo he de dir que m'he dormit al segon capítol.
1: Oh.
0: Del Caso Hartung?
2: Sí.
0: Ai, si no ho has vist...
2: El dono per acabat.
0: El dono per acabat.
2: Absolutament.
0: És que...
2: No em ficaré tirant darrere, però
0: no,
2: li has
0: però no
2: de...
0: Té...
2: Mare, també, de quin ritme.
0: Això espanyola, o més cap al sud, tiraria millor aquesta sèrie.
2: Com, com?
0: La mateixa trama. Feta en països més cap al sud, tiraria
2: millor.
0: Bueno,
2: el problema
0: millor.
2: És que té un talent absolutament nòrdic.
1: Clar.
2: I sí. El ritme nòrdic...
0: Costi.
1: És diferent.
2: És molt lent.
0: Costi.
2: Vale,
0: sí, sí.
2: És molt lent.
0: Sí.
2: I et diré que el doblatge en castellà és molt dolent.
0: Ah, no, però és que clar, jo la miro amb...
2: clar, però...
0: Clar, en anglès tampoc és massa bo, eh?
2: Però és doblatge.
0: És doblatge en anglès, sí, sí.
2: Clar,
1: ah, o sigui, mires doblat en anglès, clar, perquè és una sèrie nòrdica.
2: Jo per, està en danès, jo per mirar-lo doblat en anglès me'l fico doblat en castellà, mal que mal.
0: Ja, però així practico l'anglès. I el bo és que el que diuen, i el, és a dir, els subtítols en anglès i la traducció en anglès no concorde. Llavors aprens molts sinònims.
1: Ah, mira,
0: és veritat.
2: Jo és que sempre he dit més d'una vegada que jo quan veig una sèrie no vull aprendre.
0: Bueno, però ho interioritzes. Uah, Sergi,
2: avui,
0: estàs molt malament.
2: Avui no seré divertit, ja aviso.
0: Ja.
2: Tinc més ganes de plorar que de ser divertit.
0: Et dono llibertat.
2: Per marxar quan considera, no?
0: Sí.
2: Estic fora, no us enganyaré.
0: Ivan, tu tens actualitat?
1: Sí, mira, tinc una cosa, un parell, de fet. Adam Scott... protagonista de Severance, protagonista i productor executiu, assegure que no trigarem tant de temps en veure la tercera temporada com la segona. Em va fer molta gràcia un comentari que vaig llegir amb aquesta notícia dient, bueno, és que la segona ja va trigar menys que la primera, perquè la primera va trigar 13.000 milions d'anys, no? Com fent referència a... bueno, doncs pues això.
0: Uh-huh.
1: No me'n fio ni un pèl, perquè encara no han començat a gravar.
0: Molt bé.
1: Tot i que ja es veu a Adam Scott amb el cabell molt llarg. Però bueno, dit això, una altra cosa, La Casa de Papel, no sé si us heu sortit aquest anunci, suposo que sí a tots,
0: no.
1: Però bueno, jo per si de cas us ho explico, ¿vale? Ha presentat una nova sèrie seqüela. O sigui, el meme de los Simpson de Déjalo, ja està muerto, s'està
0: sí.
1: fent real amb aquesta sèrie.
0: Vale.
1: De què anirà aquesta nova sèrie? S'especula que seria protagonitzada pel coronel Tamayo, que era el principal antagonista de les tres últimes temporades, que fa una búsqueda de l'or que van robar aquesta gent.
0: Uh-huh.
1: Qui voldrà veure aquesta sèrie? És una molt bona pregunta, perquè...
0: Ningú.
1: Correcte. Perquè jo crec que ja, o sigui, si Berlín, que era el personatge aparentment més fort de La Casa de Papel, ja no ha tingut la tirada que s'esperava.
0: Parlem de la presentació de Berlín a Sevilla?
2: Què ha passat?
1: Si voleu parlar-ne, parlem, perquè jo no tinc...
0: Tota la... Bueno, jo les imatges i vídeos que he vist, tota la parafernàlia, em sembla massa excessiva.

0: i ho matem així. La primera que repassem, evidentment, és Joc de Trons, que va rebre, que ha rebut, vaja, 57 premis.
1: What unites people? Armies? Gold? Flags? Stories? We're in the great game now. And the great game is terrifying.
2: Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall. Power resides where men believe it resides.
3: I shall wear no crowns and win no glory.
0: Va rebre 57 premis i segons aquesta pàgina web ostenta el rècord absolut de galardons, de guardons. La història diu, ja la coneixem de sobres, jo no he mirat Joc de Trons. En un continent fictici, diverses famílies lluiten per ocupar el tro de ferro després de la mort del rei. Això comporta una gran guerra política i militar entre diferents cases, amb trames d'intriga, traïcions i, per suposat, escenes impressionants de batalles. El seu èxit... la seva qualitat van ser tals que van arribar a guanyar 59 Emmys al llarg dels seus anys.
4: Tenim un problema, Judit.
0: 57 i 59.
4: Llavors,
0: això també va ser la paeria de Lleida, que no s'acaben de quadrar.
4: Llavors, com ho fem?
0: Jo tiraria per 57.
4: Jo et diré que 59 Emmys és gairebé impossible.
0: Perquè no n'hi ha tants.
4: Tinc la sens... Bueno, sí.
5: És que haurien d'haver guanyat moltes categories cada any, eh?
4: Clar, jo crec que serà clar. O 5 o 9. És a dir, jo crec que o el 5 o el 9 s'han colat. Llavors serà o 9 Emmys o 5 Emmys.
0: Epa!
4: Com a millor sèrie.
0: Clar, clar.
4: Entenc, però vaja.
5: Estic fent una recerca ràpida, a veure si Gemini...
4: Sèrie de més a menys, eh? Joc de
0: no,
4: Trons.
0: No, bueno...
4: També
0: no
4: us aviso jo. Per mi...
0: La sèrie.
4: A nivell narratiu i...
0: Quantes temporades té?
4: Moltes, a tu, 8 t'ho tenia.
5: 8 temporades.
0: Mare meva.
4: Però...
5: Cada any, tenim una temporada nova.
4: Crec que no va tenir el final que es mereixia, per exemple, l'inici de la sèrie, que va ser fantàstic. Les primeres temporades estaven molt bé, però al final jo crec que va deixar una miqueta freds.
5: No va tan desencaminada la Judit, de fet, no va gens desencaminada, perquè jo tot arreu on estic buscant, 59 premis Emmy, eh?
4: Només Emmy?
5: Sí, sí.
0: Pues llavors...
4: Però i els altres premis? Manteneu o no?
5: Sí. Sí, sí, però això és el que diu.
4: Bueno, molt bé. Doncs 59 Emmys.
0: Sí, sí, deixem-ho així.
4: Però si té 59 Emmys, hi ha no més premis tenir, al clar. Món.
0: No, però llavors no pot tenir 57.
4: Tenim un, clar, no hi ha de tenir molts més.
0: Clar.
4: Perquè tenim un exemple amb The Pit, per exemple, que si BAFTA, Emmy, no sé què, no sé quantos...
0: Mira, veus per la següent que concordi. La següent sèrie.
4: Bueno,
0: és que no sé com ho he fet. Bueno, ens basarem en la seva credibilitat.
4: Sí,
0: aquesta no tenim tràiler. La segona és Frasier, 37 premis, mantenint així el rècord durant molt de temps per una comèdia. És una de les comèdies, com dèiem, més premiades de la història, amb un humor molt característic i intel·ligent. És la spin-off de Cheers, que sortirà després.
5: Cheers.
0: També. Frasier Crane és un psiquiatre que després de divorciar-se torna a la seva ciutat natal i comença a la ràdio donant consells psicòlegs, psicològics.
5: Sí, sí, té una secció a la ràdio de Seattle que fa això.
0: Tu l'has vista?
5: Sí, la gent truca i li explica els seus problemes i ell intenta donar una solució com a psiquiatre que és.
0: Això és la sèrie?
5: Bueno, això és una... això és la feina de Frasier a la sèrie. La sèrie segueix la vida de Frasier, les seves parelles, la seva feina, les seves històries.
0: I van fer un remake de dos temporades al 2023.
5: Lamentable.
0: I 2024. Sí.
5: Lamentable, sí, sí.
0: Desenvolupa.
5: Frasier era una sèrie molt bona, però quan te dic que molt bona és que és una sèrie que té 12 temporades i les dues últimes són les que fluixeixen una mica. Jo, quan Daphne i el germà es casen aquí, és quan jo ja començo a veure que ja no hi ha... Però, déu-n'hi-do, és una sèrie molt bona, molt divertida, i que la gràcia d'aquesta sèrie era més que el propi Frasier Crane, tot el cast i tota la gent que l'envoltava. Per tant, quan es va recuperar aquesta sèrie, Frasier, bueno, no van aconseguir recuperar la part del cast original de la sèrie. De fet, només van comptar amb Frasier, perquè

0: uns havien mort i els altres van dir que ja n'havien tingut prou. Va haver-hi algun cameo esporàdic. Durant la segona temporada van intentar encarar-la més a tornar a que fos una mica més com la Frasier d'abans, tornant a Seattle, la ràdio, totes aquestes coses, però ja els va agafar tard. I el que més em va sorprendre d'això és que és això, la conclusió que vaig extreure és que lo millor de Frasier no és Frasier, perquè quan el poses sol no té gràcia.
1: Hòstia, molt bé.
0: Molt divertida Frasier, l'original. Mireu-vos-la, no sé en quina plataforma està. Crec que està a no me'n recordo mai com es diu aquesta que té Dexter.
1: Ah, no sé.
0: Que en castellà es diu d'una manera, però en anglès és Paramount Plus. No recordo.
1: Ni idea. Bueno, mentre repassem la següent busques, la tercera, diguéssim, al rànquing és Los Simpson amb 34 premis.

0: Mai l'havia escoltat tan extensament.
1: Judit.
0: Que és veritat, que no els he vist. No els he vist.
1: A més, és que la capçalera de la Simpson
0: sí.
1: És llarguíssima.
0: Ja.
1: O sigui,
0: tampoc d'ara, doncs hi ha alguna.
1: És llarga, però una sèrie, a més, comparada amb les sèries actuals, és llarguíssima.
0: Sí, sí, això sí. A més, com que tampoc té massa ganxo.
1: I a més, no, al revés. El Simpson no té massa ganxo, la capçalera no té massa ganxo, què és el que no té massa ganxo?
0: La capçalera.
1: Home, Judit,
0: bueno, ja m'estàs demostrant
1: que no has vist mai Los Simpson,
0: no,
1: perquè
0: pues
1: una
0: ja
1: de les coses més mítiques de Los Simpson són el seu gag del sofà, que per cert l'han deixat de fer ja, que és que abans de cada capítol veiem, tu durant la capçalera veus com cada personatge arriba a casa. Me sembla al·lucinant estar explicant això a la ràdio.
0: Veus? Perquè
1: sí,
0: cada dia s'aprenen coses.
1: Tu veus com cada personatge va arribant a casa i va fer el seu camí, i quan tots arriben a casa hi ha un petit gag on quan se senten al sofà passa algo extraordinari.
0: Ah.
1: I això passa a cada capçalera. I és una diferent.
0: Vale.
1: Per tant, no pots dir que la capçalera de Los Simpson no és una cosa millor.
2: I jo sabia lo de que arribaven a casa, l'últim no.
0: A veus? Bueno.
2: Lo de que cadascú es veu com arribant a casa amb el cotxe, aparcant el pàrquing i això, jo sí ho tinc ubicat.
0: És que
2: no, cada sofà és diferent, no?
0: No he vist mai cap capítol.
1: No que cada sofà és diferent, que cada escena del sofà correcte, és diferent. Digues.
0: 34 premis, consolidada com una de les sèries animades més reconegudes. En ella segueixen les aventures de cada personatge de la sèrie al llarg de les situacions absurdes i còmiques.
2: Molt bé.
0: La següent...
2: Encara se n'estan fent,
1: ja està,
2: no?
1: A
0: veure, espera, això ho tinc...
2: Se n'estan fent encara, no?
1: De Los Simpsons, sí, home, sí.
0: Sí.
1: No sé si van per la 38 o per la 39.
0: Mare.
1: I recordem que l'any passat...
2: No,
1: l'any passat fa uns,
2: manera, això, ja.
1: Fa uns mesos... No sé si l'any passat fa uns mesos, però vam dir que hi havia una pel·lícula de Los Simpsons en producció, eh?
0: Això
2: jo recordo
0: dir,
2: jugar
0: sí.
2: Un videojoc.
1: Jo te'n puc dir dos que són superdivertits. Jo... Los Simpsons Hit and Run i Los Simpsons el videojuego.
2: Boníssims,
1: són molt divertits de jugar.
0: Molt bé, doncs la següent sèrie amb 29 premis és The Mary Tyler Moore Show.
3: Was the wife you played kind of an idealization of the American wife? There is no such woman. Most of them are wretched nags.
4: Yes, I think we all have our moments. Laura Petrie broke down and cried. She was nasty and short-tempered. And she was also sweet and soft, and she was many things.
3: Oh, no. I think she was sort of a strained idealization of the American woman, as she thinks she is, but it had no connection with reality.
5: Mary Tyler Moore was America's sweetheart.
6: Hardly anybody knows comedy like she does.
7: She was just masterful, but she was also incredibly inventive.
8: It's just that I couldn't go to a party knowing my son was on the verge of being sick.
9: Carl Reiner saw some spark of humor in me, and he started writing for me to be funny. She was...
0: Aquesta no és tan coneguda a Espanya, però sí als Estats Units, que va ser un èxit, i també es coneix com La xica de la tele.
1: Ah?
0: És una sitcom que segueix a Mary Richards, una dona independent que es muda per començar una nova vida i comença a treballar en una cadena de televisió local. Així coneixem les divertides dinàmiques del seu treball, però també les seves amistats.
1: Pues escolta, te pots creure que només una idea absolutament res,
0: aquesta
1: sèrie?
0: Mira, no, a mi tampoc, però això tampoc és molt noveta.
2: Jo no sé quina sèrie és aquesta.
1: Ah, que no?
0: No. No sé, pues, ha rebut 29 premis.
1: L'haurem de mirar, La xica de la tele. A veure
0: què
1: ens surt. A Espanya.
0: Mm-hmm. Continuem. En aquest cas no tenim el tràiler, però ja ho dèiem abans. Cheers, amb 28 premis. Diuen alguns que no hauria existit sense Friends. I,
1: al revés. Com? Clar, Friends no hauria existit sense revés. Cheers.
0: Això, perdó. Mira, al final estàs més fresc tu que jo. Va ser una de les sèries més exitoses dels anys 80 i va marcar tota una generació. La sèrie es desenvolupa a través de les persones que passen per un bar a Boston. Allí socialitzen, veuen i parlen de les seves vides i problemes, juntament amb el Sam, un exjugador de béisbol propietari del mar, i Diane, la camarera intel·ligent que amb la que normalment xoqui.
1: No és una sèrie, ojo, ara el que diré, és una de les grans sèries de la història, no és una sèrie que hagi envellit en absolut bé.
0: Bueno, costuma passar.
1: Per què? Però aquestes les dinàmiques de parella entre els personatges de vegades te fan aixecar una mica la sella i dir, ui, això és clar d'una altra època. A més, una cosa que curiosament amb Cheers, amb Frasier, que és l'spin-off d'aquesta sèrie, no passa en absolut.
0: Bueno,
1: dona aquesta sensació.
0: Ja, no sé, és que no les he vist. No les he vist. 26 premis és la sèrie que és els premis que té la sèrie Hill Street Blues.

0: típica sintonia de les 4 de la tarda, eh?
1: Sí, sí, no, no, però de les 4 de la tarda del 70, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Sèrie policíaca, en aquest cas, en la que trobem diferents personatges i trames per episodi.
1: No era una sintonia molt de sèrie policíaca.
0: No, pues a mi, de típica sèrie policíaca amb gos, a mi m'encaixa, eh? Ens submergeix en la vida de la comissaria de Hill Street, mostrant el treball dels policies i els detectius, però també les seves vides personals. El que ve a ser la típica sèrie...
1: Correcte, sèrie del 81, eh?
0: És del 81.
1: És del 81.
0: Molt bé. 26 premis també té The West Wing. Everybody look down at the big seal in the middle of my carpet. Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone tonight. That's great. Great. Let's for God's sake, Toby. This is a girl, Charlie. You don't have to call her man. You're very sweet sometimes, you really are. Pocs em semblen, 26, la veritat. Una sèrie dramàtica que ha estat des de la seva estrena molt elogiada pel seu guió intel·ligent, ja des del president del país, i així seguim el seu treball i el del tot el seu equip a l'ala oest de la Casa Blanca, mostrant problemes d'índole internacional, però també problemes personals i socials. És la sèrie que divideix, és a dir, els que ens agrada la política estem entre The West Wing i House of Cards.
2: Sí, correcte. Ara estava pensant que... A veure si se m'entén, uh-huh. Perquè no ho desenvoluparé massa tampoc.
1: Vale.
2: Que guanyar premis a dia d'avui és més complicat que guanyar-los fa un temps. Estem d'acord? Desenvolupo, no passa res.
0: Sí.
2: Hi ha moltes més sèries a dia d'avui que abans. Sí.
1: Correcte. Sí.
2: Per tant, entenc que...
1: Sí, és per aquesta... Sí, totalment.
0: Sí, sí, sí.
2: És bàsicament per aquest...
1: Pel volum, sí, sí.
2: Enguany ja...
1: Ara hi ha moltes, clar, hi ha moltes pantuflades per entrar als Emmy, clar.
2: Llavors, jo crec que... No, sense menysprear, totes aquestes, però ara jo crec que guanyar premis, ostres, tens moltíssima més competència i hi ha molts més diners...
1: Això t'anava a dir.
2: Dipositats en
1: això. T'anava a dir, el nivell de producció de la tele i del cine s'ha equiparat d'una manera que... Que doncs això, clar, els premis són més merescuts o no, o més lluitats.
2: Exacte.
0: Aquí és on van entrar els meus conflictes, perquè de cop i volta desapareix la dada dels premis guanyats.
1: Jo t'ho busco, això, no passa res.
0: Val, llavors és... no ho sé, ens quedem amb que Urgències va rebre molts premis. Vale?

0: VAR.
1: It's not flatline. It's 5 feet fib. Clear.
2: How dare you treat your child like this?
3: You can't respect my authority, then you shouldn't be working here.
4: I can always count on.
5: Els has trobat, Ivan.
6: I tant. Va guanyar 23 premis Emmy al llarg de les seves 15 temporades, per tant, té molt sentit que estigui just a sota de la Gala Oeste, perquè té 26.
5: Sí, molt bé, la veritat. Pues que no sé per què va desaparèixer la cita.
6: La dada, ves.
5: Ens porten aquest cas sala d'urgències de l'Hospital General de Chicago, on es viu amb intensitat cada cas, però també els dilemes morals i ètics dels seus professionals, comptant una gran profunditat emocional. Comptant amb una gran profunditat emocional. Jo he de dir que no l'he vista.
6: Pues ja us dic que és una sèrie
5: però
6: molt xula per veure.
5: Sí.
6: I crec que a més la tens a Netflix, si no m'equivoco. Ara, sí. ara m'ho estic, ara
5: m'ho estic inventant. 15 temporades.
6: Sí, clar.
5: Jubileu, encara no he acabat,
6: I ja t'he dit que són 15 temporades de les d'abans, eh? No són de les de 10 capítols per temporada.
5: 25 capítols. Mare meva. És com
7: no pots assumir-lo.
6: Però és molt interessant veure, sobretot les primeres temporades. A mi és que em sorprèn molt quan veure aquestes sèries on van començar grans actors de cine.
5: Sí.
6: I una d'aquestes persones és George Clooney.
5: Ah,
6: que forma part de les, no sé, les primeres 5-6 temporades.
5: Molt bé, molt bé. L'altra sèrie, també molt premiada, és The Crown.
8: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
9: ¿Mi nombre?
8: Sí, señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
9: No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
8: Entonces... Larga vida a la reina Isabel.
9: ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
10: Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. Amarla. Protegerla. Ella es la esencia.
5: No sé si l'heu vista.
7: Sí, jo sí.
5: Em sembla que vaig veure una de les temporades que sortia la Gillian Anderson, pot ser?
7: Sí, fent de Margaret Thatcher, si no m'equivoco.
5: Exacte, pues em sembla que no es va veure aquesta.
7: Vaja.
5: Però vaig dir, mare d'ella, la vull veure ella i em passo la resta de la trama.
7: Mira. Doncs jo sí que les he vist totes.
5: I què tal?
7: Perdó, és que el mòbil, fillets, sí. Que pesats que és tothom en general, eh?
6: Aquí, a la Show en sèrie, sempre s'ha parlat molt bé de The Crown.
5: Ah, pues ho continuarem fent.
6: Jo és la dada que puc fer perquè tampoc l'he vista. Però el que
5: premis.
6: El que et puc dir, tot i que no has trobat la xifra de premis totals, va haver-hi una temporada que va fer pleno en categoria de drama perquè va guanyar, al tanto, el mateix any, 7 Emmys.
5: Carai.
6: Déu-n'hi-do, eh?
5: Sí, sí.
6: Aquí deu de ser millor actor dramàtic principal, sí. Millor secundari...
7: Jo tinc una dada. La sèrie de Crown recibió 87 nominacions a los premios Emmy durante sus 6 temporades, con 21 galardones hasta la fecha.
6: 21 Emmys.
7: Això és de no sé quan. Perquè hasta la fecha no sabem si han hagut...
6: Sí, sí. Jo crec que no. Potser és a 2021, no? aquest article, i la sèrie va durar fins al 2023.
7: No, però molts. Se confirma que molts.
6: No, sí, i a més per rànquing encaixa perfecte, perquè sí, l'anterior eren 23, aquestes són 21.
5: Vinga, a veure quants en tindrà Succession.
11: Would you consider giving your father a call?
12: Would we consider at least a call?
13: Was he apologizing?
14: I mean, did he ask?
12: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
11: I could get him to text a request for a call.
12: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
15: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen
16: if you and Shiv were to bust up?
15: We'll always be good, right?
16: If we're good.
5: A veure, ho tenim?
7: Sí, 19, diu internet.
5: Molt bé. Quadri tot, eh?
7: N'hauràs de fer-hi una, eh? Aquest article d'aquesta pàgina és antic. Ara et diré... A la següent te la dic.
6: Vinga.
5: Perfecte. Les següents, que també en aquest cas... Pugen una miqueta, serien 21, 21 i 21 les tres que ens queden. Comencem per Modern Family.

0: en aquest cas destaca pel seu format de comèdia documental i qui també en té 21 és Lo Soprano.
1: June, how was Boca?
2: Wonderful. I don't go down enough.
3: It's not what I heard.
2: About what?
3: Nothing, I'm sorry. I don't know what I'm talking about.
4: Last night, Aunt Bobby bought me live piranha.
1: You believe that was a piranha? Come on.
5: That woman is not your aunt.
2: Libby, I warned you. Start that seat. Bobby's a sweet, sweet girl.
1: What the hell's the matter with you?
2: Oh, what did I say? This wife of yours, she's got the giggles.
0: En aquest cas està considerada una de les millors sèries de drama i aquesta no tenim tràiler, però és amb 21 premis, todo es, todo en família. I la que no surt?
6: Ah, no, està bé que no surti perquè és, en té 18, però el,
0: bueno,
6: la curiositat és que Shogun, sèrie de Disney Plus, va guanyar els 18 de cop en una mateixa edició dels Emmys. Només té una temporada, Shogun, i a la primera possibilitat de participar als Emmys se'n van portar 18 de tacada només tenint una temporada. La segona, si no arriba al 2026, Shogun arribarà al 2027, basada en un Japó feudal. Està molt ben feta, molt lenta, però molt ben feta.
0: Molt bé.
7: All in the Family, perdó, sèrie del 71.
6: Vaja.
7: Per això potser no en soni ningú.
0: Sí, ja. No, a mi, bueno... ens queden 3 minuts.
7: Pues re, me sembla sorprenent, no?, que una sèrie al 71, on se suposa que, bueno, hem vist altres sèries d'aquella època que hi havia un volum més gran de premis Emmy, que guanyés els que va guanyar. Però, bueno, escolta, 21...
0: sí, a veure, també t'he dit, bueno, a mi tampoc m'ha sorprès gaire el rànquing.
6: No, són sèries que ja s'han repassat habitualment.
7: Sí, sí, però clar, és que aquí també diu, bueno, esclar, és que a nivell de gustos t'anava a dir, és que no és Breaking Bad, llavors no m'agrada aquest rànquing, però clar,
6: també depèn de amb qui vas batallar-ho.
7: Sí, correcte.
6: Això, per exemple, al món del futbol, els que li ha tocat conviure amb la generació de Cristiano i el Messi, doncs pot ser molt bo, però mai saps el millor, doncs
0: yeah.
6: De premis només n'hi ha un, llavors és el que hi ha.
7: Vaja.
6: I quina reflexió, quina comparativa, eh?
0: Sí.
6: Molt bé, molt encertada, de fet.
0: Sí, i sobretot el dia. Sí.
6: Quin dia.
0: A veure, va, d'aquestes sèries, no sé quina és la que més us agrada.
6: Hosti, com hem d'omplir, eh?
0: Nen, d'omplir 2 minuts.
6: 2 minuts, només hem fet un.
7: Jo us... Mira, per cert, no, el que podem fer és dir on podeu veure Frasier, que la podeu veure a Sky Showtime, la plataforma aquesta, que sempre se m'oblida, perquè és que no sé... Sky Showtime no sé si surt d'Espanya o Europa, però en principi, en altres països és Paramount.
0: Molt bé. Jo és que a mi no em treus de Netflix, la veritat.
7: No?
0: No.
7: Home,
0: és que no arribo, és que no arribo.
7: De totes aquestes, quin estaria a Netflix? Urgències, potser no. Urgències està a Disney
0: no.
7: Plus.
0: Ah, doncs pues m'has dit que està a Netflix.
7: Ara potser, ara t'ho miraré on està.
0: The Crown,
7: és veritat, sí.
0: Sí.
6: I Modern Family potser també.
7: Modern Family crec que també és de Disney Plus. És que des que Disney Plus està a tope.
6: El Cuento de la Criada, sí, ara es pot veure a Netflix, sí. Per cert. Des de fa relativament poc.
7: Que era sèrie d'HBO, eh?
0: Sí.
6: Sí. Ara m'ha vingut al cap.
7: I aquesta també té molts premis, no?
6: Pot ser, però és... quina pesada aquesta sèrie, també. Quina pesadella.
0: Molt bé, vinga, va, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
7: Que vagi bé.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ullera Ràdio.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Els alumnes de Palafolls han presentat avui els seus compromisos amb el medi ambient en una jornada de balanç. Aquest divendres s'ha celebrat l'acte de cloenda dels projectes mediambientals sostenibles que els centres educatius de Palafolls han desenvolupat durant el curs. La iniciativa, que és una evolució de la Marató d'Estalvi Energètic, ha incorporat enguany la biodiversitat com a nou eix de treball, aprofitant els horts i jardins escolars. Entre les accions destacades, per exemple, l'escola Les Ferreries ha creat un hotel d'insectes, l'alumnat de Mas Prats ha impulsat una campanya de sensibilització i l'Institut ha organitzat un mercat de roba de segona mà.

Avancem, com sempre, en titulars quines són les notícies que destaquem avui a l'informatiu. Entre altres, també parlarem de la convocatòria d'ajuts de menjador escolar, perquè, de cara a la setmana vinent, s'obrirà el primer període per presentar les sol·licituds. Anirà del 18 de maig al 2 de juny, seguit d'una segona finestra, també al setembre, i un període mensual d'octubre a febrer. Les famílies poden realitzar el tràmit telemàticament pel web municipal o presencialment a l'OAC amb cita prèvia, sent imprescindible demanar l'ajut al municipi on cada alumne estigui empadronat.

També avui parlarem de cultura, perquè la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul aquest dissabte al teatre. Dins del cicle Escena Nou, el teatre acollirà demà a les 7 de la tarda una proposta musical i narrativa singular de la companyia Tenderete. L'obra protagonitzada per Cabrera com a narradora és un viatge emocional que combina flamenc, jazz i música cubana per reflexionar sobre temes com la immigració o la justícia social. L'espectacle, que ja ha passat per escenaris com el Tradicionarius de Barcelona o Ràdio 3, tindrà entrada gratuïta fins a completar l'aforament.

0: També marxarem cap a Malgrat de Mar perquè els pisos de lloguer social de Malgrat entren ja a la recta final per disposar de llum. Els 46 habitatges del carrer Roger de Flor semblen veure la llum després de mesos d'espera per les famílies adjudicatàries. Tot i que inicialment els preveia el subministrament pel juny, l'Endesa ha confirmat que la instal·lació ja està engestida i només depèn de l'acte de posta en servei que ha d'emetre la Generalitat. Aquesta promoció ha superat més d'una dècada d'obstacles des que es va projectar el 2009 i les obres van acabar ja fa 7 mesos. I també avui parlarem d'esports, concretament de futbol sala, perquè el Club de Futbol Sala Sant Lluís es juga l'ascens a casa en un partit decisiu contra el Parets. El pavelló municipal viurà demà a 6:45 de la tarda una cita històrica pel futbol sala local. El primer equip podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria. L'equip arriba com a líder de la Divisió d'Honor Catalana amb 50 punts i una gran potència ofensiva, havent superat ja els 5 gols aquesta temporada. Malgrat l'avantatge de 7 punts sobre el rival, el Parets ocupa la quarta posició i l'entitat ha fet una crida a l'afició per omplir les grades en aquest tram final decisiu. Pel que fa al temps, aquesta tarda s'espera un temps inestable, amb el cel molt ennuvolant durant tota la tarda. Durant aquesta tarda s'esperen pluges en forma de xàfecs de caire tempestuós que podrien afectar qualsevol punt del Maresme. Cap al vespre les precipitacions es retiraran, el vent serà lleugerament moderat, força 2 a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de maror i mar de fons. Les temperatures màximes baixaran i oscil·laran entre els 12 i els 17 graus. A Palafolls tindrem un cel ennuvolat amb xàfecs puntuals. Les temperatures màximes també baixen fins als 15 graus i les mínimes fins als 12. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres 15 de maig del 2026 i ho fem parlant de l'alumnat de Palafolls perquè avui ha presentat els seus compromisos amb el medi ambient en una jornada de balanç. Aquest divendres s'ha celebrat l'acte de cloenda i presentació dels projectes mediambientals sostenibles que els centres educatius del municipi han desenvolupat durant aquest curs. Aquest és una evolució de la Marató d'Estalvi Energètic REM. La iniciativa que enguany ha crescut en participació ha servit perquè els alumnes de diferents edats mostrin les accions concretes que han dut a terme per millorar la sostenibilitat a Palafolls. Sabina Guerrero, des de l'àrea d'educació, ha explicat que aquest projecte és una evolució de treballs anteriors. A banda de treballar els estalvis d'aigua, gas i llum, també s'ha introduït la biodiversitat.
1: A part de treballar els estalvis d'aigua, llum i gas, com hem fet els dos últims anys amb l'empresa que teníem contractada, aquest any en el projecte vam introduir la biodiversitat, aprofitant el tema de la renaturalització dels patis i les zones verdes, i volem posar en valor aquestes zones i de quina manera poden treballar, no? I doncs oferir aquesta visió a la ciutadania de sensibilització de medi ambient.
0: Els grans protagonistes de la jornada han estat els alumnes que han detallat projectes que van des de l'estudi del consum d'aigua fins a la protecció dels insectes. Alguns d'aquests alumnes participants han reflexionat sobre què és el que han après a classe.
2: Sí, a primer, a segon i a tercer van fer un taller en què consistia en portar tot el plàstic que havies utilitzat el dia anterior, i una vegada a classe ho mesuraves a una calculadora i veies el consum de la classe.
3: Hem anat com treballant i mirant quanta aigua gastem al dia, la setmana, i hem observat també...
4: Jo em pensava que gastava molta menys aigua.
5: Sobre tenir una vida més saludable, perquè els animals i els insectes i els éssers vius estiguin millor al planeta.
6: Hem treballat les espècies invasores, també hem fet tallers als D3, el projecte de les papallones.
0: A més d'aquestes experiències, durant la presentació també s'han repassat altres activitats destacades fetes pels centres. L'escola Les Ferreries ha treballat en tallers de plantes aromàtiques, visites a la deixalleria i la creació d'un hotel d'insectes per potenciar la biodiversitat. Per la seva banda, Masprats ha impulsat un jardí d'herbes, l'ús de compostadors, i faran també una campanya de sensibilització per retolar els embornals del carrer amb el lema "Aquí comença el mar", a més també de preparar un podcast per Ràdio Palafolls. Finalment, des de l'Institut s'ha organitzat organitzat un mercat solidari de roba de segona mà i també es preparen per al European Cleanup Day del juny, en què es netejarà diverses zones boscoses del nostre poble. Entre tots, també han treballat els ODS, és a dir, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Parlem d'altres qüestions, però també relacionades amb ensenyament i amb economia, i és que la setmana vinent s'obre la convocatòria d'ajuts de menjador escolar pel curs 2026-2027. L'Ajuntament ha donat ja a conèixer el calendari i els requisits per demanar els ajuts de menjador per al curs escolar vinent. A partir de la pròxima setmana ja es podran demanar aquests ajuts, tot i que cal tenir en compte que el procés es divideix en diversos terminis. El primer termini previst per la recollida de sol·licituds és del 18 de maig al 2 de juny del 2026, amb dos inclosos. El segon termini serà del 14 al 22 de setembre i a partir de l'octubre i fins al febrer de l'any vinent s'obrirà un període de presentació del dia 1 al 25 de cada mes. Les famílies poden presentar la documentació a través de dues vies. D'una banda, es pot fer telemàticament mitjançant instància electrònica a la secció de tràmits i gestions del web de l'Ajuntament i d'altra banda presencialment, però caldrà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal recordar que, tot i que l'àrea de serveis socials disposarà de fotocòpies dels models de sol·licitud, és imprescindible que l'ajut es demani al municipi on l'alumne està empadronat, independentment d'on estigui escolaritzat. Per formalitzar la petició caldrà portar, entre altres documents, la sol·licitud degudament signada i la fotocòpia del DNI o NIE o llibre de família de tots els membres de la unitat familiar. Això només si és la primera vegada que es demana aquest ajut. Parlem ara de cultura, i és que la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul de la companyia Tenderete aquest dissabte. El Teatre de Palafolls acull aquest dissabte dins el cicle Escena Nou una proposta musical i narrativa singular. Es tracta de l'espectacle En el Azul de la companyia Tenderete. La funció comptarà amb valor afegit perquè la palafollenca Alba Cabrera és l'actriu, narradora i fil conductor. Tal com ha detallat la mateixa Cabrera, En el Azul no és un concert convencional, sinó una història narrada a través de les cançons que segueix el periple de dos personatges. L'obra manté una mirada crítica sobre problemàtiques socials com la immigració, la justícia social i el sentiment de pertinença. Segons ha explicat Alba Cabrera, es tracta d'un concert íntim pensat com un viatge emocional on la lletra i la història tenen un pes fonamental.
7: Doncs En el Azul és un concert. El que passa és que és un concert una mica especial perquè té una història que va narrant a través de les i a través de les cançons explica la història de dos personatges que van vivint diverses històries. I llavors amb aquesta història el que fan és expliquen és una mica crític amb les problemàtiques socials, amb la immigració, amb el sentiment de pertinença a un lloc, a la justícia social, vaja. I el concert és de una barreja de flamenc, jazz i música cubana.
0: L'espectacle ofereix una fusió de flamenc, jazz i música cubana amb pinzellades de bolero. Aquestes sonoritats neixen del compositor i percussionista andalús Plácido Muñoz, format a Cuba, i compten amb la veu d'Alba Bioque. A Palafolls la formació es presentarà en format de quartet, acompanyat de la interpretació escènica. Aquest projecte, a banda de passar pel nostre municipi, també ha estat en escenaris com el Tradicionarius de Barcelona, la Sala Galileo Galilei de Madrid o els concerts de Ràdio 3 de Televisió Espanyola. L'actuació al nostre municipi tindrà lloc demà dissabte 16 de maig a les 7 de la tarda. L'entrada, com és habitual, és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat. I ara marxem cap a Malgrat de Mar per parlar dels pisos de lloguer social, perquè ja han entrat a la recta final per tenir llum. Els 46 habitatges de lloguer social del carrer Roger de Flor de Malgrat es troben ja a la recta final per poder disposar de subministrament elèctric. Tot i que inicialment es preveia que els veïns no tindrien llum fins al juny, les darreres informacions aportades per Endesa indiquen que la instal·lació elèctrica ja està totalment enllestida i a punt per ser connectada a la xarxa. Tanmateix, l'entrada dels llogaters encara depèn d'un últim obstacle administratiu, que és l'acte de posta en servei. Aquest document que ha d'emetre la Generalitat de Catalunya és imprescindible per qualsevol obra d'aquestes característiques. Tan bon punt arribi l'autorització, s'iniciaran immediatament els treballs de connexió definitiva. Aquest anunci arriba després de mesos d'incertesa per les famílies adjudicatàries que esperen des del novembre passat. La promoció, situada entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz, ha superat una dècada d'obstacles des que es va projectar l'any 2009. Malgrat que les obres van finalitzar fa 7 mesos, la manca del transport transformador elèctric que ha impedit l'entrega de les claus. Recentment, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, es va comprometre durant una visita a Malgrat a intervenir per accelerar la instal·lació del transformador. Amb la part tècnica ja finalitzada, ara només queda que la Generalitat emeti la PS. I abans d'obrir la nostra hemeroteca hem de parlar d'esports avui, també aquest divendres, d'un dels partits d'aquest cap de setmana, concretament del de l'equip de divisió d'honor del Club de Futbol Sala Sant Lluís, perquè dissabte es juga l'ascens a casa en un partit decisiu. Aquest cap de setmana el pavelló al Palauet serà l'escenari d'una gran cita pel futbol sala local. L'equip de divisió d'honor del Sant Lluís de Futbol Sala, actuar líder de la Lliga de Divisió d'Honor Catalana, podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria en el seu enfrontament contra el Parets en la penúltima jornada de la temporada. Si guanyen el partit de demà, l'equip es proclamarà campió matemàtic i aconseguirà l'ascens a tercera divisió nacional. Des del club han destacat que aquesta seria una fita històrica, fins i tot pel nostre municipi. A la vegada han recordat que venen de pujar a primera catalana i que l'objectiu que tenien aquesta temporada era la permanència. L'equip palafollenca arriba a aquesta jornada 26 en una posició privilegiada gràcies a una campanya molt sòlida. Al llarg d'aquesta temporada, el conjunt ha sumat un total de 50 punts, fruit de 15 victòries, 5 empats i només 4 derrotes en els 24 partits disputats fins ara. Amb una potència ofensiva destacable, l'equip ja ha assolit la xifra de 100 gols a favor. Actualment el Palafolls encapçala la classificació, però la competició està molt ajustada a la part alta. Els seus perseguidors més immediats no afluixen d'una banda, i el Manlleu, que ocupa la segona posició amb 48 punts, i d'altra banda hi ha el Montcada, que es troba en tercer lloc amb 45. El partit d'aquesta jornada, que es disputarà demà a 6:45 de la tarda, no serà gens fàcil. El rival, el Parets, ocupa actualment la quarta posició de la taula amb 43 punts, tot i que el Palafolls li treu un avantatge de 7 punts. El conjunt ballassà arriba amb un balanç de 13 victòries i buscarà escurçar distàncies amb els de Palafolls. El Sant Lluís ha fet una crida a l'afició per omplir les grades del Palauet i encoratjar l'equip en aquest tram final de temporada, on cada punt és clau per assegurar l'objectiu de l'ascens. De fet, han informat que hi haurà consumició gratuïta per tothom qui vagi de grop a animar-los a la pista.

descobrim la nostra maroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. L'any passat, el 2025, la policia local de Tordera va recuperar un equip tècnic de mesuratge automobilístic valorat en 10.000 euros. La policia local torderenca va recuperar aquells últims dies una caixa amb equip tècnic de mesuratge automobilístic de l'empresa Pirelli. Segons va detallar el cos local de seguretat a les seves xarxes socials, aquest equip estava valorat en uns 10.000 euros. La caixa portava un sistema de geolocalització que la situava en un habitatge de Tordera. Va ser llavors quan, després de la investigació pertinent, es va entrar al traster on van trobar l'objecte amb altres materials, també sostret, suposadament. Els agents van procedir a la identificació del presumpte autor dels fets i se l'investigava pel cas. Aquell dijous es va retornar l'equip a un dels responsables de l'empresa. El 2021 seguien parlant de successos i és que van aplicar un ordre d'allunyament per una de les noies identificades en l'agressió a una àvia de Blanes. El jutjat d'instrucció número 1 de Blanes va dictar un ordre d'allunyament a una de les dones que apareixia identificada al vídeo d'una agressió a una anciana. La gravació que es va fer viral la van penjar les mateixes joves a les xarxes socials. El jutjat va prendre declaració tant de la denunciant com de la investigada, l'única major d'edat. La resta van passar a disposició de la Fiscalia de Menors. La decisió del jutge establia que la noia no podia apropar-se a menys de 50 metres de l'àvia agredida de qui és veïna i va establir-se també aquella mateixa setmana una data pel judici. Ho van fer per un delicte lleu de tracte degradant i vexatori. La meroteca d'avui es basa en successos de diferents èpoques. En aquest cas, fa 10 anys, el 2016, també rescataven una nena de 6 anys que havia estat arrossegada per una onada a Lloret. Un agent de la policia local de Lloret i un treballador de la brigada van rescatar aquell dimarts al matí una nena de 6 anys que s'estava ofegant a la platja gran de Lloret després que una onada l'arrossegués. La nena estrangera estava jugant a la sorra amb la seva família quan es va acostar a la vora del mar per mullar-se els peus. Va ser llavors quan un cop de mar se la van portar cap endins. El primer nadó adonar-se dels fets va ser un turista que es va llançar a l'aigua per ajudar-la, però que a causa del vent i foronatge només la va poder mantenir en braços i no treure-la. De seguida també es va tirar l'aigua al pare de la nena i va arribar la policia. L'Ajuntament assegurava que la resposta va ser molt ràpida perquè sempre hi ha vigilància a la zona de la platja. Un dels agents del cos, que també és socorrista, i un empleat de la brigada municipal van entrar a l'aigua per ajudar-los. Els dos van aconseguir treure el turista que mantenia la menor en braços i també el pare de la criatura, a banda de la nena.

0: En aquest punt de l'informatiu no podem fer una altra cosa que connectar amb el nostre company en Jordi Prats-Savalls per conèixer quina proposta cultural és la que ens acosta avui de cara al cap de setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, aquest diumenge hi ha prova solidària i esportiva a Blanes, la marxa solidària on colliga a Blanes. Serà la 12a edició d'aquesta proposta amb un recorregut de 8 quilòmetres apte per tothom i per tots aquells inscrits. La sortida serà des del Passeig de Mar a l'alçada del carrer Ample, diumenge a partir de 9:45 del matí. Les inscripcions, aquests dies, de forma presencial o el dia de la cursa, a partir de les 8 del matí. Hi haurà obsequi de samarretes a les primeres 800 inscripcions. Una proposta que no us podeu perdre.
0: Moltes gràcies, Jordi.

0: I ara amb qui parlem és amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, per ampliar la previsió per aquesta tarda i també per la resta de la jornada i d'aquests dies que ens queden de cap de setmana. Hola, Quim, bona tarda.
1: El temps aquest migdia continua marcat per la nuvolositat abundant, uns núvols que aquesta tarda es faran més compactes i que deixaran precipitacions en forma de ruixats, localment de caire tempestós aquí a la comarca. Unes pluges que aniran avançant des del nord cap al sud i que abandonaran el Maresme més o menys cap al proper vespre, quan la situació anirà millorant, i de fet aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, sí que hi haurà algunes nuvolades, però d'entrada sense precipitacions, almenys a bona part de la comarca. Potser diumenge a la tarda cap a l'interior, cap a la serrada litoral, es podrà escapar algun ruixat, però de forma puntual i poc important. Per la seva banda, els vents aquesta tarda continuaran com fins ara, lleugerament moderats del sector sud-est, i la situació marítima dominada per la maror, amb mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Demà i demà passat els vents seran més fluixos, uns vents que bufaran de component força variable, fins i tot giraran cap a component sud-oest de cara a diumenge, i amb una situació marítima que, tot i que millorarà el seu estat, encara persistirà la mar de fons tant demà com demà passat a tota la costa maresmenca. En quant a temperatures, avui queden força curtes, de fet ara mateix tenim valors que van dels 15 als 16 graus, per tant, per sota del que tocaria en aquesta època de l'any, però de cara a aquest cap de setmana, amb l'ambient més assolellat que tindrem als migdies, afavorirà un augment de la temperatura màxima principalment, tot i que aquesta propera nit les mínimes seran més baixes.
0: Moltes gràcies, Quim.

0: finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Els alumnes de Palafolls han presentat els seus compromisos amb el medi ambient en una jornada de balanç. Avui s'ha celebrat l'acte de cloenda dels projectes mediambientals sostenibles que els centres educatius de Palafolls han desenvolupat durant el curs. La iniciativa, que és una evolució de la Marató d'Estalvi Energètic, ha incorporat enguany la biodiversitat com a nou eix de treball, aprofitant els horts i jardins escolars. Entre les accions destacades, l'Escola Les Ferreries ha creat un hotel d'insectes. Mas Prats ha impulsat la campanya de sensibilització a qui comença el mar per retolar embornals. I l'Institut ha organitzat un mercat de roba de segona mà. A partir de la setmana vinent, les famílies interessades podran demanar els ajuts de menjador escolar pel curs 2026-2027. El primer període per presentar sol·licituds anirà del 18 de maig al 2 de juny, seguit d'una segona finestra al setembre i d'un període mensual d'octubre a febrer. Les famílies podran realitzar el tràmit telemàticament mitjançant el web municipal o presencialment a l'OAC amb cita prèvia. Sempre, això sí, és imprescindible demanar l'ajut al municipi on l'alumne estigui empadronat. I dins del cicle Escena Nou, el teatre acollirà demà a les 7 de la tarda una proposta musical i narrativa singular de la companyia Tenderete. L'obra, protagonitzada per la palafollenca Alba Cabrera com a narradora, és un viatge emocional que combina flamenc, jazz i música cubana per reflexionar sobre temes com la immigració o la justícia social. Avui també hem parlat dels pisos de lloguer social de Malgrat de Mar perquè entren en la recta final per disposar de llum. Els 46 habitatges del carrer Roger de Flor semblen veure la llum després de mesos d'espera per les famílies adjudicatàries. Tot i que inicialment es preveia el subministrament pel juny, Endesa ha informat que la instal·lació està enllestida i només depèn de l'acte de posta en servei que ha d'emetre la Generalitat. I en esports avui hem parlat de futbol perquè el club de futbol sala Sant Lluís, el primer equip del club, va jugar l'ascens a casa en un partit decisiu contra el Parets. El Palauet viurà demà a 2:15 de la tarda una cita històrica pel futbol sala local on el primer equip podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria. L'equip arriba com a líder de la divisió d'honor catalana amb 50 punts i una gran potència ofensiva, ben superatjar els 5 gols aquesta temporada. Malgrat l'avantatge de 7 punts sobre el rival, el Parets ocupa la quarta posició i l'entitat ha fet una crida l'afició per omplir les grades en aquest tram final. Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 15 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies ja les teniu disponibles al nostre web, a les nostres xarxes socials i també al nou canal de WhatsApp que tenim obert. Com sempre, nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Bon divendres plujós, en aquest cas, però nosaltres, com sempre, amb el millor, els nostres somriures, per explicar-vos totes les activitats culturals que aquest cap de setmana succeeixen no només a Palafolls, sinó també a Rodalies. És la missió principal d'aquest Palafolls en xarxa. I els divendres ens agrada transformar una miqueta el programa i, a part de la informació cultural, afegir-hi també informació esportiva. Sabeu que Ràdio Palafolls té el programa Minut a Minut, on cada dilluns a les 8 del vespre repassen doncs tots els resultats de la jornada anterior, és a dir, dels partits que juguen al cap de setmana. Nosaltres, al Palafolls en xarxa, ens hem sumat a fer agenda i els divendres el que fem és destacar també en format agenda tots els partits que juguen a casa. Ja tenim preparat l'Uri Parra, que és un dels presentadors del programa Minut a Minut que us explicàvem, perquè ens faci una miqueta d'agenda de quins partits es poden veure aquest dissabte i aquest diumenge al Palestàdium, també al Palauet o també al Figuerassa Arena. Tot plegat sumant-hi també els diferents campus esportius que les entitats esportives de Palafolls ja han començat a fer notar, per exemple, el del Club Deportivo Palafolls, ho podeu consultar a les seves xarxes socials, o també les inscripcions que encara es poden realitzar, com per exemple per participar de la Trail Senyor del Castell, que es farà el pròxim mes de juny i organitzat per Safir Team. Això a la primera part del programa. A la segona parlarem d'una de les propostes estrella d'aquest cap de setmana. I és que demà arriba la proposta musical al Teatre Escena Nou amb Tenderete en el Azul. Una proposta musical que té un fil conductor també a través de l'actriu i narradora Alba Cabrera. De ben segur el nom us sonarà, i és que l'Alba és palafollenca. Ara la tenim a Barcelona participant de diferents projectes, però nosaltres podrem parlar una miqueta amb ella perquè ens està aquí aquest episodi cultural, és a dir, aquesta proposta de l'Escena Nou, i saber-ne més d'aquesta proposta, per cert, gratuïta, com totes les de l'Escena Nou. Això serà la segona part del programa. Nosaltres ara ja hem de començar. Benvinguts, benvingudes, donem el tret d'inici per començar la xarxa cultural d'aquest 15 de maig. Som-hi!
3: Xarxa cultural.
2: Xarxa cultural que el que pretén és fer agenda de totes les activitats d'aquest cap de setmana a Palafolls i Rodalies. Doncs bé, fem-ho i comencem al nostre municipi, a Palafolls. Ahir mateix en parlàvem amb un dels seus components, en Marc Stock. Parlem de l'entitat Glob de Bosc, que aquest mateix vespre torna al centre jove del nostre municipi, a Can Batlle, per oferir una nova edició del Fem un Glob. Diferents propostes que es faran, com dèiem, al local jove del nostre municipi i que començaran a 7:45 del vespre amb un taller de còctels que oferirà doncs el mateix Marc Stock. Tot seguit hi haurà el veredicte i la proclamació dels premis del tercer Glob Literari que s'organitzava doncs pels vols de Sant Jordi. El jurat ja ha deliberat i aquest vespre es donaran els premis amb les diferents categories. En acabar, cap als vols de les 9 del vespre aproximadament, hi haurà sopar popular amb servei de barra i després concert acústic amb Essen Carles. A partir de 10:45 aproximadament hi haurà Jam Session, organitzada per l'eixida local jove, on també hi podran participar el públic assistent. De fet, teniu tota la informació, recordem-ho, a través de l'Instagram de l'entitat Glob de Bosc Aplec. Busquem més propostes culturals. Parlem de teatre ara, perquè la Quarta Finestra segueix presentant les cloendes del grup d'adults. Recordem que tenen dos grups d'adults. La setmana passada ja van estrenar Mentides i aquest cap de setmana és el Tron de Truita de Família. De fet, avui mateix hi ha la primera representació a Can Florenci al punt de 9:15 del vespre. Les entrades disponibles a través del link que trobareu a la bio del perfil d'Instagram de la Quarta aquesta finestra. Obrim ara sí ja l'apartat de cap de setmana. Demà al matí hi ha exhibició del Club Muay Thai Palafolls a la pista exterior del Palauet. Tot plegat començarà a les 9 del matí. I un moment important també per al Consell d'Infants de Palafolls, perquè demà ofereixen la visita guiada que ja van presentar fa unes setmanes en aquí mateix al nostre programa. Serà en punt de sortida des de la plaça Major a partir de 2:15 del matí. Per poder-hi participar, tot i que és una activitat gratuïta, cal fer una inscripció prèvia que es pot formalitzar aquests dies al MIT, al Música i Dansa. Avui serà motiu d'una entrevista, però sumem també proposta dins el cicle teatral Escena 9. Tenderete en el Azul es presentarà demà dissabte a les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls i, com sempre, amb entrada lliure i aforament limitat. Una de les protagonistes, l'actriu palafollenca Alba Cabrera, avui ens n'explicarà tots els detalls. Serà en una estoneta. Perquè afegirem a l'agenda també, tornem a parlar de la quarta finestra, perquè és el torn de les mostres infantils i juvenils. Serà el pròxim 17 de maig al Teatre de Palafolls a partir de les 6 de la tarda. Anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar, sumem més propostes a l'agenda. Demà al matí hi ha ioga per la salut a l'arxiu municipal. La proposta es farà a 9:45 del matí. Demà també, com us explicàvem ahir, hi ha la jornada solidària de Can Campassol organitzat per al Consell de Solidaritat amb la participació de diferents entitats malgratenques, com per exemple la colla de geganters de Malgrat de Mar, que iniciarà la jornada amb una cercavila. Serà a les 11 del matí des de les peixateries velles, recollint la gent fins a arribar al centre on es faran totes les activitats, a Can Campassol. A partir de 11:45 aproximadament hi hauran activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau i una hora més tard l'espectacle participatiu a càrrec de l'Adriana Reyes. A la 1 del migdia tindrem vermut solidari. Això sí, s'ha de comprar el tiquet a l'estanc de la Barretina, a la llibreria Montal o a la fleca Joan Garriga per un preu de 6 euros. Els tiquets, de fet, també es podran comprar el mateix dia. I a la tarda, a les 5, desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat, conduït per la Teresa Gelpí. A part, durant tot el dia es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més, de Fundipau. Una proposta on nosaltres ja vam destacar en aquesta mateixa taula amb els seus components i que podeu recuperar l'entrevista, per cert, a l'apartat a la carta de Ràdio Palafolls. Una proposta més al municipi de Malgrat de Mar. Ens fixem amb les activitats de Cineclub Garbí, que el diumenge segueixen amb el cine d'Anime Club, aquest cicle de pel·lícules japoneses, presentant diumenge Millennium Actress. Es farà a partir de 6:45 de la tarda al Centre Cultural. Girem plana, anem ara fins al municipi de Pineda. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar i l'Escola de Teatre Artur Iscle comencen amb les diferents cloendes dels grups de la mateixa escola de teatre. Els joves presenten aquest cap de setmana dos musicals, Rent i també El vol de l'home ocell, tant dissabte com diumenge. Els horaris a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. Diferents representacions que podeu consultar a les xarxes socials o al seu mateix web. Anem ara fins al municipi de Calella, municipi que de fet avui comença amb una nova edició del Firatast Calella a partir de les 5 de la tarda i fins a mitjanit al Parc del Mau, també amb diferents oportunitats de visitar la proposta al cap de setmana. Si anem molt més enllà, per demà dissabte destacarem per exemple la primera jornada solidària de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, La Teva Ajuda Ens Fa Superar els Límits, amb diferents propostes que es faran al centre del municipi, per exemple un tradicional mercat solidari de segona mà a la plaça de l'Església, o també a les 11 del matí a la Biblioteca Can Salvador de la plaça hi haurà la presentació de la Fundació ABA i els projectes de recerca que estan fent a l'Hospital de Calella. A partir de 11:15, també a la biblioteca es farà la conferència Recerca i Innovació a la Cooperació, generant coneixement per millorar l'atenció de les persones. I a la tarda, a la plaça de l'Església, Dinamització, zona de dibuix per infants, l'hospital que voldríem, organitzat per els mateixos voluntaris. Això serà a partir de 6:15 de la tarda. Busquem més propostes, també a Calella, destacarem dissabte a la tarda, dins el cicle Escena Calella, a la Sala Mozart, a partir de les 6, sessió de teatre familiar amb sopa de pedres per infants a partir de 4 anys. Les entrades es poden comprar anticipades a través d'Entràpolis. I de cara a diumenge, sumarem més propostes a l'agenda, com per exemple la ruta històrica Calella, una ciutat amb encant. Serà a partir de les 11 del matí, amb lloc de sortida des del Museu Municipal de Calella, una activitat gratuïta, però això sí, per la qual qual cal reservar cita prèvia. Anem fins al municipi de Tordera. Destacarem que demà dissabte hi ha la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada, de Marta Caupena, una activitat oberta, sense inscripció prèvia, que es farà a la Biblioteca Tordarenca. I parlem de teatre també, perquè el Fòrum pel Teatre i la Cultura puja dalt de l'escenari del Teatre Claver per representar el mètode Gronholm, tant dissabte com diumenge a les 6 de la tarda. Acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Segon concert aquesta nit del cicle Música l'Esperança, a les 10 del vespre, a la Capella l'Esperança, és el torn de música nua que

0: Té todo mucha calma, el seu últim espectacle de monòlegs. I destacarem també que el dissabte hi ha trobada d'esbarts infantils i juvenils amb l'esbar dansaire Joaquim Ruïra a partir de les 6 de la tarda al Passeig de Mar, al Banc dels Músics. De diumenge, un parell de propostes. Al matí, una nova edició de la caminada solidària On Colliga't en marxa, que començarà al Passeig de Mar a 9:45 del matí, i a la tarda, a partir de les 6, al Teatre de Blanes, un nou espectacle del grup Nàvec. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Seguim el Palafolls en xarxa, és divendres i toca parlar, com sempre, d'activitat esportiva aquest cap de setmana. Qui porta l'agenda a presa de dalt a baix és el nostre company presentador del programa Minut a Minut, Uri Parra. Molt bona tarda, benvingut.
1: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Com dèiem, recuperem la normalitat per al que fa l'esport al nostre municipi i aquest cap de setmana tenim futbol, bàsquet i futbol sala, veritat?
1: Correcte.
0: Mm-hmm. Per on voldries començar, doncs? Fem una miqueta d'agenda.
1: Doncs mira, pel bàsquet mateix.
0: Vinga.
1: Que tindrem només un partit aquí a casa. Serà el del Mini, que jugarà demà dissabte a les 9 del matí al Palauet contra el Grifeu Llançà.
0: Ostres, horari important, eh? A les 9 del matí comença aquest partit, per tant, si els convoquem una horeta abans, a les 8 del matí hauran de matinar, demà dissabte?
1: Sí, però pensa que tenen després tot el cap de setmana lliure.
0: És veritat. De totes maneres, és l'únic partit que podem veure aquí a casa. Això no significa que els altres equips no tinguin els seus tornejos. Juguen a fora, en aquest cas. No sé si ja tenim partits decisius, Uri. Si en aquest cas alguns resultats que vosaltres pugueu de remarcar el dilluns, per exemple, ja seran com definitius a l'hora de decidir a quina posició de la Lliga estan situats.
1: Bé, al final els equips del bàsquet crec que no hi ha cap que es jugui coses importants, però sí que és veritat que acabar la temporada amb victòries estaria bé.
0: Home, i tant, sens dubte, i nosaltres que ho celebrem des d'aquí, des de Ràdio Palafolls. Per tant, aquí al nostre municipi, de cara a aquest cap de setmana, demà dissabte, a partir de les 9 del matí, recordem-ho, Uri juga al Mini, m'has dit, no?
1: Al Mini contra el Grifeu Llançà.
0: Doncs vinga, a les 9 del matí, al Palauet. Això per al que fa al bàsquet. Però podem continuar, per exemple, amb el futbol.
1: Sí, el futbol, que aquest cap de setmana cap dels seus equips jugarà al Palastadium, sinó que ho faran a fora.
0: Mm-hmm. Per tant, tenen els seus partits decisius també, però fora, per tant, queda lliure el Palastadium Lluís Moner. Per tant, estarem orfes una miqueta, aquest cap de setmana pel que fa a futbol. Òbviament, també tindran els seus resultats i se'n parlarà el Minut a Minut aquest pròxim dilluns, quan tinguem ja resultats sobre la taula. Per tant, el que hauríem de fer és parlar de futbol sala, Uri.
1: Doncs sí, perquè d'aquest sí que n'hi ha una tira de partits.
0: Vinga.
1: Començarem pel primer de dissabte, que serà a les 12 en punt. Jugarà a l'Alavi B contra el Sant Julià de Ramis al Palauet.
0: Vosaltres no haureu de matinar, eh? En aquest cas, a les 12 ja és una hora més de 100, Uri.
1: Correcte, sí. L'hora del vermut, no?
0: De totes maneres, com sempre fem la conya, el Palauet queda lliure també aquest cap de setmana per vosaltres. Per tant, el primer partit serà a les 9 amb el bàsquet. A les 12 tindrem futbol sala, però ens deies que no és l'únic.
1: No, a un quart de dues, ja al migdia, jugarà l'Alavi C contra el Coret.
0: L'Alavi C contra el Coret, d'on són, en aquest cas, no em sonen?
1: Diria que són de Santa Coloma de Gramenet.
0: Mm-hmm. Doncs un bon partit per veure també el Palauet demà, de futbol sala. Tenim més partits per apolir l'agenda del dissabte?
1: Sí, a les 3 jugarà el Benjamí, la semifinal de la Copa Girona, contra el Vidreres.
0: Per tant, partit important, Uri?
1: Sí,
0: i decisiu. Guanyen,
1: sí, a la final de Copa, que sempre està bé lluitar per títols.
0: Mm-hmm. Un títol més a la butxaca, podríem dir, si guanyen.
1: Sí, a veure si fan una vitrina al Palauet i podem col·locar allà les copes.
0: Doncs mira, i la visita corresponent que ens deuen, si guanyen, o si no també, aquí el Minut a Minut, perquè ens ho expliquin. Tu que hi tens més mà, Uri, en el futbol sala, a veure si els podem veure també entrevistats per la Gemma, per l'Eudal o per tu mateix en el programa del dilluns. Això serà a les 3 de la tarda, com dèiem, un dels partits que cal apuntar a l'agenda. Tenim més propostes per dissabte?
1: Doncs sí, a 4:45, ja a entrada la tarda, jugarà el Juvenil B contra el Sant Julià de Ramis.
0: Sant Julià de Ramis, que ens queda una miqueta més de prop, el Juvenil B, també la tarda del dissabte al Palauet. Seguim fent agenda.
1: I l'últim de dissabte serà possiblement el més important, jugarà el Sènior Divisió d'Honor contra el Parets a 6:45.
0: Explica'ns per què és important.

0: Sí.
1: Doncs el senyor d'honor amb una victòria ja certificaria l'ascens de categoria.
0: Per tant, home, són paraules majors, eh? En aquest sentit, jo crec que podreu estar molt contents, si guanyeu precisament aquest partit.
1: Sí, si guanyem jo crec que hi haurà festa, hi haurà celebració i... Por todo lo alto.
0: Muntarem rua a l'estil Barça, llogarem un autobús sense capota perquè pugueu celebrar-ho passejant per als carrers de Palafolls.
1: Seria divertit.
0: Mira, escolta, la idea queda sobre la taula, eh? A veure si ens escolta algú de l'Ajuntament i es pot organitzar d'alguna manera. Si més no, el que necessiten també és el nostre recurs a la grada en un partit tan important com aquest dels mítics, que sempre hi van, però també per la gent que estigueu escoltant aquest programa i que no sàpigueu què fer aquest cap de setmana. Seguim parlant d'esport, seguim parlant de futbol sala, en aquest cas ja canviem i anem a diumenge, Uri.
1: Sí, que tindrem dos partits. El primer serà a 3:15 del matí, jugarà el Juvenil C contra l'Atlètic Tordera.
0: Perfecte, aquest és un dels partits del diumenge, també al Palauet, entenc, i el segon.
1: I el segon serà el Divisió d'Honor Infantil, que juguen contra el Martorell a les 11 en punt.
0: Per tant, tot un matí carregat de futbol sala que també podreu veure al centre del nostre municipi, al Palauet. Per al que fa a d'altres disciplines esportives, recordem, per exemple, que demà al matí també el Club de Muay Thai Palafolls, si no m'equivoco, cap a les 9 del matí,
1: no sé,
0: organitza...
1: A 2:15 o a les 10.
0: Podeu consultar les xarxes socials, més que res per dir-ho millor. El que sí que podem explicar que és una mena d'entrenament per tothom que hi vulgui participar, obert al públic, eh?
1: Sí, obert a tothom. Serà una mena d'activitat d'aeròbic fent moviments de Muay Thai que solen fer ells per escalfar i pot ser interessant.
0: Òbviament també volem recordar que continuen obertes les inscripcions per participar a la Trail Senyor del Castell. Tota la informació la teniu a les xarxes socials del grup Safir Team, una proposta ben interessant que també en parlarem aviat aquí al Palafolls en xarxa, i que segueixen obertes les propostes també, Uri, del campus esportiu. De moment, que coneguem, tenim el campus esportiu del futbol de Palafolls, del Club Deportiu Palafolls, que ja s'ha fet visible la seva proposta a les xarxes socials i pendent de més propostes.
1: Sí, el de futbol sala en res estarà publicat.
0: Doncs mira, estarem ben pendents doncs també i en podrem parlar. Gràcies, Uri, avui per ser amb nosaltres i com sempre, de tots aquests partits en traiem resultats i aquests resultats s'expliquen al programa Minut a Minut a Ràdio Palafolls el dilluns a partir de les 8 del vespre amb l'Uri i tot l'equip. Bon cap de setmana, Uri.
1: Igualment.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
2: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
0: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
13: Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

0: Dins el cicle Escena 9 al Teatre de Palafolls, aquesta setmana tenim nova proposta, en aquest cas musical, però ben especial. Es tracta de En el Azul, un espectacle que ens venen a presentar la companyia Tenderete, i amb nosaltres tenim la palafollenca Alba Cabrera. Alba, molt bona tarda, benvinguda.
1: Hola, bona, Jordi.
0: Et tenim aquí amb nosaltres perquè tu formes part precisament d'aquest espectacle En el Azul i entenc que també de la companyia Tenderete que ens visita, doncs com dèiem, dissabte al teatre del nostre municipi.
1: Sí, sí, exacte.
0: Explica'ns una miqueta, en què consisteix aquest espectacle d'En el Azul?
1: Doncs En el Azul és un concert, el que passa que és un concert una mica especial perquè té una història que va narrant a través de les cançons explica la història de dos personatges que van vivint diverses històries. I llavors amb aquesta història el que fan és expliquen és una mica crític amb les problemàtiques socials, amb la immigració, amb el sentiment de pertinença a un lloc, a la justícia social, vaja. I el concert és d'una barreja de flamenc, jazz i música cubana.
0: Ara ens endinsarem més en aquesta proposta, Alba, però ens sorprèn que no sigui una cançó rere una altra, el que estem acostumats, per exemple, a molts concerts que hem tingut aquí al nostre municipi. En aquest cas, vosaltres hi poseu un valor afegit, que en aquest cas crec que et correspon molt a tu, perquè tu ets l'actriu narradora, el fil conductor, no?, dels diferents temes que veurem dalt de l'escenari. Per tant, com dèiem, un valor afegit que fa que l'espectacle sigui encara més rodó.
1: Sí.
0: Una bona iniciativa, sens dubte. Ens parlaves una miqueta dels temes que escoltarem. Escoltarem una miqueta de tot, no? Flamenc, en aquest cas també influenciats molts per música cubana, per exemple. Com es descriu tot això?
1: Bé, és que el compositor, que és en Plàcido Muñoz, que també és el percussionista, ell es va formar a Cuba i va endinsar-se molt en l'aspecte de percutiu i en la música cubana. I ell és d'Andalusia, llavors també té la gran inspiració del flamenc, els seus inicis són flamenc pur, diguem. I llavors fa una barreja de tot, perquè després sí que va entrar al món del jazz, i llavors és una barreja de tot amb una cantant impressionant, a mi m'encanta, l'Alba Bioque. Si no l'heu sentit mai, és una oportunitat fantàstica perquè és excepcional. I també té una mica aire al bolero. És un concert que no és un concert de festa major, és un concert íntim, que és un viatge més pensat per un viatge emocional on escoltar bona música, escoltar una història, escoltar les lletres també, que potser és algo que no estem tan acostumats ara ja. I això.
0: Ens parlaves de l'Alba Bioque, que és la cantant, però òbviament també hi ha instruments en directe. Tenim percussió, tenim contrabaix, tenim trompeta, tenim guitarra, tenim piano i òbviament també tenim a tu.
1: Sí, aquí he de rectificar una cosa perquè hi ha el format en sextet, que és el que vam presentar a Radio 3.
0: Sí.
1: Però a Palafolls venim amb el format quartet, que és el contrabaix, piano, veu i percussió, i jo.
0: Val, perfecte. T'anava a destacar també el teu paper, que et veurem sempre dalt de l'escenari o et veurem anar entrant i sortint explicant-nos aquestes històries, Alba?
1: No, sempre a l'escenari. A més, també faig els coros.
0: Ah, molt bé. Per tant, sí. Una miqueta tot complet, com dèiem, en aquest cas. Important també destacar precisament aquesta història i el que deia Alba, jo a la presentació deia tenim orgull de dir que l'Alba és palafollenca, que la veurem dalt de l'escenari. Alba, com ha anat aquesta història?
1: Sí, i em fa molta il·lusió parlar amb tu perquè t'he sentit tota la meva vida.
0: Ah, doncs mira, moltes gràcies, i la veritat és que també hem compartit bones experiències. T'anava a preguntar, Alba, perquè t'hem perdut una miqueta la pista, però com arribes tu a formar part de la companyia Tenderete?
1: Doncs bàsicament perquè jo em centro en l'actuació, a la meva vida professional, però m'encanta la música, estudio viola, i vaig coincidir amb ells i ells estaven ja plantejant, havien escrit un conte arrel de les cançons que lligava una mica i volien fer com, estaven començant a plantejar de fer, com fer un concert íntim que vagi més enllà de les cançons, que s'entengui la història, a part de les cançons van de la història, però si no s'explica quedava com una mica descontextualitzat, i així va sortir, ens coneixíem i m'ho vam proposar i jo encantada.
0: Però és el primer espectacle En el Azul o ja porta una trajectòria llarga, Alba?
1: Jo amb ells és el primer espectacle. Ells van fer un disc abans que es diu La Fuente del Covarrón. I de fet Tenderete ja és una com una represa de contacte, perquè fa 10 anys ja van fer un concert i van estar fent gira un molt de temps i tal, després van fer un peron i després es retroben ara i decideixen continuar el projecte.
0: Mm-hmm. En el display, diguéssim, o a la informació que tenim de l'escena nou, es parla de que presenteu aquest nou espectacle en Azul, però no sé si ja l'heu pogut fer rodar o serà una estrena aquí a Palafolls, Alba.
1: No, el vam estrenar al Tradicionarios de Barcelona. Després vam estar a Madrid, a la sala Galileo Galilei, i després el vam presentar al concert de Radio 3 de TV1, diria.
0: Mm-hmm.
1: I que està al YouTube, que està gravat també.
0: Home, ho podeu veure, però millor veure-ho en directe,
1: però millor
0: no, Alba?
1: Sí.
0: Veure-ho aquí al Teatre de Palafolls, com dèiem. I hi ha en algun lloc més, Alba? Perdona, que t'he tallat.
1: I després a Andalusia, alguns llocs a Gaufín... i diria que al
0: fin ja. I us queda una miqueta més d'agenda, és a dir, ara aquest dissabte us veurem a Palafolls, cal dir-ho, el dissabte a les 7 de la tarda dins aquest cicle d'escena nou, però teniu més dates tancades ja?
1: No, ara mateix no. Per tant, no, estan amb el mànager parlant, barejant diverses opcions.
0: No, precisament t'anava a preguntar, si la gent que ens estigui escoltant, per exemple, que formi part d'una entitat que us vulgui contractar, o fins i tot d'un ajuntament, com hem fet nosaltres, entenc que encara li queda molta vida, aquest espectacle, en El Azul.
1: Sí. Ara estan preparant també el nou projecte, però que en aquest el volen fer rodar molt més. Sí.
0: Com us podem localitzar, per exemple, a xarxes socials o a internet? Per donar una miqueta d'ullada, també ens deies, per exemple, que aquest concert el podem trobar a YouTube gràcies a Radio 3, però per saber més de vosaltres, entenc que teniu pàgina web, teniu xarxes socials, com va tot això?
1: Tenim Instagram, és tendereteflamenco, @tendereteflamenco.
0: Val.
1: I allà pengem totes les novetats, tots els pròxims concerts, tota la història de cada tema, que també vam fer un videoclip així teatralitzat explicant la història. I està molt bé, sí.
0: I com portes això, Alba, per actuar a casa? Com van aquests nervis? Deixa'm entrar també en aquest apartat, perquè entenc que al pati de butaques hi haurà molta gent coneguda.
1: Sí, això espero. Doncs em fa molta il·lusió, em fa especial il·lusió i especial nervis, perquè hi ha gent que m'ha dit que vindrà, que fa molt de temps que no veig, fa anys. I bé, amb els nervis de sempre, que són bonics.
0: Home, i tant.
1: Sense aquests nervis jo crec que es perd una mica la il·lusió.
0: Tendereta.
1: És adrenalina.
0: Home, això està bé, perquè sempre fa que estiguem alerta dalt de l'escenari. Anava a dir, En El Azul, aquest espectacle de Tendereta, es podrà veure al Teatre de Palafolls de forma gratuïta aquest dissabte, dia 16 de maig, a partir de les 7 de la tarda. Què els hi diríem a tota aquesta gent que ens estigui escoltant i que digui, mira, no tinc res a fer el dissabte a la tarda vespre, me'n vaig fins al Teatre de Palafolls a compartir bona música, a veure l'Alba, que de ben segur la reconeixereu dalt de l'escenari, actuar i narrar? Vinga, va, diem-los que sí, que han de venir. Què els hi diries, Alba?
1: Doncs que vinguin, que a mi em fa molta il·lusió ser aquí, actuar per vosaltres, i sobretot que és aforament limitat i obren les portes a 6:45.
0: Val, per tant, per tenir bon lloc, en teoria hauríem d'estar mitja horeta abans, una coseta així.
1: Sí. I que vinguin, que és un concert molt bonic, que són molt bons músics, és una cantant fantàstica, és una història molt bonica i que serà un viatge bonic.
0: Hem passat molt per sobre per les cançons, Alba, però ara que t'escoltava, no sé si és un repertori propi o hi ha cançons d'aquelles de tota la vida que de ben segur fins i tot des de les butaques ens animarem a cantar.
1: És propi, és com les composicions són d'en Plàcido i les lletres també. I després sí que farem algun bis una mica conegut ja, per potser dues o tres cançons que siguin conegudes per tothom.
0: Aquells moments on la platea també participa, no? Que encara que no vulguem, encara que sigui seguir el ritme amb el peu, per aquells que volen ser una miqueta més dissimulats.
1: Sí, i també animarem a cantar i a fer alguns coros.
0: Òbviament. Marxandatge en tindrem, Alba? No sé si d'alguna manera es pot aconseguir, no sé, algun CD o alguna proposta per endur-nos a casa un cop acabi el concert.
1: Diria que no. Però, bueno, si ens contacten els hi podem enviar.
0: Home, i tant.
1: I tant.
0: I com tenim també material multimèdia que, com dèiem, a través de xarxes socials o també a través de YouTube podreu veure les seves cançons si les volem recordar després de veure-les en directe, com dèiem, aquest dissabte dins el cicle Escena Nou. Alba Cabrera Palafollenca, gràcies avui per ser amb nosaltres, per explicar-nos una miqueta la teva trajectòria, per tornar a recuperar la teva pista, i n'estarem ben pendents. Gràcies avui per ser amb nosaltres.
1: Molt bé, t'hi espero ja tu també, Jordi.
0: Vinga, doncs ens veurem, clar que sí. Gràcies avui per passar pel programa.
1: Una abraçada.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: Així acaba el Palafolls en Xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Acabeu de passar bon cap de setmana. Gaudiu de totes aquestes propostes culturals i nosaltres ens retrobem dilluns. Adéu-siau.

0: S'ha obert la convocatòria d'ajuts de menjador escolar pel curs 2026-2027. L'Ajuntament ja ha donat a conèixer el calendari i els requisits per demanar els ajuts de menjador pel curs escolar. A partir de la setmana vinent es podran demanar aquests ajuts, tot i que cal tenir en compte que el procés es divideix en diferents terminis. El primer termini previst per la recollida de sol·licituds és del 18 de maig al 2 de juny, amb dos inclosos. El segon termini serà del 14 al 22 de setembre. I a partir de l'octubre i fins al febrer de l'any vinent s'obrirà un període de presentació del dia 1 al 25 de cada mes. Les famílies poden presentar la documentació a través de dues vies. D'una banda, es pot fer telemàticament, mitjançant instància electrònica, en la secció de tràmits i gestions del web de l'Ajuntament. D'altra banda, presencialment, però caldrà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal recordar que, tot i que l'àrea de serveis socials disposarà de fotocòpies dels models de sol·licitud, és imprescindible que l'ajut es demani al municipi on l'alumne està empadronat, independentment d'on estigui escolaritzat. Per formalitzar la petició caldrà portar, entre altres documents, la sol·licitud degudament signada, la fotocòpia del DNI, NIE o llibre de família de tots els membres de la unitat familiar, entre altres. I els pisos de lloguer social de Malgrat entren en la recta final per tenir llum. Els 46 habitatges de lloguer social del carrer Roser de Flor de Malgrat es troben ja en la recta final per poder disposar de subministrament elèctric. Tot i que inicialment es preveia que els veïns no tindrien llum fins al juny, les darreres informacions aportades per Endesa indiquen que la instal·lació elèctrica ja està totalment enllestida i a punt per ser connectada a la xarxa. Tanmateix, l'entrada dels llogaters encara depèn d'un últim obstacle administratiu, que és l'acte de posta en servei. Aquest document que ha d'emetre la Generalitat és imprescindible per qualsevol obra d'aquestes característiques. Tan bon punt arribi aquesta autorització, s'iniciaran immediatament els treballs de connexió definitiva. Aquest anunci arriba després de mesos d'incertesa per les famílies adjudicatàries que esperen des del novembre passat. La promoció, situada entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz, ha superat una dècada d'obstacles des que es va projectar l'any 2009. Malgrat que les obres van finalitzar fa 7 mesos, la manca del transformador elèctric ha impedit la entrega de les claus. Recentment, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, es va comprometre, durant una visita a Malgrat, a intervenir davant d'Endesa per accelerar la instal·lació del transformador. Amb la part tècnica ja finalitzada, ara només queda que la Generalitat emeti la PS.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la vam visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
1: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. De nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer. I d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
0: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
1: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una dogueria de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
0: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
1: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar. I nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall, i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
0: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges en dos torns, a 11:45 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 11:45 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'hora daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
1: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grups d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
0: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer les 3.
1: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme o una velocitat i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
0: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran 2. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
1: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De pràctica, en la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls. Són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
0: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
1: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens freina les boires i el fred de l'hivern, i l'estar tan bé a uns 15 quilòmetres en la línia recta del mar, tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
0: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
1: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble, i el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava amb el senyor. Però al moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat, quasi que no hi vivia ningú, es podria dir, i a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc i s'ha recuperat.
0: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
1: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com és el que diu, que fa impressió al veure'l, i que quan te'l poses a la boca, doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama. El calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí, a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
0: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
1: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris. I aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
0: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
1: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa amb molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
0: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Cines.
0: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, Urquart, com anem?
0: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar als tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que després de baixar el coll de la Canal Veridana ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
0: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí, i aquí agafem els senyals del GR150.1 cap a nord per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil fins a assolir 600 metres més amunt els planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
0: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil, perquè després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al coll de Jovell, on ens espera el cotxe.
0: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
0: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: I claríssim. I no anar amb presses.
0: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
0: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
0: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Gerca.
0: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents,
0: clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
0: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gant és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment doncs s'olora la ciutat, o sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà, que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant doncs, val molt la pena, i evidentment també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra, perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I a més us aconsello fer-la a la nit, perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea, perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades, perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn, i avui funciona com a restaurant, i bueno, si us ve de gust mereix la pena doncs seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que a més la fan molt bona, perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa, i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella pues, està permès, i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I bueno, quan està ple, pues, tapen i ala, pintem a sobre. Mm. Però bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dulegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones, i és també el títol d'una pintura de Bruegel al Vell. tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors pugen al sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbonada de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, cagant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu el diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
0: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: que vols escoltar. Només èxits musicals. Saps el que t'interessa? La informació més propera. No tot et diverteix. El millor entreteniment. El millor... Música, informació i entreteniment 24 hores a Ràdio Palafolls.
1: Aquest programa és una repetició.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Ulla de Ràdio. Ivano Sonsa, sigui bon dia.
1: Bon dia. Hola.
0: Què tal? Com esteu?
1: Pues mira, sí, per aquí.
0: Peorots. Sí,
1: estàs en una setmana costosa, dura.
0: Sí, sí. A nivell d'actualitat, avui, deixeu-me dir, estic mirant el caso Hartung, segona temporada.
1: Sí.
0: I m'he quedat, no, o sigui, no diré el que ha passat, però m'he quedat molt sorpresa que jo em pensava que hi havia certes morts que no podien passar.
1: Aquestes són les sèries bones, quan passa això.
0: Pues,
1: com Juego de Tronos, que t'encarinyes amb tothom i te'ls van matar
0: bueno,
1: tota l'estona.
0: Bueno, no és que t'encarinyis, però és que s'acaba la temporada molt aviat. Per mi, vamos, no sé, encara no l'he acabat, però m'ha sorprès molt com s'està gestionant aquesta segona temporada.
2: Jo he de dir que m'he dormit al segon capítol.
1: Oh.
0: Del caso Hartung?
2: Sí.
0: Ai, si no ho has vist...
3: El dono per acabat.
0: El dono per acabat.
3: Absolutament.
0: És que...
3: No em ficaré tirant darrere, però
0: és que no,
3: li
0: però
3: està
0: no té...
3: mareta meva, quin ritme.
0: Això espanyola, o més cap al sud, tiraria millor aquesta sèrie.
2: Com, com?
0: La mateixa trama. Feta en països més cap al sud, tiraria
3: millor. Bueno, el problema
0: millor.
3: És que té un talent absolutament nòrdic.
1: Sí. Clar.
3: I sí. El ritme nòrdic...
0: Costi.
1: És diferent.
3: És molt lent.
0: Costi.
3: Vale,
0: sí, sí.
3: És molt lent.
0: Sí.
3: I et diré que el doblatge en castellà és molt dolent.
0: Ah, no, però és que clar, jo la miro amb...
3: Clar, però...
0: Que també en anglès tampoc és massa bo, eh?
3: Però és doblatge.
0: És doblatge en anglès, sí, sí.
3: Clar,
1: ah, o sigui, mires doblat en anglès, clar, perquè és una sèrie nòrdica.
3: Jo per, està en danès, jo per mirar-lo doblat en anglès me'l fico doblat en castellà, mal que mal.
0: Ja, però així practico l'anglès. I el bo és que el que diuen, i el, és a dir, els subtítols en anglès i la traducció en anglès no concorde. Llavors aprens molts sinònims.
1: Ah, mira,
0: és
3: jo és que quan, sempre he dit més d'una vegada que jo quan veig una sèrie no vull aprendre.
0: Bueno, però ho interioritzes. Uah, Sergi,
3: avui,
0: estàs molt malament.
3: Avui no seré divertit, ja aviso
0: ja.
3: Tinc més ganes de plorar que de ser divertit.
0: Et dono llibertat
3: per marxar quan considera,
0: sí.
3: No?
0: Sí.
3: Estic fora, no us enganyaré.
0: Ivan, tu tens actualitat?
1: Sí, mira, tinc una cosa, un parell de fet. Adam Scott, protagonista de Severance, protagonista i productor executiu, assegure que no trigarem tant de temps en veure la tercera temporada com la segona. Em va fer molta gràcia un comentari que vaig llegir amb aquesta notícia dient, bueno, és que la segona ja va trigar menys que la primera, perquè la primera va trigar 13.000 milions d'anys, no? Com fent referència a, bueno, pues això.
0: Uh-huh.
1: No me'n fio ni un pèl, perquè encara no han començat a gravar.
0: Molt bé.
1: Tot i que ja es veu a Adam Scott amb el cabell molt llarg. Però bueno, dit això, una altra cosa, La Casa de Papel, no sé si us heu sortit aquest anunci, suposo que sí a tots,
0: no.
1: Però bueno, jo per si de cas us ho explico, ¿vale? Ha presentat una nova sèrie seqüela. O sigui, el meme de los Simpson de Déjalo, ya está muerto, s'està
0: sí.
1: fent real amb aquesta sèrie.
0: Vale.
1: De què anirà aquesta nova sèrie? S'especula que seria protagonitzada pel coronel Tamayo, que era el principal antagonista de les tres últimes temporades, que fa una búsqueda de l'or que van robar aquesta gent. Qui voldrà veure aquesta sèrie? És una molt bona pregunta, perquè...
0: Ningú.
1: Correcte. Perquè jo crec que ja, o sigui, si Berlín, que era el personatge aparentment més fort de La Casa de Papel, ja no ha tingut la tirada que s'esperava.
0: Parlem de la presentació de Berlín a Sevilla?
1: Què ha passat? Si voleu parlar-ne, parlem, perquè jo no tinc...
0: Tota la... Bueno, jo les imatges i vídeos que he vist, tota la parafernàlia, em sembla massa excessiu.
1: No, no, i a més, per una cosa que Pedro Alonso ja ha dit, que ja està fart de Berlín, eh? Que ja n'hi ha prou, que ja amb això s'acaba, que normal.
0: Ja, perquè, però no sé.
1: Perquè, clar... Portemort, perdó per l'espoiler, però qui no hagi vist La Casa de Papel, però Portemort des de la segona temporada de La Casa de Papel.
0: Sí, sí.
1: Des de la segona, es van fer 5.
0: Sí, sí, sí. Vale, ja.
1: Després es va fer una prequela. És que clar, és que...
0: Sí, sí, sí. Bé, en tot cas, avui el que farem, repassarem les sèries més premiades de la història gràcies al treball incombustible de la pàgina web InStyle.
3: Molt bé, perquè... gràcies a ells.
0: Sí.
3: Ens agrada.
0: He de dir també que, és a dir, he seguit tot el...

0: stories. We're in the great game now. And the great game is terrifying.
1: Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall. Power resides where men believe it resides.
2: I shall wear no crowns and win no glory.
3: Va rebre 57 premis i, segons aquesta pàgina web, ostenta el rècord absolut de galardons, de guardons. La història diu, ja la coneixem de sobres, jo no he mirat Joc de Trons. En un continent fictici, diverses famílies lluiten per ocupar el tro de ferro després de la mort del rei. Això comporta una gran guerra política i militar entre diferents cases, amb trames d'intriga, traïcions i, per suposat, escenes impressionants de batalles. El seu èxit... la seva qualitat van ser tals que van arribar a guanyar 59 Emmys al llarg dels seus anys.
4: Tenim un problema, Judit.
3: 57 i 59.
4: Llavors,
3: això també va ser la Paeria de Lleida, que no s'acaben de
4: llavors
3: quadrar.
4: Llavors, com ho fem?
3: Jo tiraria per 57.
4: Jo et diré que 59 Emmys és gairebé impossible.
3: Perquè no n'hi ha tants.
4: Tinc la sens... bueno, sí.
5: És que hauria d'haver guanyat moltes categories cada any, eh?
4: Clar, jo crec que serà clar. O 5 o 9. És a dir, jo crec que o el 5 o el 9 s'han colat. Llavors serà o 9 Emmys o 5 Emmys.
3: Epa.
4: Com a millor sèrie.
3: Clar, clar.
4: Entenc, però vaja.
5: Estic fent una recerca ràpida, a veure si Gemini...
4: Sèrie de més a menys, eh? Joc de
3: no,
4: trons.
3: No, bueno...
4: També
3: no
4: us aviso jo. Per mi...
3: la sèrie.
4: A nivell narratiu i...
3: Quantes temporades té?
4: Moltes, a tu, 8 en deu tenir.
5: 8 temporades.
3: Mare meva.
4: Però...
5: cada any, tenim una temporada nova.
4: Crec que no va tenir el final que es mereixia, per exemple, l'inici de la sèrie, que va ser fantàstic. Les primeres temporades estaven molt bé, però al final jo crec que va deixar una miqueta freds amb...
5: No va tan desencaminada la Judit, de fet, no va gens desencaminada, perquè jo tot arreu on estic buscant, 59 premis Emmy, eh?
4: Només Emmy?
5: Sí, sí.
3: Pues llavors...
4: però i els altres premis manteneu o no?
5: Sí. Sí, sí, però això és el que diu.
4: Bueno, molt bé. Doncs 59 Emmys.
3: Sí, sí, deixem-ho així.
4: Però si té 59 Emmys, hi ha
3: no
4: més premis
3: tenir,
4: al món.
3: No, o sigui, llavors no pot tenir 57.
4: Tenim un, clar, ha de tenir molts més.
3: Claro.
4: Perquè tenim un exemple amb The Pit, per exemple, que si BAFTA, Emmy, no sé què, no sé quantos.
3: Mira, veus per la següent que concordi. La següent sèrie.
4: Bueno,
3: és que no sé com ho he fet. Bueno, ens basarem en la seva credibilitat.
4: Sí,
3: aquesta no tenim tràiler. La segona és Frasier, 37 premis, mantenint així el rècord durant molt de temps per una comèdia. És una de les comèdies, com dèiem, més premiades de la història, amb un humor molt característic i intel·ligent. És la spin-off de Cheers, que sortirà després.
5: Cheers.
3: També. Frasier Crane és un psiquiatre que, després de divorciar-se, torna a la seva ciutat natal i comença a la ràdio donant consells psicòlegs,
5: sí.
3: Psicològics.
5: Sí, sí. Té una secció a la ràdio de Seattle que fa això.
3: Tu l'has vista?
5: Sí, la gent truca i li explica els seus problemes i ell intenta donar una solució com a psiquiatre, que és.
3: Això és la sèrie?
5: Bueno, això és una... això és la feina de Frasier a la sèrie. La sèrie segueix la vida de Frasier, les seves parelles, la seva feina, les seves històries.
3: I van fer un remake de dues temporades al 2023.
5: Lamentable.
3: I 2024. Sí.
5: Lamentable, sí, sí.
3: Desenvolupa.
5: Frasier era una sèrie molt bona, però quan te dic que molt bona és que és una sèrie que té 12 temporades.
3: Molt bé.
5: I les dues últimes són les que fluixeixen una mica. Jo, quan Daphne i el germà es casen aquí, és quan jo ja començo a veure que ja no hi ha... Però, déu-n'hi-do, és una sèrie molt bona, molt divertida, i que la gràcia d'aquesta sèrie era, més que el propi Frasier Crane, tot el cast i tota la gent que l'envoltava. Per tant, quan es va recuperar aquesta sèrie, Frasier, bueno, no van aconseguir recuperar la part del cast original de la sèrie. De fet, només van comptar amb Frasier perquè uns havien mort i els altres van dir que ja n'havien tingut prou. Va haver-hi algun cameo esporàdic. Durant la segona temporada van intentar encarar-la més a tornar a que fos una mica més com la Frasier d'abans, tornant a Seattle, la ràdio, totes aquestes coses, però ja els va agafar tard. I el que més em va sorprendre d'això és que és això, la conclusió que vaig extreure és que el millor de Frasier no és Frasier, perquè quan el poses sol no té gràcia.
3: Hòstia, molt bé. Molt bé, no, no.
5: Molt divertida Frasier, l'original.

0: final, mireu-vos-la. No sé en quina plataforma està, crec que està, crec que està a no me'n recordo mai com es diu aquesta que té Dexter.
1: Ah, no sé.
0: Que en castellà es diu d'una manera, però en anglès és Paramount Plus. No recordo.
1: Ni idea, ni idea. Bueno, mentre repassem la següent busques, la tercera, diguéssim, al rànquing és Los Simpson en 34 premis.

0: Mai havia, l'havia escoltat tan, tan extensament.
1: Judit.
0: Que és veritat, que no els he vist. No els he vist.
1: A més, és que la capçalera de la Simpson
0: sí.
1: És llarguíssima.
0: Ja.
1: O sigui,
0: doncs hi ha alguna
1: cosa. És llarga, però una sèrie, a més, comparada amb les sèries actuals,
0: no té...
1: és llarguíssima.
0: Sí, sí, això sí. A més, com que tampoc té massa ganxo.
1: I a més, no, al revés. El Simpson no té massa ganxo, la capçalera no té massa ganxo, què és el que no té massa ganxo?
0: La capçalera.
1: Home, Judit,
0: bueno,
1: ja m'estàs demostrant que no has vist mai Los Simpson,
0: no,
1: perquè
0: pues
1: una
0: ja
1: de les coses més mítiques de Los Simpson són el seu gag del sofà, que per cert l'han deixat de fer ja, que és que abans de cada capítol veiem, tu durant la capçalera veus com cada personatge arriba a casa. Me sembla al·lucinant estar explicant això a la ràdio.
0: Veus? Perquè
1: sí,
0: cada dia s'aprèn
1: un cos. Tu veus com cada personatge va arribant a casa i va fer el seu camí, i quan tots arriben a casa hi ha un petit gag on quan se senten al sofà passa algo extraordinari.
0: Ah.
1: I això passa a cada capçalera. I és una diferent.
0: Vale.
1: Per tant, no pots dir que la capçalera de Los Simpson no és una cosa mítica.
2: Jo sabia lo de que arribaven a casa, l'últim no.
0: A veus? Bueno.
2: Lo de que cadascú es veu com arribant a casa amb el cotxe, aparcant el pàrquing i això, jo sí ho tinc ubicat.
0: És que
2: cada sofà és diferent, no?
0: No he vist mai cap capítol.
1: No que cada sofà és diferent, que cada
2: escena del sofà
1: és diferent. Digues.
0: 34 premis, consolidada com una de les sèries animades més reconegudes. En ella segueixen les aventures de cada personatge de la sèrie al llarg de les situacions absurdes i còmiques.
2: Molt bé.
0: La següent...
2: Encara se n'estan fent,
1: ja està,
2: no?
1: Eh?
0: A veure, espera, això ho tinc...
2: Se n'estan fent encara, no?
1: De Los Simpsons, sí, home, sí.
0: No
1: sé si van per la 38 o per la 39.
0: Mare.
1: I recordem que l'any passat... fa uns mesos, però vam dir que hi havia una pel·lícula de Los Simpsons en producció, eh?
0: Això
2: jo recordo jugar a un videojoc.
1: Uf, jo te'n puc dir dos que són superdivertits. Jo... Los Simpsons Hit and Run i Los Simpsons el videojuego.
2: Boníssims.
1: Són molt divertits de jugar.
0: Molt bé, doncs la següent sèrie amb 29 premis és The Mary Tyler Moore Show.
3: Was the wife you played kind of an idealization of the American wife? There is no such woman. Most of them are wretched nags.
4: Yes, I think we all have our moments. Laura Petry broke down and cried. She was nasty and short-tempered. And she was also sweet and soft, and she was many things.
3: Oh, no. I think she was sort of a strained idealization of the American woman, as she thinks she is, but it had no connection with reality.
5: Mary Tyler Moore was America's sweetheart. Hardly anybody knows comedy like she does.
6: She was just masterful, but she was also incredibly inventive.
7: It's just that I couldn't go to a party knowing my son was on the verge of being sick.
8: Carl Reiner saw some spark of humor in me, and he started writing for me to be funny. She was...
0: Aquesta no és tan coneguda a Espanya, però sí als Estats Units, que va ser un èxit, i també es coneix com La xica de la tele.
1: Ah?
0: És una sitcom que segueix a Mary Richards, una dona independent que es muda per començar una nova vida i comença a treballar en una cadena de televisió local. Així coneixem les divertides dinàmiques del seu treball, però també les seves amistats.
1: Pues escolta, te pots creure que no és una idea absolutament res,
0: mira,
1: aquesta sèrie?
0: Mira, no, a mi tampoc, però això tampoc és molt noeta.
2: Jo no sé quina sèrie és aquesta.
1: A que no?
0: No. No sé, pues ha rebut 29 premis.
1: L'haurem de mirar, La xica de la tele. Buscar,
0: a veure
1: on es pot veure.
0: A
1: Espanya.
0: Uh-huh. Continuem. En aquest cas no tenim el tràiler, però ja ho dèiem abans. Cheers, amb 28 premis. Diuen alguns que no hauria existit sense Friends. I,
1: al revés. Fos... Com? Clar, Friends no hauria existit sense Cheers.
0: Això, perdó. Mira, al final estàs més fresc tu que jo. Va ser una de les sèries més exitoses dels anys 80 i va marcar tota una generació. La sèrie es desenvolupa a través de les persones que passen per un bar a Boston. Allí socialitzen, veuen i parlen de les seves vides i problemes, juntament amb el Sam, un exjugador de béisbol propietari del mar, i Diane, la camarera intel·ligent que amb la que normalment xoqui.
1: No és una sèrie, ojo, ara el que diré, és una de les grans sèries de la història, no és una sèrie que hagi envellit en absolut bé.
0: Bueno, costuma passar.
1: Per què? Però aquestes les dinàmiques de parella entre els personatges de vegades te fan aixecar una mica la cella i dir, ui, això és clar d'una altra època. A més, una cosa que curiosament amb Cheers, amb Frasier, que és l'spin-off d'aquesta sèrie, no passa en absolut.
0: Bueno,
1: dona aquesta sensació.
0: Ja, no sé, és que no les he vist. No les he vist. 26 premis és la sèrie que és els premis que té la sèrie Hill Street Blues.

0: típica sintonia de les 4 de la tarda, eh?
1: Sí, sí, no, no, però de les 4 de la tarda dels 70, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Sèrie policíaca, en aquest cas, en la que trobem diferents personatges i trames per episodi.
1: No era una sintonia molt de sèrie policíaca.
0: No, pues, pues a mi, de típica sèrie policíaca amb gos... A mi m'encaixa, eh? Ens submergeix en la vida de la comissaria de Hill Street, mostrant el treball dels policies i els detectius, però també les seves vides personals. El que va ser la típica sèrie...
1: Correcte, sèrie del 81, eh?
0: És del 81?
1: És del 81.
0: Molt bé. 26 premis també té The West Wing. Everybody look down at the big seal in the middle of my carpet. Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone tonight. That's great! For God's sake, Toby! This is a girl, Charlie. You don't have to call her ma'am. You're very sweet sometimes, you really are. You know, to me, you look to be Dr. Faggot. Hey! Pocs em semblen, 26, la veritat. Una sèrie dramàtica que ha estat des de la seva estrena molt elogiada pel seu guió intel·ligent, ja des del president del país, i així seguim el seu treball i el del tot el seu equip a l'ala oest de la Casa Blanca, mostrant els problemes d'índole internacional, però també problemes personals i socials. És la sèrie que divideix, és a dir, els que ens agrada la política estem entre The West Wing i House of Cards.
2: Sí, correcte. Ara estava pensant que... A veure si se m'entén, uh-huh. Perquè no ho desenvoluparé massa tampoc.
1: Vale.
2: Que guanyar premis a dia d'avui és més complicat que guanyar-los fa un temps. Estem d'acord? Desenvolupo, no passa res.
0: Sí.
2: I hi ha moltes més sèries a dia d'avui que abans. Sí,
1: correcte. Sí.
2: Per tant, entenc que...
1: Sí, és per aquesta... Sí, totalment.
0: Sí, sí, sí. Sí,
2: és bàsicament per aquest...
1: Pel volum, sí, sí.
2: Enguany
1: ja... Ara hi ha moltes, clar, hi ha moltes pantuflades per entrar al Emmy, clar.
2: Llavors, jo crec que... No, sense menysprear, totes aquestes, però ara jo crec que guanyar premis, ostres, tens moltíssima més competència i hi ha molts més diners...
1: Això t'anava a dir.
2: Dipositats en això.
1: Això t'anava a dir. El nivell de producció i el nivell de producció de la tele i del cine s'ha equiparat d'una manera que... Que doncs això, clar, els premis són més merescuts o no? O més lluitats.
2: Exacte.
0: Aquí és on van entrar els meus conflictes, perquè de cop i volta desapareix la dada dels premis guanyats.
1: Jo t'ho busco, això, no passa res.
0: Val, llavors és... no ho sé, ens quedem amb que Urgències va rebre molts premis. Vale?

0: VAR.
1: It's not flatline. It's 5 feet fib. Clear.
2: Dare you treat your child like this?
3: You can't respect my authority, then you shouldn't be working here.
4: I can always count on you.
5: There's one thing you learn.
6: Els has trobat, Ivan.
7: I tant. Va guanyar 23 premis Emmy al llarg de les seves 15 temporades, per tant, té molt sentit que estigui just a sota de la Gala Oeste, perquè té 26.
6: Sí, molt bé, la veritat. És que no sé per què va desaparèixer la xica.
7: La dada, ves.
6: Ens porten, en aquest cas, sala d'urgències de l'Hospital General de Chicago, on es viu amb intensitat cada cas, però també els dilemes morals i ètics dels seus professionals, comptant una gran profunditat emocional. Comptant amb una gran profunditat emocional. Jo he de dir que no l'he vista.
7: Pues ja us dic que és una sèrie
6: però
7: molt xula per veure.
6: Sí.
7: I crec que a més la tens a Netflix, si no m'equivoco. Ara,
6: ah, sí?
7: ara m'ho estic, ara m'ho estic inventant.
6: 15 temporades?
7: Sí, clar.
6: Potser un xulileu encara no hi ha acabat.
7: I ja t'he dit que són 15 temporades de les d'abans, eh? No són de les de 10 capítols per temporada.
6: 25 capítols. Mare meva. És com
8: no pots assumir el que
7: no, però, no, però és molt interessant veure, sobretot les primeres temporades. A mi és que em sorprèn molt quan veure aquestes sèries on van començar grans actors de cine.
6: Sí.
7: I una d'aquestes persones és George Clooney.
6: Ah,
7: que forma part de les, no sé, les primeres 5-6 temporades.
6: Molt bé, molt bé. L'altra sèrie, també molt premiada, és The Crown.
9: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
10: ¿Mi nombre?
9: Sí, señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
10: No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
9: Entonces, larga vida a la reina Isabel.
10: ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
11: Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. Amarla. Protegerla. Ella es la esencia.
6: No sé si l'heu vista.
8: Sí, jo sí.
6: Em sembla que vaig veure una de les temporades que sortia la Gillian Anderson, pot ser?
8: Sí, fent de Margaret Thatcher, si no m'equivoco.
6: Pues em sembla que no es va veure aquesta.
8: Vaja.
6: Però vaig dir, mare d'ella, la vull veure ella i em passo la resta de la trama.
8: Mira, doncs jo sí que les he vist totes.
6: I què tal?
8: Perdó, és que, el mòbil, fillets, sí. Que pesats que és tothom en general, eh?
7: Aquí, a la Show en sèrie, sempre s'ha parlat molt bé de The Crown.
6: Ah, pues ho continuarem jo
7: és,
6: fent.
7: Jo és la dada que puc fer perquè tampoc l'he vista. Però el que
6: premis.
7: El que et puc dir, tot i que no has trobat la xifra de premis totals, va haver-hi una temporada que va fer pleno en categoria de drama perquè va guanyar, al tanto, el mateix any, 7 Emmys.
6: Carai.
7: Déu-n'hi-do, eh?
6: Sí, sí.
7: Aquí deu de ser millor actor dramàtic principal, sí. Millor secundari...
8: Jo tinc una dada. La serie de Crown recibió 87 nominaciones a los premios Emmy durante sus 6 temporadas, con 21 galardones hasta la fecha.
7: 21 Emmys.
8: Això és de no sé quan. Perquè hasta la fecha no sabem si han hagut...
7: Sí, sí. Jo crec clar, que no. Potser és a 2021, no, aquest article, i la sèrie va durar fins al 2023.
8: No, però molts. Se confirma que molts.
7: No, no, sí, i a més per rànquing encaixa perfecte, perquè
6: sí,
7: l'anterior
6: sí, sí,
7: eren 23, aquesta són 21.
6: Vinga, a veure quants en tindrà Succession.
12: Would you consider giving your father a call?
13: Would we consider at least a call?
14: Was he apologizing?
15: I mean, did he ask?
14: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
12: I could get him to text a request for a call.
14: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
16: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen?
17: If you and Shiv were to bust up.
16: We'll always be good, right?
17: If we're good.
6: A veure, ho tenim?
8: Sí, 19, diu internet.
6: Molt bé. Quadri tot, eh?
8: N'hauràs de fer-hi una, eh? Aquest article d'aquesta pàgina és antic. Ara et diré... A la següent te la dic.
7: Vinga. Va,
6: perfecte. Les següents, que també en aquest cas pugen una miqueta, eh? Serien 21, 21 i 21 les tres que ens queden. Comencem per Modern Family. En aquest cas destaca pel seu format de comèdia documental i qui també en té 21 és Los Soprano.
18: June, how was Boca?
0: Wonderful. I don't go down enough.
15: It's not what I heard.
0: About what?
15: Nothing. I'm sorry. I don't know what I'm talking about.
18: Last time, Aunt Bobby bought me live piranha.
19: You believe that was a piranha? Come on.
20: That woman is not your aunt.
0: Libby, I warned you. Start that seat. Bobby's a sweet, sweet girl.
19: What the hell's the matter with you?
0: Oh, what did I say? This wife of yours, she's got the giggles.
6: En aquest cas està considerada una de les millors sèries de drama i aquesta no tenim tràiler, però és amb 21 premis, todo en família. I la que no surt?
8: Ah, no, està bé que no surti perquè és, en té 18, però la curiositat és que Shogun, sèrie de Disney Plus, va guanyar els 18 de cop en una mateixa edició dels Emmys. Només té una temporada, Shogun, i a la primera possibilitat de participar als Emmys se'n van portar 18 de tacada només tenint una temporada. La segona, si no arriba al 2026, arribarà al 2027, basada en un Japó feudal. Està molt ben feta, molt lenta, però molt ben feta.
6: Molt bé.
7: All in the Family, perdó, sèrie del 71.
8: Vaja.
7: Per això potser no en soni ningú.
6: Sí, ja. No, a mi, bueno... ens queden 3 minuts.
7: Pues re, em sembla sorprenent, no?, que una sèrie al 71, on se suposa que, bueno, hem vist altres sèries d'aquella època que hi havia un volum més gran de premis Emmy, que guanyés els que va guanyar. Però, bueno, escolta, 21...
6: A mi tampoc m'ha sorprès gaire el rànquing.
8: No, són sèries que ja s'han repassat habitualment.
7: Sí, però clar, és que aquí també diu, bueno, esclar, és que a nivell de gustos t'anava a dir, és que no és Breaking Bad. Llavors no m'agrada aquest rànquing, però clar.
8: També depèn de amb qui vas batallar-ho.
7: Sí, correcte.
8: Això, per exemple, al món del futbol, els que li ha tocat conviure amb la generació de Cristiano i el Messi, doncs pot ser molt bo, però mai seràs el millor. Doncs de premis només n'hi ha un, llavors és el que hi ha.
7: Vaja.
8: I quina reflexió, quina comparativa,
6: Sí.
8: Molt bé, molt acertada, de fet.
6: Sí, i sobretot el dia. Sí.
8: Quin dia?
6: A veure, va, d'aquestes sèries, no sé quina és la que més us agrada.
8: Hosti, com hem d'omplir, eh?
6: Anem d'omplir 2 minuts.
8: 2 minuts, només hem fet un.
7: Jo us... Mira, per cert, el que podem fer és dir on podeu veure Frasier, que la podeu veure a Sky Showtime, la plataforma aquesta, que sempre se m'oblida, perquè és que no sé... Sky Showtime no sé si surt d'Espanya o Europa, però en principi, en altres països és Paramount.
6: Molt bé. Jo és que a mi no em treus de Netflix, la veritat.
7: No?
6: No.
7: Home,
6: és que no arribo, és que no arribo.
7: De totes aquestes, quin estaria a Netflix? Urgències, potser, no. Urgències està a Disney Plus.
6: No. Ah, doncs m'has dit que està a Netflix.
7: Ara potser, ara t'ho miraré on està. The Crown, és veritat, sí.
6: Sí.
8: I Modern Family potser també.
7: Modern Family crec que també és de Disney Plus. És que des que Disney Plus està a tope...
8: El Cuento de la Criada ara es pot veure a Netflix, per cert. Des de fa relativament poc.
7: Que era sèrie d'HBO, eh?
8: Sí. Ara m'ha vingut al cap.
7: I aquesta també té molts premis, no?
8: Pot ser, però és... quina pesada aquesta sèrie també. Quina pesadella.
6: Molt bé, vinga, va, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
7: Que vagi bé.
6: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ulleda Ràdio.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre, edita i presenta Melina Morilla.
1: Els alumnes de Palafolls han presentat avui els seus compromisos amb el medi ambient en una jornada de balanç. Aquest divendres s'ha celebrat l'acte de cloenda dels projectes mediambientals sostenibles que els centres educatius de Palafolls han desenvolupat durant el curs. La iniciativa, que és una evolució de la Marató d'Estalvi Energètic, ha incorporat enguany la biodiversitat com a nou eix de treball, aprofitant els horts i jardins escolars. Entre les accions destacades, per exemple, l'escola Les Ferreries ha creat un hotel d'insectes, l'alumnat de Mas Prats ha impulsat una campanya de sensibilització i l'Institut ha organitzat un mercat de roba de segona mà.

Avancem, com sempre, en titulars quines són les notícies que destaquem avui a l'informatiu. Entre altres, també parlarem de la convocatòria d'ajuts de menjador escolar, perquè, de cara a la setmana vinent, s'obrirà el primer període per presentar les sol·licituds. Anirà del 18 de maig al 2 de juny, seguit d'una segona finestra, també al setembre, i un període mensual d'octubre a febrer. Les famílies poden realitzar el tràmit telemàticament pel web municipal o presencialment a l'OAC, amb cita prèvia, sent imprescindible demanar l'ajut al municipi on cada alumne estigui empadronat.

També avui parlarem de cultura, perquè la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul aquest dissabte al teatre. Dins del cicle Escena Nou, el teatre acollirà demà a les 7 de la tarda una proposta musical i narrativa singular de la companyia Tenderete. L'obra protagonitzada per Cabrera com a narradora és un viatge emocional que combina flamenc, jazz i música cubana per reflexionar sobre temes com la immigració o la justícia social. L'espectacle, que ja ha passat per escenaris com el Tradicionarius de Barcelona o Ràdio 3, tindrà entrada gratuïta fins a completar l'aforament.

0: també marxarem cap a Malgrat de Mar perquè els pisos de lloguer social de Malgrat entren ja a la recta final per disposar de llum. Els 46 habitatges del carrer Roger de Flor semblen veure la llum després de mesos d'espera per les famílies adjudicatàries. Tot i que inicialment els preveia el subministrament pel juny, l'Endesa ha confirmat que la instal·lació ja està engestida i només depèn de l'acte de posta en servei que ha d'emetre la Generalitat. Aquesta promoció ha superat més d'una dècada d'obstacles des que es va projectar el 2009 i les obres van acabar ja fa 7 mesos. I també avui parlarem d'esports, concretament de futbol sala, perquè el Club de Futbol Sala Sant Lluís es juga l'ascens a casa en un partit decisiu contra el Parets. El pavelló municipal viurà demà a 6:45 de la tarda una cita històrica pel futbol sala local. El primer equip podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria. L'equip arriba com a líder de la divisió d'honor catalana amb 50 punts i una gran potència ofensiva, havent superat ja els 5 gols aquesta temporada. Malgrat l'avantatge de 7 punts sobre el rival, el Parets ocupa la quarta posició i l'entitat ha fet una crida a l'afició per omplir les grades en aquest tram final decisiu. Pel que fa al temps d'aquesta tarda, s'espera un temps inestable, amb el cel molt ennuvolant durant tota la tarda. Durant aquesta tarda s'esperen pluges en forma de xàfecs de caire tempestuós que podrien afectar qualsevol punt del Maresme. Cap al vespre, les precipitacions es retiraran. El vent serà lleugerament moderat, força 2 a 3, de component sud-est. El mar estarà en estat de maror i mar de fons. Les temperatures màximes baixaran i oscil·laran entre els 12 i els 17 graus. A Palafolls tindrem un cel ennuvolat amb xàfecs puntuals. Les temperatures màximes també baixen fins als 15 graus i les mínimes fins als 12. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres 15 de maig del 2026 i ho fem parlant de l'alumnat de Palafolls perquè avui ha presentat els seus compromisos amb el medi ambient en una jornada de balanç. Aquest divendres s'ha celebrat l'acte de cloenda i presentació dels projectes mediambientals sostenibles que els centres educatius del municipi han desenvolupat durant aquest curs. Aquest és una evolució de la Marató d'Estalvi Energètic REM. La iniciativa que enguany ha crescut en participació ha servit perquè els alumnes de diferents edats mostrin les accions concretes que han dut a terme per millorar la sostenibilitat a Palafolls. Sabina Guerrero, des de l'àrea d'educació, ha explicat que aquest projecte és una evolució de treballs anteriors. A banda de treballar els estalvis d'aigua, gas i llum, també s'ha introduït la biodiversitat.
1: A part de treballar els estalvis d'aigua, llum i gas, com hem fet els dos últims anys amb l'empresa que teníem contractada, aquest any en el projecte vam introduir la biodiversitat, aprofitant el tema de la renaturalització dels patis i les zones verdes, i volem posar en valor aquestes zones i de quina manera poden treballar, no? I doncs oferir aquesta visió a la ciutadania de sensibilització de medi ambient.
0: Els grans protagonistes de la jornada han estat els alumnes que han detallat projectes que van des de l'estudi del consum d'aigua fins a la protecció dels insectes. Alguns d'aquests alumnes participants han reflexionat sobre què és el que han après a classe.
2: Sí, a primer, a segon i a tercer van fer un taller en què consistia en portar tot el plàstic que havies utilitzat el dia anterior, i una vegada a classe ho mesuraves a una calculadora i veies el consum de la classe.
3: Hem anat com treballant i mirant quanta aigua gastem al dia, la setmana, i hem observat també...
4: Jo em pensava que gastava molta menys aigua.
5: Sobre tenir una vida més saludable, perquè els animals i els insectes i els éssers vius estiguin millor al planeta.
6: Hem treballat les espècies invasores, també hem fet tallers als deitres, el projecte de les papallones...
0: A més d'aquestes experiències, durant la presentació també s'han repassat altres activitats destacades fetes pels centres. L'escola Les Ferreries ha treballat en tallers de plantes aromàtiques, visites a la deixalleria i la creació d'un hotel d'insectes per potenciar la biodiversitat. Per la seva banda, Mas Prats ha impulsat un jardí d'herbes, l'ús de compostadors, i faran també una campanya de sensibilització per retolar els embornals del carrer amb el lema "Aquí comença el mar", a més també de preparar un podcast per Ràdio Palafolls. Finalment, des de l'Institut s'ha organitzat organitzat un mercat solidari de roba de segona mà i també es preparen per al European Cleanup Day del juny, en què es netejarà diverses zones boscoses del nostre poble. Entre tots, també han treballat els ODS, és a dir, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Parlem d'altres qüestions, però també relacionades amb ensenyament i amb economia, i és que la setmana vinent s'obre la convocatòria d'ajuts de menjador escolar pel curs 2026-2027. L'Ajuntament ha donat ja a conèixer el calendari i els requisits per demanar els ajuts de menjador per al curs escolar vinent. A partir de la pròxima setmana ja es podran demanar aquests ajuts, tot i que cal tenir en compte que el procés es divideix en diversos terminis. El primer termini previst per la recollida de sol·licituds és del 18 de maig al 2 de juny del 2026, amb dos inclosos. El segon termini serà del 14 al 22 de setembre i a partir de l'octubre i fins al febrer de l'any vinent s'obrirà un període de presentació del dia 1 al 25 de cada mes. Les famílies poden presentar la documentació a través de dues vies. D'una banda, es pot fer telemàticament mitjançant instància electrònica a la secció de tràmits i gestions del web de l'Ajuntament i d'altra banda presencialment, però caldrà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal recordar que, tot i que l'àrea de serveis socials disposarà de fotocòpies dels models de sol·licitud, és imprescindible que l'ajut es demani al municipi on l'alumne està empadronat, independentment d'on estigui escolaritzat. Per formalitzar la petició caldrà portar, entre altres documents, la sol·licitud degudament signada i la fotocòpia del DNI o NIE o llibre de família de tots els membres de la unitat familiar. Això només si és la primera vegada que es demana aquest ajut. Parlem ara de cultura, i és que la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul de la companyia Tenderete aquest dissabte. El Teatre de Palafolls acull aquest dissabte dins el cicle Escena Nou una proposta musical i narrativa singular. Es tracta de l'espectacle En el Azul de la companyia Tenderete. La funció comptarà amb valor afegit perquè la palafollenca Alba Cabrera és l'actriu, narradora i fil conductor. Tal com ha detallat la mateixa Cabrera, En el Azul no és un concert convencional, sinó una història narrada a través de les cançons que segueix el periple de dos personatges. L'obra manté una mirada crítica sobre problemàtiques socials com la immigració, la justícia social i el sentiment de pertinença. Segons ha explicat Alba Cabrera, es tracta d'un concert íntim pensat com un viatge emocional on la lletra i la història tenen un pes fonamental.
7: Doncs En el Azul és un concert, el que passa que és un concert una mica especial perquè té una història que va narrant a través de les cançons, explica la història de dos personatges que van vivint diverses històries. Mm-hmm. I llavors amb aquesta història el que fan és expliquen és una mica crític amb les problemàtiques socials, amb la immigració, amb el sentiment de pertinença a un lloc, a la justícia social, vaja. Mm-hmm. I el concert és de una barreja de flamenc, jazz i música cubana. Mm-hmm.
0: L'espectacle ofereix una fusió de flamenc, jazz i música cubana amb pinzellades de bolero. Aquestes sonoritats neixen del compositor i percussionista andalús Plácido Muñoz, format a Cuba, i compten amb la veu d'Alba Bioque. A Palafolls la formació es presentarà en format de quartet, acompanyat de la interpretació escènica. Aquest projecte, a banda de passar pel nostre municipi, també ha estat en escenaris com el Tradicionarius de Barcelona, la Sala Galileo Galilei de Madrid o els concerts de Ràdio 3 de Televisió Espanyola. L'actuació al nostre municipi tindrà lloc demà dissabte 16 de maig a les 7 de la tarda. L'entrada, com és habitual, és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat. I ara marxem cap a Malgrat de Mar per parlar dels pisos de lloguer social, perquè ja han entrat en la recta final per tenir llum. Els 46 habitatges de lloguer social del carrer Roger de Flor de Malgrat es troben ja en la recta final per poder disposar de subministrament elèctric. Tot i que inicialment es preveia que els veïns no tindrien llum fins al juny, les darreres informacions aportades per Endesa indiquen que la instal·lació elèctrica ja està totalment enllestida i a punt per ser connectada a la xarxa. Tanmateix, l'entrada dels llogaters encara depèn d'un últim obstacle administratiu, que és l'acte de posta en servei. Aquest document que ha d'emetre la Generalitat de Catalunya és imprescindible per qualsevol obra d'aquestes característiques. Tan bon punt arribi l'autorització, s'iniciaran immediatament els treballs de connexió definitiva. Aquest anunci arriba després de mesos d'incertesa per les famílies adjudicatàries que esperen des del novembre passat. La promoció, situada entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz, ha superat una dècada d'obstacles des que es va projectar l'any 2009. Malgrat que les obres van finalitzar fa 7 mesos, la manca del transport transformador elèctric que ha impedit l'entrega de les claus. Recentment, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, es va comprometre durant una visita a Malgrat a intervenir per accelerar la instal·lació del transformador. Amb la part tècnica ja finalitzada, ara només queda que la Generalitat emeti la PS. I abans d'obrir la nostra hemeroteca hem de parlar d'esports avui també, aquest divendres, d'un dels partits d'aquest cap de setmana, concretament del de l'equip de divisió d'honor del Club de Futbol Sala Sant Lluís, perquè dissabte es juga l'ascens a casa en un partit decisiu. Aquest cap de setmana el pavelló al Palauet serà l'escenari d'una gran cita pel futbol sala local. L'equip de divisió d'honor del Sant Lluís de Futbol Sala, actual líder de la Lliga de Divisió d'Honor Catalana, podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria en el seu enfrontament contra el Parets en la penúltima jornada de la temporada. Si guanyen el partit de demà, l'equip es proclamarà campió matemàtic i aconseguirà l'ascens a tercera divisió nacional. Des del club han destacat que aquesta seria una fita històrica, fins i tot pel nostre municipi. A la vegada han recordat que venen de pujar a primera catalana i que l'objectiu que tenien aquesta temporada era la permanència. L'equip palafollenca arriba a aquesta jornada 26 en una posició privilegiada gràcies a una campanya molt sòlida. Al llarg d'aquesta temporada, el conjunt ha sumat un total de 50 punts, fruit de 15 victòries, 5 empats i només 4 derrotes en els 24 partits disputats fins ara. Amb una potència ofensiva destacable, l'equip ja ha assolit la xifra de 100 gols a favor. Actualment el Palafolls encapçala la classificació, però la competició està molt ajustada a la part alta. Els seus perseguidors més immediats no afluixen d'una banda, i el Manlleu, que ocupa la segona posició amb 48 punts, i d'altra banda hi ha el Montcada, que es troba en tercer lloc amb 45. El partit d'aquesta jornada, que es disputarà demà a 6:45 de la tarda, no serà gens fàcil. El rival, el Parets, ocupa actualment la quarta posició de la taula amb 43 punts, tot i que el Palafolls li treu un avantatge de 7 punts. El conjunt ballassà arriba amb un balanç de 13 victòries i buscarà escurçar distàncies amb els de Palafolls. El Sant Lluís ha fet una crida a l'afició per omplir les grades del Palauet i encoratjar l'equip en aquest tram final de temporada, on cada punt és clau per assegurar l'objectiu de l'ascens. De fet, han informat que hi haurà consumició gratuïta per tothom qui vagi de grop a animar-los a la pista.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. L'any passat, el 2025, la policia local de Tordera va recuperar un equip tècnic de mesuratge automobilístic valorat en 10.000 euros. La policia local torderenca va recuperar aquells últims dies una caixa amb equip tècnic de mesuratge automobilístic de l'empresa Pirelli. Segons va detallar el cos local de seguretat a les seves xarxes socials, aquest equip estava valorat en uns 10.000 euros. La caixa portava un sistema de geolocalització que la situava en un habitatge de Tordera. Va ser llavors quan, després de la investigació pertinent, es va entrar al traster on van trobar l'objecte amb altres materials, també sostret, suposadament. Els agents van procedir a la identificació del presumpte autor dels fets i se l'investigava pel cas. Aquell dijous es va retornar l'equip a un dels responsables de l'empresa. El 2021 seguien parlant de successos i és que van aplicar un ordre d'allunyament per una de les noies identificades en l'agressió a una àvia de Blanes. El jutjat d'instrucció número 1 de Blanes va dictar un ordre d'allunyament a una de les dones que apareixia identificada al vídeo d'una agressió a una anciana. La gravació que es va fer viral la van penjar les mateixes joves a les xarxes socials. El jutjat va prendre declaració tant de la denunciant com de la investigada, l'única major d'edat. La resta van passar a disposició de la Fiscalia de Menors. La decisió del jutge establia que la noia no podia apropar-se a menys de 50 metres de l'àvia agredida de qui és veïna i va establir-se també aquella mateixa setmana una data pel judici. Ho van fer per un delicte lleu de tracte degradant i vexatori. La hemeroteca d'avui es basa en successos de diferents èpoques. En aquest cas, fa 10 anys, el 2016, també rescataven una nena de 6 anys que havia estat arrossegada per una onada a Lloret. Un agent de la policia local de Lloret i un treballador de la brigada van rescatar aquell dimarts al matí una nena de 6 anys que s'estava ofegant a la platja Gran de Lloret després que una onada l'arrossegués. La nena estrangera estava jugant a la sorra amb la seva família quan es va acostar a la vora del mar per mullar-se els peus. Va ser llavors quan un cop de mar se la van portar cap endins. El primer nadó donar-se dels fets va ser un turista que es va llançar a l'aigua per ajudar-la, però que a causa del vent i foronatge només la va poder mantenir en braços i no treure-la. De seguida també es va tirar l'aigua al pare de la nena i va arribar la policia. L'Ajuntament assegurava que la resposta va ser molt ràpida perquè sempre hi ha vigilància a la zona de la platja. Un dels agents del cos, que també és socorrista, i un empleat de la brigada municipal van entrar a l'aigua per ajudar-los. Els dos van aconseguir treure el turista que mantenia la menor en braços i també el pare de la criatura, a banda de la nena.

0: En aquest punt de l'informatiu no podem fer una altra cosa que connectar amb el nostre company en Jordi Prats-Savalls per conèixer quina proposta cultural és la que ens acosta avui de cara al cap de setmana. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, aquest diumenge hi ha prova solidària i esportiva a Blanes, la marxa solidària on colliga a Blanes. Serà la 12a edició d'aquesta proposta amb un recorregut de 8 quilòmetres apte per tothom i per tots aquells inscrits. La sortida serà des del Passeig de Mar a l'alçada del carrer Ample, diumenge a partir de 9:45 del matí. Les inscripcions, aquests dies, de forma presencial o el dia de la cursa, a partir de les 8 del matí. Hi haurà obsequi de samarretes a les primeres 800 inscripcions. Una proposta que no us podeu perdre.
0: Moltes gràcies, Jordi.

0: I ara amb qui parlem és amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, per ampliar la previsió per aquesta tarda i també per la resta de la jornada i d'aquests dies que ens queden de cap de setmana. Hola, Quim, bona tarda.
1: El temps aquest migdia continua marcat per la nuvolositat abundant, uns núvols que aquesta tarda es faran més compactes i que deixaran precipitacions en forma de ruixats, localment de caire tempestós aquí a la comarca. Unes pluges que aniran avançant des del nord cap al sud i que abandonaran el Maresme més o menys cap al proper vespre, quan la situació anirà millorant, i de fet aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, sí que hi haurà algunes nuvolades, però d'entrada sense precipitacions, almenys a bona part de la comarca. Potser diumenge a la tarda, cap a l'interior, cap a la serrada litoral, es podrà escapar algun ruixat, però de forma puntual i poc important. Per la seva banda, els vents aquesta tarda continuaran com fins ara, lleugerament moderats del sector sud-est, i la situació marítima dominada per la maró, amb mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Demà i demà passat els vents seran més fluixos, uns vents que bufaran de component força variable, fins i tot giraran cap a component sud-oest de cara a diumenge, i amb una situació marítima que, tot i que millorarà el seu estat, encara persistirà la mar de fons tant demà com demà passat a tota la costa maresmenca. En quant a temperatures, avui queden força curtes. De fet, ara mateix tenim valors que van dels 15 als 16 graus, per tant, per sota del que tocaria en aquesta època de l'any, però de cara a aquest cap de setmana, amb l'ambient més assolellat que tindrem als migdies, afavorirà un augment de la temperatura màxima principalment, tot i que aquesta propera nit les mínimes seran més baixes.
0: Moltes gràcies, Quim.

0: finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Els alumnes de Palafolls han presentat els seus compromisos amb el medi ambient en una jornada de balanç. Avui s'ha celebrat l'acte de cloenda dels projectes mediambientals sostenibles que els centres educatius de Palafolls han desenvolupat durant el curs. La iniciativa, que és una evolució de la Marató d'Estalvi Energètic, ha incorporat enguany la biodiversitat com a nou eix de treball, aprofitant els horts i jardins escolars. Entre les accions destacades, l'Escola Les Ferreries ha creat un hotel d'insectes. Mas Prats ha impulsat la campanya de sensibilització a qui comença el mar per retolar embornals. I l'Institut ha organitzat un mercat de roba de segona mà. A partir de la setmana vinent, les famílies interessades podran demanar els ajuts de menjador escolar pel curs 2026-2027. El primer període per presentar sol·licituds anirà del 18 de maig al 2 de juny, seguit d'una segona finestra al setembre i d'un període mensual d'octubre a febrer. Les famílies podran realitzar el tràmit telemàticament mitjançant el web municipal o presencialment a l'OAC amb cita prèvia. Sempre, això sí, és imprescindible demanar l'ajut al municipi on l'alumne estigui empadronat. I dins del cicle Escena Nou, el teatre acollirà demà a les 7 de la tarda una proposta musical i narrativa singular de la companyia Tenderete. L'obra, protagonitzada per la palafollenca Alba Cabrera com a narradora, és un viatge emocional que combina flamenc, jazz i música cubana per reflexionar sobre temes com la immigració o la justícia social. Avui també hem parlat dels pisos de lloguer social de Malgrat de Mar, perquè entren en la recta final per disposar de llum. Els 46 habitatges del carrer Roger de Flor semblen veure la llum després de mesos d'espera per les famílies adjudicatàries. Tot i que inicialment es preveia el subministrament pel juny, Endesa ha informat que la instal·lació està enllestida i només depèn de l'acte de posta en servei que ha d'emetre la Generalitat. I en esports avui hem parlat de futbol, perquè el club de futbol Sala Sant Lluís, el primer equip del club, es juga a l'ascens a casa en un partit decisiu contra el Parets. El Palauet viurà demà a 6:45 de la tarda una cita històrica pel futbol sala local, on el primer equip podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria. L'equip arriba com a líder de la divisió d'honor catalana amb 50 punts i una gran potència ofensiva, ben superat ja els 5 gols aquesta temporada. Malgrat l'avantatge de 7 punts sobre el rival, el Parets ocupa la quarta posició i l'entitat ha fet una crida a l'afició per omplir les grades en aquest tram final. Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 15 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies ja les teniu disponibles al nostre web, a les nostres xarxes socials i també al nou canal de WhatsApp que tenim obert. Com sempre, nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.